0: Escoltes, ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, aquest dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull...

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Multiplica't. Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

done, I think I might.

0: Vas creuar, si pogués tornar, pensaria un altre pla. Ja fa massa dies i no has tornat a trucar, no et deixo de buscar.
1: Crec que ens podem trobar.

0: Sí. Simplificat.
1: Sí. Desubica't.
0: Sí. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Es pot fer de l'error propi per no haver de fer tant càrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cambira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que no...

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Tribunal Suprem estudia portar la justícia europea al procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó, que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests migrants el mateix dia que ha acabat el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3CAT Info que el debat és sobretot de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara que el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia Europeu, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que es troben al país de forma irregular o temporal.
1: La Unió Europea comença a aplicar avui l'acord comercial amb els Estats Units gairebé un any després de pactar-lo amb Washington. La majoria de productes nord-americans no tindran aranzels a Europa, però les exportacions europees als Estats Units sí que pagaran fins a un 15%.
3: Ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents, mentre les persones que han perdut casa seva busquen roba o menjar. Més de 50.000 persones continuen desaparegudes.
1: La nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona és Maribel López Zambrana, fins ara directora de la Fira Arco de Madrid. El patronat del museu va aprovar el nomenament per unanimitat i la incorporació es farà efectiva el mes d'octubre. López Zambrana, historiadora de l'art i gestora cultural, assumirà el càrrec per un període de 4 anys prorrogables. Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve al lloc que havien demanat en primera opció.
3: El departament ha publicat les adjudicacions de places de cara al curs vinent un mes abans del que és habitual. La consellera Esther Niubó ha defensat que l'avançament del calendari permetrà als equips directius organitzar-se millor.
4: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs, permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
3: Aquestes adjudicacions d'estiu van dirigides a perfils com ara els docents, funcionaris que encara no tenen una plaça definitiva o els que ja han aprovat les oposicions i que ara han de fer obligatòriament les pràctiques.
1: Esports, el Mundial, estem pendents a aquesta hora del partit de 16ens de final que enfronta Mèxic i l'Equador. El partit ha començat amb una hora de retard per problemes meteorològics. Ara mateix, al descans, el resultat és favorable a Mèxic per 2-0. D'altra banda, França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als 8ens de final. Mbappé ha fet 2 gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil.
3: L'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als 16ens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès. Ja són 6 els seleccionadors que han plegat o els han fet fora arran de la seva participació al Mundial.
1: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
3: Pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en primera ronda, en cedint 3-7 en front de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7. Del quadre femení també destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 parcials.
0: Fins aquí les notícies. La 5...

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 1 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que la calor cedeix terreny en el primer dia de juliol. Les màximes més altes rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats a la tarda al Pirineu, localment intensos. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, el sol sortirà a les 6:24 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 8 minuts.
0: L'Anna García, també molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui fa 59 anys Pamela Anderson.
0: Home.
1: I per això us porto una cita seva.
0: Avui, a veure, cita...
1: Atenció.
0: De Pamela Anderson.
1: Intenseta. A veure. La felicitat és una elecció, és una pràctica que cultives cada dia.
0: Molt bé.
1: La Pamela.
0: Tota la raó, la Pamela.
1: Bé, la Pam.
0: Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord o no?
2: Sí.
0: No?
2: Sí, sí, a més, ha fet un gir molt plàstic en la seva vida.
0: Sí, sí, sí. És cert que va apartar aquesta imatge que tenia...
2: Sí. I ara?
0: De dona explosiva i ha esborrat aquesta imatge completament.
2: Absolutament natural, sí. No és maquillatge ni res de tot això.
0: Els anys, la vida, que empeny. Per cert, tenim ara en directe partit del Mundial, Mèxic-Equador.
2: 2-0, a favor de Mèxic.
0: Anirem seguint aquest partit en directe, com fem cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. Bé, arrenquem el programa de dimecres, home, recordant la cançó que donava el tret de sortida a una pel·li que és un clàssic entre els clàssics. Aquests dies, els que ens segueu habitualment, ja sabeu que estem engegant els matiners amb cançons que ens conviden a començar el dia amb optimisme. I la d'avui segur que la recordeu.

0: Frankie Valli va ser l'artista encarregat de fer sonar aquesta cançó titulada Grease, estrenada l'any 1978. Va ser escrita alerta per Barry Gibb, membre del grup Bee Gees, i es va convertir en un èxit internacional arribant al número 1 de les llistes dels Estats Units. De fet, l'expressió Grease is the wall simbolitza un estil de vida basat en ser un mateix, en viure intensament i no deixar-se influir pels prejudicis dels altres. I també, evidentment, encaixa perfectament amb els protagonistes de la mítica pel·lícula que viuen l'amor, l'amistat i els reptes de l'adolescència. Grease continua sent una cançó més que popular i és considerada un dels himnes més recordats del cinema musical, perquè gràcies a la seva energia i al seu ritme contagiós i, a més, la relació amb aquesta pel·lícula tan emblemàtica fa que segueixi sonant i sigui reconeguda sempre que ho fa. I amb aquest us diem bon dia. Ens queden 2 despertadors i més que engegar un nou curs a l'institut, nosaltres estem a punt de celebrar el final de festa d'aquesta primera temporada. Tenim el confeti preparat per fer-ne d'aquesta hora de ràdio una autèntica festa.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, ja ho sabeu, un cafè i a saltar del llit. Vaja, el Roger, molt bon dia, bon dimecres.
2: Bon dia, què tal?
0: Espera tu, home, que no et sento ara, sí, què tal?
3: Molt bon dia, què tal?
0: Meitat de setmana.
3: Ja ho tenim, això, ja fa baixada.
0: 2 despertadorets. Avui m'he pensat que era dijous, per això, quan m'he despertat.
3: Bueno.
0: Dic, ja, ja és dijous.
3: Aquestes coses a l'última setmana no fan tant de mal com si et passen un dimecres absurd de febrer, per exemple, que és, no?, quan...
0: Matador.
3: Quan aquella època de l'any. Però ja estem alegres, estem contents, estem feliços.
0: Seguim també en directe aquest partit del Mundial, però abans de tot això també volem saber què passarà a partir de les 6 del matí al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs mira, que seguirem totes les novetats de l'actualitat. Repassarem amb Maica Navarro les declaracions d'ahir del cas Andy i una mica el ressò de les paraules de Josep Lluís Trapero ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio. De política també estarem atents al que ha passat a Andalusia, que Vox i PP no es posen d'acord per la investidura, amb un ull posat també als moviments del PP a Catalunya, perquè ahir hi havia un article de Núñez Feijó bastant eloqüent al periòdico. En parlarem amb Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix el món del Partit Popular. I després anirem a la platja. Bueno, de fet, anirà la Marta Viana. Anirem a les platges amb banderes negres, que és una acció d'ecologistes en acció, valgui la redundància, per assenyalar aquelles platges, diguem-ne, menys sostenibles. I també parlarem amb un expert en seguretat aquàtica, amb Francesc Martí, perquè ahir va haver un nou ofegament a Catalunya. En portem 6 en aquest inici de temporada i, per tant, serà important que ens expliquin una mica què està passant. Després passejarem amb l'Albert Om, farem secció de televisió i sèries avui per apuntar una mica què haurem de veure aquest estiu. I a les 11 entrevista Maria Olive, que és la Latin Queen de Catalunya. Què et sembla?
0: Latin Queen de Catalunya?
3: Latin Queen a seques, però jo l'he afegit a Catalunya per donar-li una mica de...
0: Molt bé, una mica de brillo.
3: I després els temes pendents, una mica d'humor, i ja ho farem avui amb el Freddy.
0: Avui amb el Freddy?
3: Avui amb el Freddy.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí arrenca el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Gràcies, Mariol, fins ara. 3 minuts, arribem a un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres i amb l'Àlex Bosch també volem repassar. Àlex, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui hem sabut una d'aquelles notícies que fan plantejar nous dubtes sobre això de la intel·ligència artificial. Ho expliquem. L'any 1971 es va estrenar als cinemes la primera versió de la pel·lícula de Willy Wonka.
5: Oh,
4: tots la recordareu, eh? El protagonista era l'actor Gene Wilder.
6: Hold your breath. Make a wish. Count to 3. Come with me and you'll...

0: mica més bonica. Bonica,
1: sí. Doncs ara Netflix prepara un reality...
2: Com?
1: ...basat en l'univers de Willy Wonka.
3: Uah, ai, m'agrada molt.
1: Es titularà Wonka's The Golden Ticket.
0: No! Sí. Haurem de buscar el tiquet d'or?
3: M'encanta!
1: Doncs hi haurà 12 concursants.
0: Sí.
1: Cada concursant podrà triar una persona que l'acompanyi.
0: Oh, que guai!
1: Està bonic. I hauran de travessar les portes de l'icònica fàbrica de la xocolata Wonka i s'enfrontaran a jocs, desafiaments i temptacions que posaran a prova la seva resistència física.
0: És un palumpa, també, hi serà.
1: Home, i moral per un premi que promet canviar-los la vida.
0: Amb quina meravella!
1: Sí, sí, tenim... fantasia.
0: Hi ha alguna data aproximada d'estrena o de moment només s'ha presentat?
1: Poc a poc.
0: Ja, clar, que ens tens aquí.
1: Deixa'm seguir el guió.
0: Val.
1: He estat una bona estona.
0: Ens podem apuntar aquest reality.
1: La idea era intel·ligència artificial, eh?
3: Sí, és veritat. Ah. Diu, a veure, farà un gir, això.
1: I és que Netflix volia recuperar Jane Wilder per al concurs, però hi havia un petit problema.
0: Clar.
1: Que és que, bàsicament,
0: és mort.
1: Wilder va morir fa 10 anys, el 2016, i aquí és on entra la IA. Resulta que Netflix clonarà la veu de Wilder, el farà reviure i serà l'encarregat de guiar els concursants a través dels passadissos de la fàbrica.
0: Quina brutalitat.
1: Que sàpigues que el projecte Pro té el vistiplau de la vídua i
0: bé.
1: Dels hereus de Wilder.
0: Molt bé.
1: Escolta'm, superar una mica de tot
0: home,
1: això.
0: Home, ja t'ho dic, ara sí superar, perquè entenc que aquesta veu, o reproduir la veu, a mi ja no serà gratuït.
1: No
0: clar.
1: Serà gratuït, evidentment. El programa s'estrenarà el 23 de setembre.
3: Això és ja!
1: Ja, després de l'estiu. Ja teniu un motiu per...
3: Per tornar a treballar.
0: No tornem fins al 23 de setembre.
1: El 23 de setembre en parlem, va.
0: Ho veus quan dormim, quantes coses boniques passen al món, que d'això es tracta.
1: Molt boniques, va.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: Ui,
3: que no
0: vull treure
3: el cap.
0: Quants oients que ens estan escoltant ara participarien en aquest reality? Serà un èxit segur. A veure, espera, que tinc un WhatsApp de Maiol Roger.
3: Seria xulíssim.
0: Diu, 23 de setembre ja t'agradaria. Què vol dir? Ah, perquè jo dic que tornaríem el 23 de setembre. Ah, Maiol, que és broma. Avui també...
3: Tornarem molt abans.
0: Sí, home, sí, i tant. Avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Va, Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món podria ser un lloc millor si poguéssim equilibrar una mica els resultats de l'enquesta feta per l'Institut Català de les Dones. La conclusió és que les dones dediquen més temps a la llar i la família i els homes a la feina i l'oci. Concretament, en el 60% dels casos són les dones qui planifiquen la neteja i els àpats, i una àmplia majoria de vegades també són qui demana els permisos per tenir cura d'infants i de persones dependents.
0: 2026, a veure si comencem a girar aquests papers al nucli familiar amb el que ens acaba d'explicar també l'Andreu Merino. Jo aquí veig les vaques de Ruanda i em tremola tot. De què parlarem poc, Marta?
3: Doncs de les vaques de Ruanda. Es tracta de les vaques Inyambo, que es diuen així, se les reconeix ràpidament per tenir unes banyes en forma de mitja lluna. Formen part del patrimoni històric del país perquè es veu que abans estaven estretament lligades a la noblesa. Es criaven, de fet, a les Corts Reials com a un símbol de riquesa i de prestigi. I a dia d'avui, doncs, encara tenen un tracte singular. Es veu que se les pentina amb un raspall molt particular i encara se'ls canta i se'ls llegeix poesia, es veu, abans de les cerimònies i de totes les visites que fan els turistes.
0: I el tall, per cert, que podeu escoltar els sons de com els hi canten, els hi reciten poesia i les cuiden com si fossin autèntiques reines. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs que la Seu d'Urgell recupera la fira dels Playmobil, que s'havia deixat de fer des de feia 6 anys. Es diu Pirineu Click i podrà visitar-se des d'avui fins diumenge a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig. Vol apropar aquest univers, a l'univers dels Playmobils, als petits i grans, però sobretot crear una nova afició entre els més joves i reivindicar el joc compartit en família. Ja a l'entrada gratuïta i el certamen ofereix una desena d'activitats infantils i de comerç especialitzat. Sentim la presidenta de l'associació Pirineu Click, la Sílvia Caravaca, en declaracions a la CN.
5: La nostra finalitat és que els nens tornin a jugar. Volem que deixin les pantalles, són molt boniques, molt instructives, però ens agrada més que juguin amb les coses. I el que volem és que els nens tornin a jugar.
0: Pirineu Click. Jo vaig sempre a aquestes fires i torno una de bosses de clics que després no sé què fotre, també t'ho dic, perquè arribo a casa i dic, ara què fots amb tots aquests clics? Però...
3: Però ja havíem jugat molt.
0: Molt. M'encanta. Doncs escolta'm, felicitats per aquest retorn, perquè recupereu el Pirineu Click. I mentrestant, motius per saltar del llit en tenim molts, però un ens el porta a l'Otserra. Bon dia, Ot.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és apropar-se a la memòria històrica de Montellà i Martinet, a la Cerdanya. El Parc dels búnquers d'aquestes localitats ofereix aquest estiu un seguit d'activitats amb visites guiades a la 70ena de búnquers de la zona i una biblioteca especialitzada sobre el franquisme i la Segona Guerra Mundial al Pirineu. També hi haurà excursions, presentacions de llibres, espais de conversa amb la gent gran, tallers infantils i sessions de cinema a la fresca. La programació arrencarà el 9 de juliol amb una recerca de les fortificacions encara no identificades des del mirador de Béixec i acabarà amb un berenar popular. Durant els mesos d'estiu, el parc obrirà cada dia de les 10 del matí a les 7 de la tarda.
0: Fem camí cap a 6:15 del matí, com cada dia fent els matiners a Catalunya Ràdio. Tu estàs per Sevilla. Tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu, que vas caminant.
3: Tucu-tucu.
0: Allà, la Torre de l'Oro, al barri de Triana, aquells carrers andalusos meravellosos, que Sevilla és una meravella. I de cop sents que una música i una cançó. I d'això va el que parlarem ara mateix, perquè com batega el cor aquest matí, Lara?
3: Doncs batega amb el cantant Robbie Williams, perquè ha protagonitzat, com deies, una escena inesperada a Sevilla.
0: Fortíssim, les imatges.
3: On està fent concerts aquests dies. Segons veiem els vídeos difusos a les xarxes, Robbie Williams, mentre passejava pels carrers de Sevilla, s'ha animat a cantar amb un músic de carrer.

0: res més afegit. Oh, quina meravella.
1: Pell de gallina,
0: jo estic allà. Robbie!
1: Bueno.
0: Quina meravella, Robbie Williams pels carrers de Sevilla cantant Angels.
1: No, estic emocionada.
0: Ho fa aquí a Barcelona, s'atura la ciutat, ja t'ho dic.
1: Ui,
0: ara.
1: No.
0: Però tu estàs pels carrers i de cop sents que està cantant Robbie Williams, un regal pels seguidors i pels no seguidors d'un dels cantants més importants del món de música. I aquest programa, com que és eclèctic, ara també toca parlar d'Alba Carrillo. Bé, aquesta és Rocío Jurado. Per què Rocío Jurado és protagonista, Marta?
1: Doncs, a veure, hem de parlar del documental La Más Grande, el documental aquest que s'ha fet sobre Rocío Jurado, fet per la seva filla Rocío Carrasco, qui va anar a la presentació és Alba Carrillo, i allà li van preguntar què li semblava que Gloria Camila, recordem que és filla de Jurado i Ortega Cano, i per tant, germana de Carrasco, li va preguntar què li va semblar que no hagués assistit a la premier, y Alba Carrillo va a contestar això.
2: Que busco una imagen de alguien de mi familia en la cárcel. Que busque una imagen de alguien de mi familia pegándose en la calle. Que busque una imagen de alguien de mi familia que diga que hay que hacerle el ADN a su hermano. Busca una foto de mi padre entrando a la cárcel por haber ido bebido y matar a una persona. Un homicidio imprudente grave en un coche. Una.
0: Alba Carrillo, que ha renovat per ser el sotano atent, no m'estranya, perquè, escolta'm, s'està convertint viral
1: pràcticament
0: cada dia pel que diu i com ho diu, sense fissures.
1: Sense fissures, m'està agradant molt, l'he de dir. Això, recordem ara que ho deia Alba Carrillo, que Ortega Cano va ser condemnat a 2 anys i mig de presó per homicidi imprudent, per matar precisament a una persona, per conduir sota els efectes de l'alcohol, i després de tot això, d'aquestes declaracions, periodistes del cor li han preguntat a Gloria Camila que li semblava tot això i ella ha respost.
3: Rocío Carrasco ha dicho que le da igual si lo ves o no.
4: Pues eso, entonces ni me preguntéis. Perdón, un poco de pena que no quiera reconciliarse, que siga así.
5: O sea, ahora
3: que ha sido muy fuerte con las declaraciones, ha sido lo que ha dicho. ¿Qué te parece?
5: No me sorprende, de gente mala solo salen cosas malas.
1: A mi el que em fa por és la veu, la risita,
6: la risita malvada.
0: Mare meva, per favor, quina família.
1: Ai, està ella per parlar de gente mala.
0: Déu-n'hi-do, com estan els ànims caldejats en una família totalment barallladíssima i que sembla que això no té... Mira, no hi ha punto de partida.
1: No,
0: encara que no hi ha punto de partida. Quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, l'antropòleg Manuel Delgado, recentment jubilat com a professor universitari, va venir a fer-nos la penúltima classe.
7: Hem caigut en mans d'una mena de dictadura tecnocràtica dels pedagogs que bàsicament ens obliguen a fer creure que l'ensenyament és com una tècnica que requereix un seguit de protocols, d'actuacions sovint purament burocràtiques, d'aplicatius que no entens ni merda del que estàs posant i en el que es perd justament la matèria primera de l'ensenyament, que és la proximitat, la dimensió gairebé artesanal del cara a cara, del cos a cos.
0: 7 minuts, arribem ja a 6:15 del matí.

0: Shaki protagonista amb una de les seves grans cançons. Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Us he de dir que he posat aquesta cançó perquè és el primer casset que jo vaig tenir. I per explicar-vos aquesta història, perquè un 1 de juliol del 1979 Sony llançava el seu primer Walkman. La gent feia temps que escolta la música per smartphone, Spotify o YouTube, però és gràcies realment al Walkman que vam començar a escoltar la música fora de casa. En aquell moment es veu que es van llançar un primer lot de producció amb només 30.000 unitats. El primer mes es veu que tampoc les vendes no van anar gaire bé. Això sí, a finals de la dècada ja s'havien venut més de 100 milions de Walkmans arreu del món. Es veu que al principi aquest aparell tenia diversos noms. Per exemple, als Estats Units es deia Sound About, al Regne Unit Stowaway, a Austràlia Freestyle, però després, en pocs anys, el Walkman va ser el terme més utilitzat.
0: Ara tu el Walkman ni està ni se l'espera, no?
1: No. Hosti, és que jo recordo molt, me'l va regalar el meu pare. Fa com pena, no haver-lo tingut.
0: Quan et regalaven el Walkman et canviava la vida.
1: Sí, és que tinc la pell de gallina.
0: A veure, espera, que mai el Roger, que ja està també curtidet en anys, a veure què se'n diu. No Walkman, no cry.
1: Va,
0: dos despertadors. Ai, quan te'l regalaven amb la capseta, piles carregades. I clar, és que començàvem a fer...
1: Començava una nova vida.
0: Absolutament. Després ja li va venir el minidisc, no? Minidisc després del Walkman. Va ser... No, el CD, el Discman.
1: El Discman.
0: Que també, déu-n'hi-do, que et saltava el Discman, que si era un Discman dolent, et saltava un munt, els Discman. I després hi ha el minidisc, que va ser un autèntic fracàs.
1: Jo el minidisc no
0: vaig tenir. El minidisc, sí, jo sí, però...
1: I com era el catxarret?
0: Molt petit. Era com, no sé, molt petitó. No va funcionar
1: gens. Minidisc.
0: Un minidisc, bàsicament.
1: Disc mini.
0: Amigues, agafem-nos de les mans perquè arriba el moment de saber com estan els astres. Aquest matí de dimecres, a l'equip d'aquest programa li queden dos despertadors, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui donem la benvinguda al mes de juliol amb Júpiter acabat d'entrar en el signe de Lleó. Fins al 2027 s'obre una etapa que ens impulsa a recuperar confiança, liderar des del cor i compartir talents sense tanta por. També pot portar més optimisme en l'amor, el joc, la creativitat i la nostra vida social. Que passeu molt bon dia.
0: Ai, que bé, escolta, ja el mes de juliol ens porta coses molt bones.
1: Anem.
0: Ja està, remuntada. De moment, per cert, recordeu que hi ha en directe el partit de Mèxic i Equador, Mundial, que això dura 300 mesos que portem ja del Mundial. Va guanyar Mèxic, de moment, el marcador no es mou. Aquest 2-0 a favor de Mèxic. I mentrestant, l'ara, qui bufarà espelmes avui?
1: Ho fas molt bé, això del futbol.
0: Sí, m'agradaria.
1: Sí, ja estàs agafant el gustirrim.
0: La TDC faré. Transmissió d'en Canalies. Un gir inesperat, la ràdio pública.
1: Mira.
0: Jo fent transmissions de futbol.
1: Sí.
0: Aparteu les criatures. Què en dius?
1: A veure, avui felicitem l'actor català Jordi Mollà, que arriba als 58 anys, i d'actor actriu avui també fa anys Verónica Sánchez, que en suma un mes i arriba als 49. Pamela Anderson també bufarà espelmes, concretament 50 i tots, és a dir, 59.
0: Ara sí.
1: I la cantant Missy Elliott també fa anys, 55. Avui, 1 de juliol, també va

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem les últimes declaracions judicials del cas Andic. Farem l'última passejada de la temporada amb Albert Om. I a les 11 entrevistarem Maria Oliver, una Latin Queen. A la tarda, Marina Porres ens recomanarà llibres per llegir aquest estiu.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 1 de juliol. Anna Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Moment de repassar titulars amb l'Anna. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària d'immigrants impulsat pel govern espanyol.
3: Perquè considera que podria entrar en conflicte amb el dret comunitari. La decisió judicial ha coincidit amb el final d'aquest termini de regularització i la presentació per part del govern espanyol d'un pla d'integració per a aquests immigrants dotat amb 500 milions d'euros.
2: Els experts recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se sobre aquesta qüestió.
3: Sí, sentim la politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, i el jurista i subdirector de l'Observatori de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, Diego Boza.
4: Les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
5: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència.
3: El govern espanyol demana tranquil·litat i defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu.
2: D'aquestes últimes hores també tenim un revés judicial a Donald Trump.
3: El Tribunal Suprem dels Estats Units rebutja l'intent del president nord-americà d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava Trump, que volia negar aquest dret als fills de pares que són al país de forma irregular o temporal. El president de la Cambra de Representants dels Estats Units, el republicà Mike Johnson, diu que està decebut amb aquesta sentència i que ara l'únic camí, si es vol abolir aquest dret, és reformar la Constitució.
6: Estic segur que la conclusió d'aquesta sentència serà que per solucionar-ho cal esmenar la Constitució. Com tothom sap, esmenar la Constitució és un gran repte. Només ha passat 27 vegades a la història. Cal tenir 2/3 parts de les dues cambres del Congrés i 3/4 parts dels estats per ratificar els canvis, com a mínim. És un procés de molts anys i molt complicat.
2: A Veneçuela ja són 2.000 els morts pel doble terratrèmol de la setmana passada.
3: Els equips d'emergència continuen buscant sota la runa possibles supervivents en zones devastades i més de 50.000 persones continuen desaparegudes. Els Estats Units han anunciat un desplegament de gairebé 1.000 soldats sobre el terreny en aquestes feines d'assistència humanitària.
2: Calor, molta calor, nits incòmodes. Segur que tots vosaltres ho heu notat. Evidentment hem de parlar de temperatures de rècord.
3: Les temperatures globals de tota la superfície del mar aquest mes de juny han tornat a registrar un rècord. N'alerten els serveis de canvi climàtic i de vigilància marina de Copernicus, que estimen diàriament el temps global i la temperatura de l'aigua. El 21 de juny la temperatura del mar va arribar pràcticament als 21 graus.
2: A partir d'avui

0: La Unió Europea començarà a cobrar una taxa pels petits paquets que arribin de països no comunitaris.
1: Són, per exemple, les compres a Shein, Temu o AliExpress. Fins ara, si no arribaven als 150 euros, aquests paquets estaven exempts d'impostos. Ara s'hauran de pagar 3 euros per cada tipus de producte que incloguin. La Unió Europea calcula que l'any passat van entrar als països comunitaris prop de 6.000 milions de petits paquets, sobretot des d'Àsia.
0: Més de 5.800 empreses i persones devien cadascuna més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola al final de l'any passat.
1: Entre els noms hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. Qui acumula un deute més gran amb la Hisenda espanyola és la constructora Rial Urbis, que ha de pagar-li 265 milions d'euros. A l'Agència Tributària de Catalunya, el rànquing de morosos, que també s'ha publicat, el continua encapçalant Josep Faradji, un empresari d'origen germano-iranià, que ha de pagar més de 65 milions d'euros, i ell sol deu un terç de tot el que han de pagar a la Generalitat als 58 grans morosos que hi ha a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do les xifres, eh?
1: Sí.
0: Que paguin. Els bombers han estabilitzat l'incendi que es va declarar ahir al vespre en un magatzem dels Laboratoris El Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat.
1: El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors van poder sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
0: Bon dimecres, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia. Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
3: Avui, amb la paraula regularització en bona part de les portades del dia, Diari Ara, el Suprem dubta que la regularització d'immigrants sigui legal. La Vanguardia ho amplia i titula que el Suprem obre la porta a dur la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i el Mundo assegura que la Moncloa llança la regularització express per anticipar-se al Suprem.
2: També en portada, el cas Andic és la gran foto de portada al diari del grup Godó. I veiem una dona amb ulleres de sol i una bossa de mà blanca baixant unes escales. Al peu de foto, la terapeuta dels Andic dilueix les sospites. Lara també explica que la jutgessa descarta per ara investigar-la, i el periòdico que la jutgessa ha acordat fer una còpia del mòbil de la vídua d'Andic.
3: Altres temes de portada, per exemple, l'actualització de la llista de morosos. Ara ho dèiem, la Vanguardia explica que hi apareixen Mario Conde i Isabel Pantoja, i el periòdico entrevista el president de Castella i Lleó, Emiliano García Page, diu el PSOE té més de 120 imputats. No som responsables de res.
2: Per acabar, el País titula que el mes de juny s'ha acabat, avui ja és 1 de juliol, amb 900 morts lligades a les altes temperatures.
0: I avui els diaris hi destaquen les opinions sobre els dubtes del Suprem, també ho estàvem comentant fa uns moments amb l'Anna, davant del procés de regularització d'immigrants.
2: L'editorial de La Vanguardia subratlla que el procés de regularització d'immigrants, amb més d'1,2 milions de peticions, ha trencat totes les previsions.
3: Assegura que el govern espanyol ha de prendre nota que cal ser molt escrupulosos amb el dret europeu, després que el Suprem hagi plantejat dubtes sobre si la mesura topa amb el pacte d'immigració i asil de la Unió Europea.
2: L'Ara critica els arguments del Suprem per qüestionar la legalitat de la regularització d'immigrants.
3: Diu que els magistrats fan un triple salt mortal en considerar que, com que la política migratòria europea s'ha anat endurint els darrers anys, la mesura trenca la confiança mútua entre els estats perquè té un impacte significatiu en el conjunt de la Unió.
2: Per al món, en canvi, els dubtes del Suprem són raonables. Diu que no es tracta d'anar a drets ni alimentar discursos xenòfobs, sinó d'assumir que a l'espai Schengen les decisions dels estats traspassen les seves fronteres.
3: A més, critica que el procés de regularització hagi tirat endavant sense acord amb l'oposició, sense coordinació suficient amb les autonomies i contra la direcció dominant a Europa.
2: Un altre tema destacat entre els articles d'opinió són les acusacions de PP i Vox al govern espanyol de voler alterar el cens electoral amb la llei de nets, que permet a fills i nets d'espanyols nascuts a l'estranger obtenir la nacionalitat de forma directa.
3: Els editorials de La Vanguardia i El País coincideixen a assenyalar que fer aquestes acusacions és una greu irresponsabilitat.
2: El País hi afegeix que la competició entre les dretes per sembrar dubtes sobre el sistema electoral beneficia els més extremistes.
0: Dos quarts de sis del matí, 7 minuts. Bon dimecres, Solanes.
4: Hola, bon dimecres.
0: I bon mes.
4: I bon mes, bon dia 1.
0: Un altre, bon dia 1. Sí.
4: No?
0: I el 3 encara serà millor.
4: Sí. clar, que temporada.
0: T'ho diràs? Què hi ha?
4: S'acaben els despertadors.
0: Ai, però trobaré a faltar amb aquest repàs de la premsa digital. Ai, sí. Et trucaré cada dia 6:15 del matí perquè em facis alguns títols.
4: Estàs segur?
0: Ah, no. Alguna nit potser sigui de tornada. Vinga, anem-hi. Qui han enredat?
4: Doncs un poble de les comarques de Castelló, en concret Cotes d'Arenós, ha denunciat que li van canviar una pintura renaixentista de l'església per una fotocòpia sense avisar, que seria un canviasso. Per casualitat, se n'han adonat 7 anys després. Va ser una turista experta en art que va descobrir la falsificació a un grup de veïns i després d'investigar van descobrir que el bisbat efectivament s'havia endut l'obra original. Argumenten per poder fer estudis històrics artístics i determinar l'origen exacte del retaule. Ho veiem a Castelló en el dia.
0: Un altre efecte de la calor.
4: La Torre Eiffel és més alta.
0: Ah, perquè el ferro es dilata, clar.
4: Correcte.
0: Molt
4: sí.
0: Bé, clar.
4: 10 centímetres més, és una variació.
0: Però, si jo em poso la calor i no dilato 10 centímetres cap amunt, no ho entenc.
4: Perquè
0: jo vull
4: créixer ferro.
0: També. M'hauré de posar pròtesis a les cames. Hosti, que curiós.
4: Sí, doncs això és un fenomen que passa també a l'hivern, que es contrau, perquè també es contrauen les temperatures extremes, és un tema físic, de física. Com tots els metalls, el que dèiem, el ferro forjat respon a la calor, creix a l'estiu, es contrau a l'hivern.
0: Molt curiós. Què fa Neymar alerta entre partit i partit del Mundial?
4: Doncs què pot fer un futbolista amb molts calés a la butxaca? Anar a compres.
0: Ah, sí? Entre partit i partit, el tio?
4: Sí.
0: Targeteta amunt, targeteta avall.
4: Targeteta amunt, targeteta avall, no compres qualsevol. El futbolista brasiler també li encanten els rellotges i és notícia perquè s'ha comprat un rellotge $1 milió.
0: Ah, que sí.
4: D'aquesta manera amplia la seva exclusiva col·lecció de rellotges, per si us interessa. És de la boutique Jacob & Co, una de les marques que es veu que és de les més prestigioses del món, de la que va de conèixer.
0: Jo que soc d'aquests de rellotge de plàstic. Alerta. Clar, és que tinc amb allò el Roger per aquí, eh? Espera, ara començo, veieu. Si sou dels que us piquen els mosquits, també us interessa.
4: Et piquen?
0: Sí, bastant. Aquest any he de dir que jo sóc com la víctima dels mosquits que hi ha a l'habitació.
4: Doncs mira, jo també.
0: No, sí. Què hi ha? Vaig amb l'antimosquits.
4: Anem a menjar els mosquits, escolta.
0: No, ja, però escolta'm, que s'alimentin, no sé, de vaques.
4: Saps?
0: A veure.
4: A veure, avui vas fer que va estar blanc. Una investigació de la Universitat de Washington que publica la revista Nature alerta que alguns colors són especialment atractius per als mosquits. Ho han comprovat i els colors vermell, taronja, negre i cian atrauen especialment aquests insectes, sobretot a més quan detecten el diòxid de carboni que les persones expulsem al respirar.
0: Serà això perquè jo vaig a... no porto res. Dic almenys a l'hora de dormir.
4: Clar. El color.
0: El color o el diòxid de carboni que els hi encanta.
4: Exacte.
0: Però que sigui irresistible. Gràcies, Sílvia.
4: Vinga, fins ara.
0: 5 minuts, arribem a 5:45 del matí. D'aquí uns moments ho comentarem amb Tomàs Molina, però les temperatures, tot i que van una mica a la baixa, segueix fent molta calor, Marc.
3: Sí, avui cedeix una miqueta a terreny aquest primer dia de juliol. Màximes més altes que avui rondaran els 36 graus. Fa un parell de dies que parlàvem de 40-42, per tant, sí, baixa una miqueta, tot i que tornaran a pujar. Temps serà assorellat amb alguns ruixats de la tarda al Pirineu, localment intensos.
0: Marta, tu et piquen els mosquits o no?
5: Molt, molt,
0: tu,
5: molt.
0: Marc, per cert?
3: Piquen, moltíssim.
0: També, eh? Doncs, nois...
5: Ens haurem de vestir.
0: Ens haurem de vestir. Anar vestits amb un neoprem, aquesta calor que fa, escolta, és una meravella, sí senyor. Anem a picar una mica l'actualitat en el món cultural. Marta, per on comencem?
5: Doncs mireu, avui explicam-vos qui serà la nova directora de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Serà Maribel López Zambrana, fins ara la directora de la Fira Arco de Madrid, un nomenament que es va aprovar just ahir, i assumirà el càrrec Zambrana fins un període de 4 anys, en aquest cas prorrogables. També previsions per avui mateix. Per exemple, al Teatre Tívoli s'estrena el muntatge Una noche sin luna, un muntatge sobre Lorca amb Juan Diego Botto al capdavant. Si vau estar atents i vau aconseguir entrades, doncs enhorabona, perquè realment es van acabar molt i molt ràpid. És un espectacle que es pot veure al Tívoli fins el dia 26 de juliol. Avui també coneixerem més detalls del Saló del Manga, perquè que es farà al desembre, avui al migdia, de fet, hi ha roda de premsa de presentació. Recordem que és un festival, un esdeveniment que acull cada any moltíssima gent, per tant, veurem si hi ha algunes novetats importants per de cara al desembre de l'any vinent, ai, d'aquest any, vaja, i si voleu música, doncs avui Taburete a Barcelona. Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida, pero a tu
0: lado, bebiendo tequila de cualquier vaso. No sé si m'agrada o no aquesta cançó.
5: Jo he tingut els mateixos dubtes.
0: És que estic un puntet que acaba enganxant.
5: Sí, a veure, jo crec que tu això t'ho posen de boda. Estàs de boda i...
0: Si entra la nòvia o el nòvio amb aquesta cançó, m'aixeco i me'n vaig, ja l'aviso.
5: A les 3 de la matinada t'ho han de posar.
0: Funciona.
5: Bueno, et pot entrar. En qualsevol cas, si els voleu veure, avui a les 10 de la nit, al Palau de Pedralbes, tot això, un concert que es fa dins el Festival Nits d'Occident.
0: En fi, que ja ho sabeu, avui al Palau de Pedralbes podreu veure en directe a Tabureta. I alerta, perquè avui toca moure el dial fins al 2015. Les comarques de Ponent estaven en plena campanya turística i el programa Meteoscapades de Catalunya Ràdio, d'aquesta casa, diversos projectes de la zona explicaven com havien triat la boira com a reclam turístic.
6: Com a creadors turístics de la comarca, no? Que també tenim el sector turístic, una casa de turisme rural, se'ns va acudir un dia de que ja cansats de que la gent pues, vegués que la boira era una cosa negativa, donar-li el tom, no? I vam dir, pues, per què no? Per què no, si a la muntanya van fer que la neu fos un atractiu turístic, per què no nosaltres podem aconseguir que la boira arribi a ser un dia pues, també un atractiu turístic, no? I estem amb això.
7: Combinar-ho amb bicicleta és factible?
8: Boira i bicicleta, sí, i tant.
7: Sí?
8: Sí, sí.
7: Però, clar, a 3, 4 positius, a 0 graus, has d'anar molt ben abrigat.
8: Sí, has d'anar abrigat i també amb tela impermeable, eh?
7: Però, bueno, per la boira pixanera.
8: Per la boira pixanera, clar, sí. Però, bueno, en aquest cas, la caminant és una altra filosofia molt més que s'adapta a tothom, no? Vull dir, no? De fet, veus perfectament per on camines i no hi ha riscos de caure ni res d'això, no?
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per arribar a les 6 del matí a Jamaica, falten 16 minuts per les 11 de la nit. I allà hi hem enviat el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
9: Good night, matiners. Avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae. Aquí, a Jamaica, el bressol d'aquest estil de música és un dia de celebració de les seves arrels i d'aquests ritmes que van internacionalitzar l'illa. El Dia Internacional del Reggae es va celebrar per primer cop el 1994. Tenia l'objectiu de mobilitzar les emissores de ràdio jamaicanes perquè fessin programes especials sobre les arrels del reggae. I ara la festa és seguida per tots els seguidors i els rastafaris d'arreu del món. El més conegut és Bob Marley, però moltíssims artistes han marcat la música d'arreu del món des d'aquesta illa del Carib i avui això se celebra. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Jamaica pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Moltes gràcies, Guillem. Hem arribat ja a 3:15 del matí. Estàvem parlant, per cert, jo i el Roger, bon dia de nou.
10: Bon dia.
0: Dani Marc, el que fa entre partit i partit és anar de compres i m'has enviat un missatge dient-me que ha jugat uns 15 minuts en tot el Mundial, o sigui que podem confirmar que Neymar compra més que juga.
10: Sí, no ha estat la seva millor forma física per jugar, sí que per anar a comprar, que requereix de bastant de menys intensitat física. Però, bueno, jo sé que ell voldria jugar, si pogués, vull dir, no és una qüestió.
11: Ha dit, no?
10: Sí. A mi no, però als mitjans locals sí, i només cal veure l'emoció quan se'l va convocar pel Mundial.
0: I per intensitat el que passarà a partir de les 6 amb Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
10: Que no marxem a comprar... Bueno, potser algú va...
0: Un rellotget de plàstic.
10: Algú va buscar el cafè, però avui el Freddy estarà aquí 6 hores a l'estudi clavat per explicar tota l'actualitat. Avui repassarem les declaracions d'ahir del cas Andic, les declaracions judicials amb la Maica Navarro i també les paraules de Trapero ahir en aquest estudi. Després, parlarem dels moviments del PP, tant a Andalusia, on és incapaç de pactar amb Vox, com a Catalunya, després de l'article que va enviar, que va escriure Alberto Núñez Feijó, intentant seduir els votants catalans amb el Pablo Montesinos, que és un dels periodistes que millor coneix l'actualitat del Partit Popular. I parlarem de platges. Hi ha hagut 6 persones ofegades en aquest inici de temporada, que són bastantes. En parlarem amb un expert en seguretat aquàtica. I després de les platges que tenen bandera negra perquè són poc sostenibles, ho farem des de la platja de les Tres Xemeneies, on hi enviarem la Marta Diana. Després passejar amb Albert Tom, exacte, no per la platja, sinó pels voltants de la ràdio, com sempre. Secció de telesèries per apuntar recomanacions ara que ve l'estiu amb el Darío Porras. Bueno, ja hi som a l'estiu, amb el Darío Porras, però vaja, ara que acabem... Ara que acabem temporada, comença més i que, per tant, sempre és bon moment
0: per
10: apuntar recomanacions. I després de la Latin Queen, Maria Oliver, entrevista a partir de les 11 a la caiguda de Lara García.
0: Doncs gens malament, ja ho sabeu, a partir de les 6 engega el Matí de Catalunya Ràdio. 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Catalunya expectant perquè ens sorprenguis amb una altra dada sorprenent. Arriba la dada major.
10: Avui la Sara no pot jugar perquè me l'ha enviat i, per tant, l'ha vist. Per tant, no s'hi val, treu dels auriculars, Canalies, perquè no pot jugar.
0: Val.
10: Però ja que tenim en marxa un Mèxic-Equador, doncs una dada sobre els dos països.

0: Per cert, recordar que el partit entre Mèxic i Equador segueix, i de moment segueix guanyant Mèxic en aquest 2-0 que no s'ha mogut, de moment.
1: 2-0 està apretant Equador, però al minut 85 sembla que clar que qui es classificarà serà Mèxic.
2: Bueno,
0: Mèxic classificat! I la dada major el d'avui, a veure, va.
1: Doncs va, seguint l'estela d'ahir, quantes persones nascudes a l'Equador i quantes persones nascudes a Mèxic hi ha a Catalunya?
0: A veure.
2: Ahir què vam dir? Del Marroc era 1,5 milió, no?
1: No era 1,5 milió.
0: És que no me'n recordo d'ahir.
2: Era més.
1: 1,5 milió de 8 milions de catalans creus que són del Marroc. El Marroc és el país amb més nascuts, que són 250.000. Va, Equador, vinga, va. No és una xifra.
0: 100.000?
2: 30.000, no, 25.000.
0: 50.000.
1: Marta Viana guanya perquè són 26.655, 16a posició. I Mèxic?
2: Menys.
0: 15.
2: 19. 10.
0: 12.
1: Lara García és qui s'acosta més, perquè Mèxic són 9.202, 35a posició en el rànquing de persones nascudes a l'estranger que viuen a Catalunya. Què passa?
2: Es pixa.
0: M'encanta la Sara avui, que no m'ha pogut ajudar, però
1: la Sara no t'ha pogut ajudar,
0: amb la mirada apagada. No l'he afinat, Sara. Jo sense tu no funciono en aquesta secció. No sóc el mateix.
1: Bueno, podeu cantar per no plorar el vostre fracàs. Bueno, en aquest cas el teu, perquè la Marta se n'ha acostat en un i la Lara en un altre.
0: Perdó, que em diu la Sara, si només fos en aquesta secció, què faria jo, Sara, sense tu? Què faria? Gràcies, Maiol.
1: A disposar.
0: Per cert, oients dels matiners, ja sabeu que ens queden dos despertadors. Ens agradaria sentir-vos, aquells que al llarg d'aquesta temporada us heu despertat amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, si us ve de gust saludar-nos, que a nosaltres ens faria molta il·lusió. 93201-7474. A punt de rebre les trucades dels matiners. Ara mateix.
3: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
4: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
3: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
5: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
3: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
5: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno,
7: no us sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic.
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
3: Desperta Catalunya abans que cap altra ràdio.
0: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
2: A veure si ho lave, eh?
9: No.
2: Bueno, sí, això sí.
0: Pues si no et surt.
2: No, ja me'ls dos dits sí, molt fort.
0: A veure,
2: jo no
0: em farà
2: la ràdio.
0: Va, xiula, home, xiula.
2: Tu, Lara?
9: Jo no en sé.
0: Però a veure, un moment, per favor.
2: És que no en sé, mira.
0: Que no saps xiular.
2: Sembles un mussol.
9: Que ho he intentat molt i que no puc.
0: Això no. A veure...
3: Els matiners.
0: Vinga, va, 93207474. Amb només 9 minuts arribem a les 6 del matí. D'aquí uns moments rebem alguns matiners. Avui farem connexió, per cert, amb Nova York. De seguida us expliquem per què.
2: Epa.
0: Abans, per això, repassem alguns sons que ens han deixat persones conegudes, com el Joan Pera, que va anar a veure l'Helena García Melero. I Joan Pera ens encanta. Va explicar un moment el cert... complicat per un costat, però molt emocionant per l'altre, quan parlava de la mort del seu pare.
10: El dia que va morir el meu pare, el dia abans, no estava més o menys malalt, però no estava per morir, el dia abans dic, va, anem a veure el pare, i vaig anar amb els nens, i vaig anar a veure el pare, que ja... I el pare...
11: Estava ingressat.
10: Estava a casa. El Marcià em diu, vine, vine. El meu pare era molt ferreny, tenia unes mans de treballar així. Vine. Em dona la mà... i em diu, passi el que passi, tu i jo sempre amics,
11: Ai.
2: Ah, oh, Joan, quin comiat.
11: Molt bonic.
10: La nit abans. Ai, sí, para, home, no passa res. I tant que sí, és com sempre. L'endemà al dematí em truquen a les 8. Sabia. Les últimes paraules que em van
2: dir. Ho sabia.
11: Això és molt...
2: És brutal.
11: I
10: la mare també em va passar una cosa semblant. La mare, ja anava amb cadira de rodes, ja era molt gran, i el dissabte i el diumenge l'anàvem a buscar, cada setmana, la pujàvem a casa, i aquell diumenge la mare em va dir: «Ai, Joan, que contenta estic d'haver vingut. Que contenta estic». Dic: «Mama, però si vens cada setmana». Yeah. «Sí, però avui estic molt, molt contenta». L'endemà dilluns, jo marxava amb el Paco Morán a fer bolo a Còrdoba, i em truquen després de la funció, i em mor la mare.
0: Déu-n'hi-do, Joan Pera explicant aquesta història, que, home, el cert és que és emocionant, trista,
2: però
0: uns bons comiats. El cert és que és així. I alerta perquè Bisbi, David Bisbal, durant el seu concert, també va enviar un missatge potentíssim al poble veneçolà. Va dir això.
12: Ara hay un país, hermano nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí tratando de dibujar sonrisas, pero es muy fuerte también que al mismo tiempo una parte del corazón también está con Venezuela en estos instantes de máximo dolor. Sé que hay muchísimos puntos de información de cómo mandar ayuda a los niños, a la gente que más lo necesita, y yo creo que todo el mundo está colaborando y eso me encanta. Pero no se me ocurre otra idea también que, aparte de mandarle un mensaje, dedicarle esta canción, que digo, todo el concierto entero, con toda la ayuda que están recibiendo de muchísimos países también, pues ánimo. Os queremos mucho, Venezuela, y vamos a seguir ayudando siempre. Vámonos para arriba, mi gente.
0: Bon missatge de David Bisbal, artista estimadíssim també a Venezuela per les seves gires per l'Amèrica Llatina. 9-3-2-0-7-4-7-4. Vam parlar amb ell fa alguns mesos ja. És periodista, està treballant als Estats Units. El vull saludar aquest matí per saber com li va la vida. Jan Téllez, molt bon dia.
13: Hola, què tal? Bon dia per vosaltres i bona nit per nosaltres.
0: Quina hora tenim ara mateix a Nova York?
13: Doncs mira, doncs les 11 i pico.
0: Vas a dormir molt tard, tu, Jan, o no?
13: Doncs sí, he de dir que jo no sóc gag sempre de res, perquè malauradament em quedo sempre fins tard, entre una cosa o altra, i em costa molt matinar.
0: A quina hora te'n vas a dormir, més o menys?
13: Doncs mira, jo normalment cap a les 12:30 o inclús fins a la 1.
0: I dormim 8-9 horetes?
13: Em costa. Normalment començo a entrar a l'oficina a les 9, llavors una mica menys de 8 hores sempre dormo, o 7:30.
0: Estava pensant, Jan, que els que hem anat a Nova York, i depèn de quina zona et quedis a dormir de la ciutat, conciliar la son a la ciutat costa a vegades.
13: Sí, és tot un repte. El que passa és que, bé, jo tinc la sort de treballar a Midtown, al centre, al ple centre de Nova York, i visc a 10 minuts caminant, o sigui, d'això no em queixo. Uf. I intento sempre, doncs, aprofitar al màxim cada minut de son.
0: Quan fa ara que hi ets, Jan, a Nova York?
13: Doncs ara ja fa 8 mesos.
0: I t'hi quedaràs fins quan?
13: Un mes més, només.
0: Només un mes més, eh?
13: Sí.
2: I et fa pena o què, tornar?
13: Sí, em sap bastant greu, però bé, tot té les seves coses bones i les dolentes, perquè del menjar ja estic una mica fart. Tinc ganes de tornar al Mediterrani.
0: El cafè encara ho deu servir alguna cadena de cafès bons, no entenc?
13: Sí, hi ha aquestes cafeteries d'especialitat que ja comencem a tenir també nosaltres a Catalunya.
2: Caríssimes.
13: Però els cafès del dia a dia no valen massa la pena.
0: Jan, com definiries, o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
13: Doncs mira, doncs si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús diria que és més que de pel·lícula.
0: Perquè no és el mateix anar-hi de vacances, que sempre et quedes amb ganes de tornar-hi, que viure-hi, eh? És a dir, que entenc que no t'has cansat de la ciutat al llarg d'aquests 9 mesos.
13: No, gens. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes, la illa de Manhattan. Doncs imagina els altres districtes. És increïble, perquè quan et venen a visitar sempre portes a la gent als mateixos llocs, a Times Square, a l'Estàtua de la Llibertat, que és molt xulo, però és molt turístic. I hi ha mil i un barris més xulíssims, que són com el que veiem a les pel·lícules, però que si vinguéssim de turistes no vindríem.
0: Tens pensat tornar-hi d'aquí uns anys, d'aquí un temps, o no?
13: Sí, suposo, però suposo que hi ha com un turista més i no com a un new yorkí més. Ara ja no...
0: Ara s'acaba la bona aventura, Jan.
13: Sí.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
13: Doncs sí, no ens anem a enganyar.
0: No ens enganyis, sí. No ens enganyis.
13: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
0: He de dir que ens tens a tots tres amb una enveja.
2: Ai, sí, molta enveja.
0: 8-9 mesos a Nova York ens els hi passaríem, eh?
2: Ja et canviaríem el lloc,
0: sí,
2: ja.
0: Sí. Good morning, faríem good morning a Catalunya, des de Nova York. Sí. Això ho podríem fer.
13: Sí. I he estat en uns mesos del fred més polar dels últims 20-30 anys.
0: Clar, i tant.
13: I ara demà comencem una onada de calor sense precedents, que hi ha.
0: Escolta'm,
13: 38 graus aquí. Però
0: 38, eh? Una obra sota Central Park llegint un bon llibre, això t'ho cura tot.
13: Sí, s'han d'anar els punts aquests d'ombra, perquè si no és insostenible.
0: Jan, d'aquí un mes t'esperem a casa. Felicitats per aquesta aventura i good morning, New York.
13: Bon dia, Catalunya. Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Jan. Adéu.
13: Adéu.

0: Marcer, Marta Viana, Lara García, moltíssimes gràcies, noies, i tornem demà.
1: Fins demà.
0: Tomàs Molina, què? Com tenim la calor, per favor?
2: Avui és més normal. Avui i demà seran els dos dies més normals.
0: Hòstia, doncs Déu-n'hi-do, perquè avui també he dormit amb una calorada, Tomàs.
2: No, jo he dormit bé, eh?
0: Sí, has dormit
2: sí,
0: millor.
2: Sí, amb el ventilador he dormit bé. La lona sempre s'està bé.
0: Sí, sí, sí. Però això, de moment, ens esperen aquests dos dies amb una petita treva, entenc?
2: Sí, avui ho tornen els ruixats a partir de migdia, hi haurà algun ruixat a algun punt de les comarques de Girona, i a la tarda vespre, un altre cop, els ruixats reparteixeran en aquesta zona. Però la resta, bàsicament sol, i els propers dies també sol, i temperatura que es manté fins divendres, i després el cap de setmana, la setmana ve, tornen a pujar les temperatures.
0: Haurem d'estar pendents d'aquesta pujada de les temperatures. Gràcies, Tomàs, una abraçada.
2: Bon dia.
0: Que vagi molt bé, bon dimecres. Frederic Vincent, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Tu com dorms, habitualment?
3: Què vol dir com dormo?
0: Bé, malament, aquests dies?
3: Raonablement bé. Poc. Anava a dir, no sé si va per el número d'hores o la qualitat de les hores.
0: Bé, t'anava a dir que eren dos despertadors. No.
3: Això davant meu, sisplau, estalvieu-vos-ho.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
4: La xarxa de comunicació local.

0: El moviment feminista busca la igualtat social, econòmica, política i cultural de les dones amb la resta de la societat. Però els feminismes no han existit sempre i han anat canviant molt amb els anys, incorporant visions i sensibilitats molt diverses i adaptant-se a noves realitats, com la diversitat sexual i de gènere o la diversitat ètnica i cultural. Si bé és difícil determinar quin va ser el primer exemple de feminisme, hi ha certs passatges de la història que mostren la determinació de les dones de formar part d'una societat igualitària on les dones siguin subjecte actiu. Posar nom a la desigualtat va ser la primera passa del feminisme, identificar que hi ha alguna cosa, i no és la natura, la que obliga les dones a mantenir-se submises. I si la desigualtat no és de naixement, sinó creada per la societat, llavors els drets que tenen els homes també els han de tenir les dones. A Catalunya, el feminisme prendrà una rellevància principal en els moviments polítics i socials durant la transició, i serà a partir d'aquí que grups de dones organitzades aconseguiran incloure les seves demandes a l'agenda política i social del país. Però les reivindicacions venen de molt abans i són hereves del que altres dones ja van fer al passat. Avui cerquem l'origen del feminisme i resseguim les passes d'un moviment que està decidit a canviar el món per fer-lo més just i igualitari. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 9. La lluita per la igualtat. El moviment feminista.

0: Som a l'any 2019. 6 milions de persones surten als carrers de les principals ciutats espanyoles per reivindicar la igualtat entre homes i dones. Al matí s'ha convocat una vaga històrica en què centenars de milers de dones no han anat a treballar per mostrar que sense elles l'economia s'atura. Ho fan sota el lema «Ens aturem per canviar-ho tot». Aquella jornada serà la culminació d'anys de lluita i una nova passa endavant per al col·lectiu, que passarà a ser molt més transversal i impregnarà moltes capes de la societat que fins aleshores no s'havien sentit identificades. Però tornem enrere en el temps. Anem a buscar l'origen del feminisme. Per fer-ho cal anar molt abans de la invenció del propi terme feminisme. Al llarg de la història hi ha dones que parlen de si mateixes exposant la desigualtat a què s'enfronten. Es tracta de casos poc comuns i sovint aporten la visió de dones de classe alta que viuen realitats molt diferents a les de la gent comuna. Montserrat Jiménez Sureda, amb qui vam parlar a l'anterior episodi de Miralls de Memòria, és una historiadora especialitzada en feminismes.
1: Existeixen moltes dones que tenen consciència de si mateixes, el que passa és que potser aquestes dones volen continuar existint i no porten la rebel·lió fins a les últimes conseqüències, però sí que escriuen amb aquesta consciència de si mateixes. Papers pel fur privat o papers pel fur públic, i aleshores es reivindiquen. Clar, abans del 18 i del 19 són figures puntuals, molt puntuals, no és un corrent de pensament. A partir del 19 sí que hem de parlar de corrent de pensament, i com que la Unió fa la força, aquest corrent de pensament és el que acaba portant aquestes millores. Però hi ha unes pioneres a les quals devem molt.
0: Una d'elles la trobem a la França del segle XV. Viatgem ara fins al 1405 per conèixer la poetessa Christine de Pizan, qui va escriure La ciutat de les dames. Ens en parla la Mercè Otero Vidal, responsable de l'arxiu de Cala Dona. També ens va acompanyar al capítol anterior.
2: Hi ha una dona francesa, Christine de Pizan, que escriu un llibre que es diu La ciutat de les dames. Aquesta dona ja té una consciència enfront de la misogínia dominant, no? Que les dones, que són les xafarderes, que són unes brutes, que són aquí, vull dir, tot lo típic de la misogínia. Aquesta dona ja fa per manera de fer una història de les dones en positiu, no? I que serveixi per avui, el que avui en dia diem empoderar o apoderar les dones, no?
0: I encara una altra intervenció d'una coneguda del programa. La historiadora Carlota Vidal Sánchez ens parla d'una dona que és considerada una de les principals precursores del feminisme.
3: Podem parlar de textos fundacionals com pot ser doncs, la Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutadana de l'Olimpia de Gouges. L'Olimpia de Gouges agafa la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà, la Revolució Francesa, text que els propis revolucionaris sempre havien parlat de que no podia incloure les dones, no es podia escriure en clau de gènere i feminista, i ella simplement agafa totes aquelles frases, aquells codis, i els transforma posant a les dones en el centre, no? I demostra que d'alguna manera sí que es podia fer.
0: A partir del segle XIX, les dones comencen a tenir més pes en la literatura i les idees que seran base del feminisme s'aniran expandint i normalitzant, especialment entre les elites culturals. El feminisme començarà a articular-se políticament amb els moviments de les sufragistes, dones que reivindiquen el seu dret a votar. I és que les primeres democràcies europees només deixaven votar als homes. El moviment sorgirà amb pes a partir de principis del segle XX al Regne Unit.
3: Tota una lluita importantíssima pels drets polítics, també pels drets civils, no? Amb moltíssimes traves, sent molt, molt ridiculitzades, no? Si mirem els diaris anglesos d'aquell moment, les vinyetes que les representen, no? Les representen com a dones brutes, com el dimoni, excessivament llibertines, no? Com en aquell moment les estaven entenent.
2: A Amèrica, doncs, hi ha les antiesclavistes, que en realitat són antiesclavistes i són les primeres feministes a la llarga, vull dir, drets humans, i a més, en aquest cas, abans segueixen els drets els negres, sabeu, la població negra, que no pas les dones.
0: Aquest moment històric es considera part de la primera onada feminista, un període de temps en què les reivindicacions de les dones van ser més nombroses i determinants que en èpoques anteriors. La historiadora Meritxell Ferrer Balric, doctora en Història per la Universitat Rovira i Virgili, ens explica què són les onades del feminisme.
4: Expliquem que hi ha diferents onades de feminisme quan hi ha hagut més aquest auge de reivindicacions i de mobilització feminista. La primera onada del feminisme es va produir sobretot a nivell de demanda de drets polítics, sobretot la demanda de dret a vot i de les dones de poder participar en el terreny polític. Es van estenent la reivindicació del dret a vot. Després tenim la segona onada feminista, que la situem cap als anys 60, que és aquesta segona onada més de que va conglomerat, podríem dir, amb altres moviments socials, com podrien ser els drets dels afroamericans a Estats Units, de reivindicació, aquesta una reivindicació més de... Ara ja teníem els drets polítics assolits, ara anem a fer una revolució més personal. El lema de la segona onada feminista és tot allò personal és polític, és a dir, tot el que parlàvem, no? Els drets sexuals, la violència domèstica, la historiografia o la sociologia ens situen cap a la quarta onada feminista. A mi també m'agrada pensar que hi ha tot aquest successiu d'onades, però que el que també està succeint en els últims anys és que el feminisme jo crec que és com una marea bastant imparable, és a dir, la successió d'aquestes onades que han tingut aquests punts més forts de reivindicació i de visibilització, però el feminisme tampoc no ha deixat mai d'existir.

0: Tornem a aquesta primera onada feminista, però ara deixem el Regne Unit per apropar-nos més a casa. A Espanya, a partir de 1850, ja hi ha senyals de sorgiment d'una inquietud intel·lectual de les dones sobre temàtiques que després abordarà el feminisme com a moviment polític i social.
1: Des de meitats del segle XIX tenim claríssimament un moviment feminista. Particularment de les elites, és cert que en molts casos estava protagonitzat per dones que pertanyien a la classe burgesa, però que ja començaven a pensar en la qüestió de la seva pròpia educació i la necessitat de ser educades, no? Tot això al final acaba culminant en la reclamació de drets polítics finalment, que seria el cas, per exemple, doncs, de la reclamació de Clara Campoamor al Congrés el 1931 en la Constitució Republicana.
0: En el cas català, les reivindicacions de les dones aniran molt lligades a les condicions materials, especialment de les dones obreres. I és que, com ja vam veure al capítol 3 de Miralls de Memòria, les condicions salarials i l'estabilitat laboral de les dones durant la Revolució Industrial eren molt pitjors que les dels homes.
2: Hi ha un feminisme teòric i després hi ha un feminisme pràctic de persones que estan treballant en un determinat sector i es veuen menys retribuïdes que els seus companys de treball per ser dones i potser fan una feina igual o fins i tot amb tasques de més feixugues o de més responsabilitat. Aleshores, hi ha aquestes vagues de dones que demanen, a partir del segle XIX, un salari equiparable o més gran salari o millors condicions de treball, molt millors condicions de treball. Això forma part, aquesta lluita forma part d'una doble lluita per les dones, d'una lluita integrada dins el moviment obrer, però també d'una lluita que és més teòrica. Hi ha moltes filòsofes, hi ha moltes pensadores, hi ha moltes teòriques.
0: Les lluites de les dones no seran només en l'àmbit laboral, sinó també dels drets, com el d'accedir a la formació universitària, que els estava prohibida. Les dones aniran conquerint nous espais sempre amb el rebuig dels sectors més conservadors de la política, però sovint també amb recel per part dels més progressistes. La Segona República Espanyola serà un salt endavant pels drets de les dones. La Constitució Republicana de 1931 contemplarà drets com el divorci, la prohibició de la discriminació per raons de gènere o la igualtat entre les criatures nascudes dins o fora del matrimoni. Però el vot femení tindrà detractors fins i tot entre les esquerres. Les dones podien presentar-se a les eleccions, però no votar. De fet, el Congrés dels Diputats comptarà amb 3 dones, entre elles Clara Campoamor. Aquesta diputada del Partit Radical defensarà amb vehemència el vot femení i el seu discurs al Congrés es considera clau per l'aprovació del sufragi femení l'any 1933.
3: La Constitució i tota la legislació republicana estableix que les dones són ciutadanes de ple dret de l'estat republicà en aquest cas, i aconseguim el dret a vot, aconseguim també l'escola republicana, també va ser molt important per establir que les nenes també, no?, arribés també l'educació a les nenes. Es van establir molts punts importants, també tot el que són l'escola de bibliotecàries, tot el que són tots aquests, no?, treballs que les dones també s'incorporen al treball més, moltes vegades eren treballs més masculinitzats o que havien estat ocupats més per homes. Jo crec que la República va ser un moment on una oportunitat de transformació on les dones van aconseguir ser ciutadanes per uns anys i que després el que va fer la dictadura franquista és convertir-les en súbdites o en ciutadanes de segona.
4: Les passes cap endavant que hem anat donant les dones han estat fruit de l'esforç de totes aquelles que abans que nosaltres s'han deixat la pell als carrers, les cases i les institucions i que han aixecat les seves veus per aconseguir una certa igualtat, tot i que encara queda molta feina per fer. És per això que cal tenir molt present la lluita de les que ho van realitzar amb anterioritat.
5: Estimat diari, avui, mentre m'asseia davant de l'escriptori del meu dormitori, sentia una força ardent dins meu, una passió que creixia com un foc que no pot ser silenciat. És el meu desig de justícia, d'igualtat, que m'omple de determinació i coratge. La majoria d'edat no ha canviat res. No tinc la sensació de llibertat que tant desitjava. Estic convençuda de la necessitat d'un canvi, d'una transformació profunda en la nostra societat, on les dones siguin reconegudes i respectades com iguals als homes. Aquesta tarda, mentre observava els carrers, he pres una decisió. Una decisió que sé que pot canviar el curs de la història, almenys una mica. M'he compromès a assistir a la propera manifestació. Una en què les dones exigiran el dret al vot. És una causa noble. Una causa que va més enllà del meu propi interès personal. Les meves amigues poden dubtar de la meva decisió. Poden considerar-me una dona temerària i imprudent. Però jo sé què és el que he de fer. Com podria quedar-me quieta, silenciosa, quan tantes dones, tantes persones lluiten per la seva dignitat i el seu dret fonamental de ser escoltades i comptades? Tant de bo podem aconseguir avenços. Així doncs, les meves paraules són clares i els meus pensaments són ferms. Avançaré cap a la batalla amb coratge i esperança, amb la certesa que el canvi és possible i que puc ser part d'aquest moviment cap a una societat més justa i igualitària. Aquest dia marcarà un abans i un després en la nostra societat. Les dones farem història.
6: Clara, què fas?
5: Estic escrivint el meu diari, Carlota. Vols alguna cosa?
6: Sí, de fet, volia preguntar-te una cosa. Per què vas a la manifestació? El pare diu que és perillós i no entenc per què les dones volen votar.
5: És normal que no ho entenguis, Carlota. El pare pot tenir les seves pròpies opinions, però això no significa que siguin les úniques correctes. Les dones volen votar perquè creuen que tenen el mateix dret que els homes a decidir sobre el futur del nostre país.
6: Però el pare diu que les dones són millors al cuidar la llar i que els homes són els que han de prendre les decisions importants.
5: El pare té les seves idees, però el món està canviant, Carlota. Les dones també poden ser capaces de prendre decisions importants i contribuir al progrés de la societat. Votar és una forma de sentir la nostra veu i ser escoltades.
6: Oh, entenc. Potser jo també voldria votar quan sigui gran.
5: Estic segura que faràs grans coses, Carlota.

0: Amb la dictadura, la situació de les dones va tornar a empitjorar. Els drets aconseguits durant la República es van anar en orris. A tall de curiositat, un dels drets anul·lats pel franquisme va ser el divorci. Això va fer que les dones que s'havien separat dels marits durant la República ara tornessin a estar-hi casades, i les que s'havien tornat a casar eren considerades adúlteres, un delicte que només existia per les dones. Però aquesta anècdota no queda en res si pensem en la dura repressió que van patir les dones durant la dictadura i que ja vam abordar al capítol 6 de Miralls de Memòria. Però per entendre altres formes de repressió contra les dones durant el franquisme, hem visitat un indret de Tarragona amb la Meritxell Ferrer.
1: Ens trobem a la ciutat de Tarragona, a la Part Alta, en concret al carrer Portal del Carro, que és on estava situat el convent asil de les monges oblates, que és on van estar recloses les dones que la dictadura franquista va tancar, va condemnar, des de l'any 39 fins l'any 44. La diferència és que les presons de dones van estar regentades per ordre religiós, en aquest cas per les monges oblates, i el nivell de repressió contra les dones pel sol fet de ser dones va ser molt més alt a nivell de moral, a nivell de religió, que no pas contra els homes.
0: La repressió i l'adoctrinament franquista va anar dibuixant una imatge de la dona que esborrava qualsevol rastre d'igualtat que s'hagués aconseguit durant la República. La dictadura s'encarregarà de fiançar la submissió de la dona als homes i reforçarà una societat patriarcal que anys abans s'havia començat a qüestionar.
1: Sí que hi ha una repressió molt forta per part de diferents àmbits de la societat. Les dones són educades, no?, a l'escola, després l'església, i després també hem de pensar com les dones estaven obligades a fer el servei social. Des de tots aquests estaments és des d'on s'inculca, no?, doncs que el sexe és pecat, que portar, per exemple, la faldilla per sobre del genoll doncs també va contra la moral, que seràs mal vista, tot, no?, que t'has de casar per tenir com un objectiu la vida, és casat i tenir fills. Tot aquest discurs de l'àngel de la llar o de la domesticitat és el que calarà en l'educació de les dones i el que farà, no?, tot aquest discurs de patriarcal tan fort de que inculca el franquisme.
0: Aquesta repressió i les estructures socials i polítiques que relegaven les dones a l'àmbit privat i a les tasques domèstiques no impediran que també s'organitzin. L'Aitana, alumna de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta sobre aquest període històric.
2: Com s'organitzen els diferents moviments feministes per continuar lluitant o reclamant els seus drets durant el franquisme?
1: El que podem dir és que hi havia organitzacions de dones no feministes que lluitaven principalment per la pròpia supervivència, no? El més important era potser el dia a dia. Moltes d'aquestes dones s'havien quedat soles, amb fills petits, eren viudes de guerra, o els homes estaven tancats a la presó, havien marxat a l'exili, podien estar en algun camp de refugiats a França. El que sí que s'organitza són llaços entre aquestes dones. Tenim documentat com les dones dels presos polítics s'organitzen entre elles per crear llaços de solidaritat. És a dir, si el meu marit està pres a Saragossa i jo visc aquí a Tarragona i és molt lluny, sé que hi ha altres companyes de Saragossa que intentaran portar-li roba neta, portar-li una mica de menjar. Aquestes xarxes també es fan a molts barris, els barris de ciutats més grans, on arriba molt flux d'immigració del sud i del centre d'Espanya. Quan arriben, moltes d'aquestes persones viuen obligades a viure en barraques o a viure en unes condicions molt precàries, i són les dones les primeres que s'ajuden en el si d'aquests barris. Podríem parlar més aviat de llaços de solidaritat i d'organitzacions de dones que no pas del propi moviment feminista, que hem de parlar ja més tard, gairebé cap als anys 70.
0: Els darrers anys del franquisme la cosa tornarà a canviar. Les dones formaran part activa del moviment estudiantil, d'organitzacions polítiques obreres i antifranquistes i de moviments veïnals que s'oposaran al règim en diversos àmbits. En aquest context també es tornarà a articular el discurs feminista i ho farà amb força amb la celebració de les primeres jornades catalanes de la dona durant 3 dies davant de la Universitat de Barcelona. Una d'elles era la Montserrat Otero.
3: Després de la mort del dictador, després de la mort del Franco, primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Apareixem allí 3.000 dones sense twitters i sense mòbils i sense res. O sigui, dones de barris, dones universitàries, dones de partits clandestins, sindicats, etc, etc.
0: Aquelles jornades seran clau per construir l'agenda política feminista de la transició i de l'anomenada segona onada del feminisme a Catalunya. Entre d'altres, reclamava el dret de les dones a decidir decidir sobre el seu propi cos. És aquí quan es posen sobre la taula drets com l'avortament, l'educació sexual o els anticonceptius.
1: Un dels lemes del moviment feminista, del feminisme de la segona onada, és el dret al propi cos. Entenem per dret al propi cos tot el que és els drets sexuals i també el que és l'autoconeixement, la llibertat de decidir si tens fills, quants fills tens, de decidir si prens anticonceptius, de conèixer-te tu mateixa per decidir sobre el teu cos i la teva vida, al final, també sobre el teu plaer. I això és important venint d'aquest sistema tan repressiu que havia marcat tant les dones en el tema de la sexualitat. Hem de pensar que moltes dones no havien descobert que era un orgasme.
0: Les primeres jornades catalanes de la dona també seran clau per reclamar la supressió de la llei de perillositat social, que perseguia l'homosexualitat i la prostitució. Les lesbianes havien patit una doble repressió al llarg de la història, tant per ser dones com per ser homosexuals. Al capítol 11 de Miralls de Memòria en parlarem més quan analitzem la repressió contra el col·lectiu LGBTI i les lluites per acabar amb la discriminació i la violència que encara moltes persones pateixen per raons d'identitat sexual o de gènere.
4: Travessem els miralls de memòria per escoltar una conversa entre una àvia i la seva neta, per entendre per què avui dia se'ns permet vestir, parlar i actuar d'una manera més lliure i de com allò que per a moltes de nosaltres passa desapercebut hauria sigut un privilegi per a moltes altres dones d'èpoques passades.
5: Mama, iaia, vaig a fer una volta amb les amigues.
6: Un petonet a la teva iaia, va. Ai.
5: Què passa, iaia?
6: Que vas preciosa.
5: Gràcies.
6: Si et sóc sincera, et tinc enveja. Quan jo era jove no podia anar vestida així.
5: Però si tu anaves sempre guapíssima, iaia. Jo sí que envejo la roba que portaves. És una moda que m'encanta.
6: Bé, la roba no estava malament, però no només és això, carinyo. Parlo de la llibertat que hi ha avui en dia. La llibertat que abans no teníem, per la que abans lluitàvem.
5: Ja, però quan tu eres jove també hi havia llibertats, no? O sigui, la repressió estava molt present, però podíeu fer coses, teníeu els drets bàsics, no?
6: Jo personalment no em puc queixar. L'avi era un sol, un home de qui tothom hauria d'aprendre en certs aspectes. Però pensa que ens vam educar d'una manera molt diferent. La meva mare i les seves amigues ja lluitaven per tenir els drets bàsics, els mateixos que sempre han tingut els homes. Vaja, però no podien lluitar molt sorollosament. No sempre es podia. Jo també vaig lluitar per aquestes coses. Recordo que la mama em va explicar com va ser quan les dones van poder votar. Segons ella, totes les dones es van empoderar, van sortir de les seves cases i van donar veu a la seva opinió. Bé, a la seva opinió o a la dels seus marits, però van tenir veu. Jo vaig néixer uns anys després i tot es va començar a torçar. Però d'això de la guerra ja en parlarem en un altre moment.
5: És a dir, que ni punt de comparació entre ara i abans, no?
6: No, bonica. És per això que t'envejo, perquè m'hagués encantat poder estar amb qui volgués i haver experimentat de tot en l'amor, depilar-me quan volgués, si és que volia. Que els homes escoltessin la meva opinió. Estudiar, caminar pel carrer sense que tots els senyors joves i adults es giressin i em diguessin de tot.
5: Em sap greu sentir això, iaia. No és gens just. Tant de bo haguessis tingut la llibertat que et mereixes. Tu i totes les dones de l'època.

0: Des de la transició, el feminisme també s'ha adaptat als canvis de la societat. La visió actual de la igualtat passa també per incloure la diversitat de totes les dones. És per això que ara parlem de feminismes en plural. Però aquesta lluita, més global que mai, també afronta una radicalització de sectors contraris a la igualtat.
1: Jo crec que aquí la història és la clau en tot això. Portem molts segles d'opressió en els que s'han anat creant tots aquests discursos que han calat moltíssim. I hem d'entendre també que els drets es guanyen, però igual que es guanyen es poden perdre. I si no lluites pel seu manteniment i per la seva perpetuació, doncs és cert que poden desaparèixer de manera bastant ràpida i ho podem veure, doncs, per exemple, als Estats Units, la qüestió de l'avortament en certs estats, etc.
2: Ara que sembla que les dones hem arribat a l'espai públic i vull dir, tenim una visibilitat i uns drets, etc. Vull dir, sembla que la reacció és molt forta i això sap greu. Això sap greu, vull dir, perquè sempre funcionem a base de models i, per tant, vull dir, si els models són positius i són de cura i a fi de bé i per tothom, és una cosa. I si els models són excloents i són violents i són repressors, vull dir, és una altra cosa completament diferent, no?

El feminisme ha estat i és un dels moviments socials i polítics més importants a partir del segle XX. Com hem vist al llarg d'aquests dos programes dedicats a les dones, les veus femenines s'han intentat silenciar des de tots els sectors, però una lectura crítica de les estructures socials ha revelat situacions de desigualtat que sempre han acabat trobant resposta per part de les dones. El feminisme busca la plena igualtat, ja no només entre homes i dones, sinó entre persones d'arreu del món.

0: altres del Manual d'Història de la Dona. Al pròxim capítol emprendrem un viatge per mar per resseguir el tràfic d'esclaus de l'Àfrica a les Amèriques i com els negrers catalans van enriquir-se amb aquella pràctica inhumana. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: La ramaderia extensiva ha estat, històricament, una activitat econòmica, però també social, cultural i ambiental, molt arrelada a zones rurals i de muntanya, sobretot del Pirineu, com ara el Pallars. Arrelada al territori, mentre abastia una població en el passat més nombrosa que avui dia, però més autònoma, la pastura en llibertat o semillibertat de races autòctones com la vaca bruna dels Pirineus, el cavall pirinenc o l'ovella xisqueta aprofitava els recursos naturals de la muntanya i dissenyava el paisatge, obrint i mantenint camins, pastures i boscos. Però la continuïtat del sector, des de fa dècades, s'ha vist amenaçada pel despoblament i l'envelliment de qui s'hi dedica, la predació, els problemes per accedir a la terra, els burocràtics i les traves que encara posen més pedres al camí i la dificultat per competir en el mercat amb productes de baix cost i poca diferenciació. Però hi ha consciència, voluntat i acció, resistència, iniciatives destacables i amb una aportació a la societat significativa, com ara l'Escola de Pastors. Fundada el 2009 en Vinh, al Pallars Sobirà, amb aquest objectiu de fer de frontissa generacional i d'ajudar a fer el sector viable econòmicament, des de llavors ofereix formació teòrica i pràctica i la incorporació de persones a l'activitat. Persones joves, la majoria d'elles alienes al sector primari i neòfites en l'ofici de pastor, i moltes, fins i tot cada cop més majoria, dones. És el cas de l'Anna Carol, que té 28 anys i va estudiar en fa un i mig a l'escola. Va néixer a Avinyó i la seva família, arrelada al Berguedà, va viure i es va dedicar a la terra fins a la generació dels seus avis. Ella diu, és la tercera generació d'aquest èxode. Assegura que l'ofici és dur, que mai s'acaba d'aprendre, i això és el que fa amb el Jordi, per qui treballa entre Escàs i el Tron, a l'entrada de la vall d'Àssua, pasturant un ramat de més de 600 ovelles. M'ha vingut a buscar en cotxe a mig camí entre Escàs i la C13 més amunt de Sort. Anem a acompanyar les ovelles en el seu tom diari amb l'ajuda de la Tura, però abans hem de vacunar les vaques de Basquilla, una malaltia que pateixen pels canvis d'alimentació i que els pot causar la mort. I mentrestant, li demano que m'expliqui per què l'ofici és dur, tal com diu.
5: Jo crec que pues perquè és com a fora, no? I llavors, pues, si plou, nosaltres sortim igual. És com que no pots controlar com si un dia les ovelles estan nervioses perquè ve un canvi de temps, o si un dia et faran... Bueno, saps? Com, hi ha dies que pot anar molt bé, però hi ha dies com que hi ha molts factors, saps? Que et poden fer caminar un munt més del que d'allò. Vull dir, no saps mai quan surts què pot passar, saps? Vull dir, és com dependre molt de factors que no depenen... Vull dir que si estàs sotmesa com a factors que no depenen de tu. I és dura perquè és això, són moltes hores, depèn de com pasturant. Si fa bo és un regal, és que és un regal. Jo dic que em canvien el ramat quan fa mal temps i quan fa bo, perquè quan fa bo no són les mateixes ovelles. Però clar, quan has d'estar sota el paraigües, no sé què, que fa mal temps... I també és això, no? Tu saps que potser hi haurà períodes en què els animals no aniran tan bé, tu tampoc vas tan bé, perquè

0: ja no estàs com satisfeta, saps? O sigui, les ovelles van més com que vale, tot roda, saps? Però quan comencen a anar malament perquè fa mal temps o no sé què, és que és una merda. Vull dir, és com... Dur en el sentit que no... De... Vull dir, clar que depèn del teu esforç, però a vegades t'esforçaràs molt i això no voldrà dir que tinguis un resultat superbon, saps? De dir, és com... És molt, a vegades pot ser molt frustrant, saps? O quan vols fer alguna cosa, doncs avui, per exemple, vacunant aquests vedells, de si ens hagués sortit alguna cosa malament ja no ho pots fer, saps? Jo què sé, de que se t'escapen allà quan les tenien tancades i et baixen fins a baix un altre cop, és que dius, va, tomar pel cul, saps? Ja... Bueno, saps que hi ha coses que vas amb la idea d'una cosa, però a vegades els animals, vull dir, són animals, saps? Llavors ells... O jo què sé, jo ahir volia tancar una mica més d'hora, però al final també les ovelles tenen molt el seu horari, saps? I si els hi canvies, pues es revolten contra tu, no? Si elles estan acostumades a sortir, jo surto allà a la una i tancar quarts de nou, si un dia vols tancar abans, aquell dia a la girada de tornada pues aniran super més tranquil·les perquè elles tenen la idea de tornar a la pleta a l'hora de sempre, saps? I clar que hi pots posar el gos i clar que d'allò, però ja les fas anar malament, saps? Vull dir que, o sigui, la meva feina és que les ovelles mengin, saps? O sigui, és l'única feina que, vull dir, saps? De dir, hòstia, és que és fort, saps? Vull dir, clar que és tan esclau. Vull dir, tu no els hi poses herba i pinso i te'n vas, saps? No? Tu estàs allà, saps? Fent la girada perquè aquest dia tal, avui vaig per aquí, avui vaig per allà, avui aquí troben això, avui allà hi troben allò, saps?
1: Amb tan sols aquesta curta estona, mentre hem xerrat, hem arribat a lloc. Estem a tocar del riu de Sant Antoni, que recull les aigües del riu que baixa de la muntanya de Carega, del Rialbo i del riu del Tron, poble que tenim al davant. L'Anna, el Jordi i el Mariano, un home romanès que fa poc que treballa amb ells, condueixen les vaques i els vedells cap al tancat que hi tenen. Màniga, en diuen, perquè té un passadís per on fan passar cada vedell, el vacunen i el tornen amb les seves mares. Després de peix als animals, ens n'anem a fer el mateix amb els cavalls i canviem de lloc la pleta per les ovelles. Un cop tot format, ens els enduem a pasturar. Elles al davant, perquè quan pugen i com que saben on van, ho fan apressades. Nosaltres caminem una mica més amunt, cap a una petita esplanada prominent on ens aturem i continuem amb la conversa que teníem ofegats mentre pujàvem. Des d'aquí veiem el Tron i, al fons, l'ermita de Sant Josep d'Olp. Cap al nord, Escàs i Carega, que se saluden una a l'altra. Per aquestes muntanyes i per tota la vall d'Àssua encara se'n veuen de ramats, però cada cop hi ha menys ramaders com el Jordi. Això, però, segons l'Anna, no és pas sinònim que no en quedin. A la vall d'Àssua n'hi ha vora una vintena. Jurista i criminòloga de formació, ella va treballar en diversos llocs en l'àmbit dels drets humans. Va tombar i va fer moltes coses molt jove, seguint el camí del sacrifici i l'estabilitat heretada de la generació anterior, fins que va adonar-se que necessitava deixar de passar les hores davant d'un ordinador.
0: Jo, com totes les feines que havia tingut, eren com molt temporals. És a dir, com havia estat, com vaig sortir de la carrera, me'n vaig anar a fer com una mena de... Sí, com pràctiques amb una entitat a Palestina. Bueno, com vaig estar voltant molt, llavors vaig anar a Ginebra, com amb temes de drets humans m'agradava molt, llavors vaig tornar aquí a Catalunya i em vaig com començar a treballar amb una entitat que és la Xarxa per la Conservació de la Natura i treballava allà pues, com amb temes d'incidència política i estava molt a l'oficina i treballava des de casa meva iaia i allà vaig veure molt com el xoc entre estar en un ofici, vull dir, feina d'ordinador tot el dia, saps? Treballant temes que si sortís a fora, saps? Podria com, vull dir, no sé, saps? Que és com podria estar fent mil altres coses, saps? Que tindrien molt més impacte real que no pas estar darrere d'un ordinador com redactant coses i, bueno, saps? Com també una mica aquesta cosa de tant el discurs i això, doncs al final també cal acció. I va ser allà on vaig dir, no, és que això no té puto sentit, saps? O sigui, això va ser fa com un parell d'anys, sí, un parell d'anys, i tampoc és com, vull dir, que hi ha gent que va començar l'escola i sí que ho va deixar com tota una feina de molts anys. Vull dir, jo al final era una feina que tampoc portava tant temps i ja no estava a Avinyó, estava visquent a casa meva i al Berguedà. Vull dir, com tampoc va suposar com un trencament super heavy amb la meva vida, perquè sempre havia tingut com una vida així de, com d'anar canviant molt de feina, de viatjar i treballar puestos fora. Vull dir, com no m'havia plantejat com de dir, vale, si estudio dret i criminologia, això es podré aspirar segurament a una feina únicament a ciutat, saps? Llavors, quan ho vaig aterrar, va ser com, vale, no vull això, saps? I llavors va ser quan em vaig pujar cap aquí al Pallars, que ja havia estat alguna temporada treballant a l'estiu, i vaig començar l'escola.
2: Ja la coneixies, l'escola, però...
0: Bueno, l'escola la coneixia d'haver-ne sentit a parlar i de pues, que una col·lega coneix algú que hi ha anat. Bueno, sí, és com coneguda, sí. I va ser com, bueno, pues sí, vaig apostar per això i joder, és com la porta d'entrada a aquest món al final, que jo sempre ho dic, no?, que al final l'escola pues, no t'ensenyarà l'ofici de pastora, saps? L'ofici de pastora jo encara l'estic aprenent i vés a saber quants anys trigaré a poder-me autodenominar pastora. Jo dic que treballo de pastora, però ser pastora és com que té molt pes, no?, això. I és com, bueno, l'escola al final et dona un munt d'eines i sobretot et dona com a persones que al final també és la gran majoria s'acaben dedicant a això i és com una xarxa superbonica i això és el més potent, jo crec, que també de l'escola. I al final aquesta porta d'entrada a aquest món que llavors tu entres i ja et fots l'hòstia que t'hagis de fotre i ja, bueno, ja vas pues, dia a dia pues, aprenent què vol dir tot això, no? Però sí, com a experiència pues, és molt xulo.
1: A l'escola, l'Anna hi va aprendre qüestions més teòriques sobre el benestar animal o l'alimentació, la gestió de les pastures, l'agrupament de ramats, i va conèixer de prop la ramaderia durant 7 mesos.
0: Allà en Vinc mateix, que és on hi ha l'escola, doncs hi ha el Rispa, que és una persona que també ens deixa doncs, doncs, tocar molt el seu bestiar i tal, i posar coses a la pràctica, i llavors doncs, després d'aquestes setmanes de teoria marxem uns primers 2 mesos de pràctiques amb una explotació, ja sigui aquí a Catalunya, jo en el meu cas vaig marxar a França, i llavors doncs, tornem a l'escola, tornem a fer teoria, i llavors tornem a marxar de pràctiques, i una mica doncs, tot combinat doncs, ens acaba donant doncs, uns coneixements com molt amplis i també molt extensos, que també és com difícil, no?, un cop surts d'aquí, com mantenir això, perquè és com al final hi ha tantes coses, saps?, que tu surts i és com, bueno, que també agafes, no?, una mica el que t'interessa.
1: Gran part de les dones pastores i joves són formades a l'escola de pastors. En línies generals, la majoria de persones que van a l'escola a formar-se són neòfites en l'ofici i en el món de la ramaderia. A l'edició en què hi va ser l'Anna, la majoria eren dones, però també n'hi ha que no s'hi han format i que han pres el relleu de les explotacions de la seva família. Moltes són joves, però també n'hi ha de més grans, que sempre s'hi han dedicat, encara que sovint no hi pensem, i associem la ramaderia i la pastura als homes. La feina de les dones, en tot cas, diu l'Anna, no ha estat pas inexistent o insignificant, sinó invisibilitzada. Però estudiar a l'escola, a més d'oferir una via d'entrada a l'ofici, també proporciona una xarxa de persones i afinitats que genera cohesió i companyia, que l'Anna l'ajuda a no sentir-se sola en l'ofici. Un dels grans problemes a Catalunya, segons l'Anna, és que no es paga el preu que mereix el ramader, i això em porta una corrua de més de conseqüències.
0: Sí, un dels grans problemes aquí és aquest, que no es paga el preu just per al producte. Vull dir, llavors les persones ramaderes no poden viure, saps, del que fan, perquè no, o sigui, no reben prou, no? I llavors pues, tot és una roda, no pots pagar el que es mereixeria el treballador, les condicions laborals de persones assalariades són també molt precàries, bueno, saps? És tot una roda. Bueno, no tinc per viure, ni per estalviar, ni res. És això, saps? Si ho fes pels calés no ho faria, està clar. Vull dir, no sé, saps? Que això que es diu, no et dediquis a això, no sé què. Si tu esculls, saps? Si tu ho esculls amb coneixement de causa, és com... Tot estarà bé, saps? Vull dir, sí. Jo crec que és el més important, que avui en dia les persones joves que ens dediquem a això, la majoria, per no dir gairebé totes, ho hem escollit. També des d'una part que no sé si estan lliures, saps? Perquè també jo crec que hi ha també un tema de, joder, de moralitat, i això també ho parla molt. És que hi ha la Laia Engrill, per exemple, que també parla molt d'aquests temes de militància, de que per ella, ella pues, ha agafat el relleu de la seva família, i per ella pues, és una obligació moral estar allà, però alhora també és triat, no? I és com també hi ha aquestes dues cares de la moneda, saps? Que és triat, però alhora és com... És que ho has de fer, saps? Ja pots estar a una oficina, però al final és com... No, és que realment calen persones com que ho facin, saps? I és que és així, és ben bé així. És que calen pastores, cal gent que es dediqui al sector primari.
1: L'escola va ser qui li va facilitar el contacte amb el Jordi. Al cap d'un mes ja estava treballant. El pastor que tenia contractat s'havia de jubilar i buscaven algú a qui li ensenyés l'ofici abans de deixar-lo.
0: Ell, com la feina de ramader, en principi no és pasturar tampoc, saps? Vull dir, pots pasturar algun dia, però clar, ja hi ha la feina de pastor. Perquè si tu ets ramader i pastures cada dia és que no tens temps de fer la resta del tema de trossos, de quan s'ha de sembrar, quan s'ha de llaurar, vull dir, amb les vaques, amb les eques, clar, aquí també, com que hi ha molts animals, com sempre hi ha feina d'alguna cosa o altra, saps? Llavors, és com si has de passar-te les teves hores pasturant, és que no tens temps per res més, saps? No, i aquí pues, tenen l'obrador, que és la Maribella, que se n'encarrega més, no? Però això també és com molta feina, com tema de tu estàs transformant tota la carn, saps? Baixes a l'escorxador, o sigui, des d'anar a portar el corder a l'escorxador, des d'anar-lo a recollir, des de pujar-lo, des de tallar tota la carn, des de repartir-la amb el cotxe isotèrmic que tenen, o a vegades es fan enviaments a Barcelona, o, bueno, saps? O és que és molta feina, vull dir, al final estàs tancant el cicle i estàs enduent el valor afegit que això significa, però alhora també el producte tampoc pots demanar un preu hiperalt, saps? Per això, perquè, bueno, és com difícil, saps? Vull dir, perquè aquí al final, per un corder, s'està demanant un preu super... Vull dir, que és el que aniries a comprar al supermercat i el mateix que tindries, saps? I, però clar, o sigui, el que implica és un cost molt més alt, saps? Vull dir, perquè realment, doncs aquí tenen molts clients i restaurants i no sé què, i venen molt bé el producte, perquè també és molt bo, però és com el preu que es demana, evidentment, tampoc reflexa com tots els costos que hi ha durant tot el procés, saps? D'elaboració.
1: I quin és aquest valor afegit de què parla l'Anna? La ramaderia extensiva aporta un alt valor afegit en diversos àmbits. Ambiental, perquè manté el paisatge, afavoreix la biodiversitat i prevé incendis. Social i territorial, perquè fixa població i conserva coneixements tradicionals. Econòmic, per la qualitat dels seus productes i el suport a circuits curts. I cultural, perquè forma part del patrimoni viu del món rural. A més, contribueix a la sobirania alimentària i a la resiliència davant de crisis globals. A l'Anna sempre li ha fet il·lusió acabar que la seva àvia, al Berguedà, i tenir-hi una explotació ramadera, però amb el temps s'ha anat desanimant. No és la duresa i el sacrifici només, sinó també que totes les coses van en contra. Des de la burocràcia fins a la fauna salvatge, tot és molt imprevisible i inassumible. I de gent jove, autòctona, retornada o nouvinguda, n'hi ha, diu. Però pocs es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. El funcionariat i el treball relacionat amb el turisme, sovint de temporada, són opcions més estables o, com a mínim, en millors condicions. Ser pastora, amb les condicions que hi ha a Catalunya, reivindica, és una militància. Apunta a una administració que fa el possible perquè la ramaderia extensiva no existeixi i que allunya cada cop més la seva gestió de les necessitats dels ramaders.
0: Clar, o sigui, també és com el problema, jo crec que són tots els discursos que es diuen ja des d'això del repoblament o des del relleu generacional i tal, de gent jove, o sigui, és que n'hi ha, saps? I això ho diu molta gent jove que es dedica al camp, saps? De, jo què sé, saps? Hi ha gent jove que vol treballar d'això, saps? El problema també és com que s'utilitzen discursos que són molt fàcils i són molt exculpants per dir, és que no hi ha relleu, és que no sé què, no, és que tu, administració, no estàs posant les condicions perquè el relleu pugui sostenir un projecte més de 5 anys, saps? No és que no hi hagi relleu, és que, evidentment, hi ha poques persones proporcionalment. Clar, si tu poses unes oposicions de funcionariat, de cos de bombers i tal, clar que hi haurà també molta gent que tirarà per això, jove, que vingui aquí, saps, que li agradi la muntanya i no es farà pastora, saps? Perquè tu poses al costat ser bomber o ser pastora. I jo també penso, és que, vull dir, evidentment, com la gent tria com a algú pues, que tinguin els seus dies de festa, ben pagat, una certa estabilitat, saps? Que vinguin al Pallars, vull dir, clar que n'hi ha, però dic que proporcionalment en tota la gent jove que hi ha al Pallars la majoria es dedica al sector turístic i treballs de temporada, saps? I no, pues, també perquè ja, al final pues, és un sector que és com... evidentment, com hi ha coses com molt tradicionals, saps? Que si ets una persona com en certs valors, com més des de la urbe, pues, hi hauran coses pues, que no acceptaràs, saps? A nivell de condicions laborals, a nivell de situacions a la feina, pues, de masclisme i de misogínia, perquè ets una tipa o ets una persona dissident o tal, saps? Vull dir, és com... és també com... entrar dins aquesta capa pues, més de pallaresa pues, també és com, vull dir que no des del sentit negatiu ni molt menys, sinó que clar, si tu ets una persona pues, que ve des de més d'una urbe pues, xocarà molt més com amb la teva realitat. I jo és el que et dic, no? La meva feina no la faria per tenir un bon sou, saps? Estàs contribuint a moltes altres coses. Això és al final qui s'enriqueix és la persona pues, de jefe de les estacions d'esquí o de cadenes d'autobús hotels o tal, saps? No és com el territori, no és com ajudar com a la supervivència d'un petit model de ramaderia familiar. Llavors és com és precari, però és que sobretot com estàs, la teva precarietat beneficia el gran tenidor o la persona com que és jefa d'això, no? I que vaqueira, pues, tot això, no?
1: L'Anna apunta a altres externalitats negatives del turisme, com la massificació en determinats períodes de l'any i els problemes relacionats amb la protecció dels espais naturals o l'espoli de recursos com l'aigua. Interessos de pocs, diu, passen per davant de molts i de l'alimentació del país i es relacionen també amb l'habitatge, l'especulació i la gentrificació, uns problemes als quals, amb aquestes circumstàncies, el Pallars no és pas ni de bon tros aliè. Ella comparteix pis perquè viure-hi sola és inassumible.
0: O sigui, el principal problema és l'especulació de les persones pues, que especulen amb l'habitatge, això està clar i això és la base, no? Però llavors, clar, també amb tot el tema del teletreball, per exemple, clar, hi ha persones com amb salari com de fora que venen a viure aquí i es poden permetre aquests pisos i que no, evidentment, no és culpa seva com els preus que siguin els que siguin, però clar, això també és un factor que fa que els que renden pues, puguin posar els preus alts perquè saben que llogaran el pis igual, saps? Que al final el teletreball es diu molt com que és com una opció per al desenvolupament de territoris rurals, però alhora també hi ha aquesta altra cara de la moneda, que és com, vale, també calen com persones que vinguin aquí i treballin la terra i que, bueno, saps? Però al final també hi ha gent com que es vol dedicar com a feines pues, d'això, d'agricultura, ramaderia, d'estar, sobretot ara, com cada cop hi ha més gent com que també trenca, gent que ha tingut cursos a ciutat i més d'oficina i tal, que també això no els ha omplert i diuen, vale, pues vaig a tornar també a la terra, com a vincular-me amb animals, bueno, saps? A treballar com diferent i comprendre la vida de manera diferent, saps?
1: De jovent a fill organitzat, com dèiem, n'hi ha al Pallars. En són mostra el Sindicat d'Habitatge del Pallars, la plataforma Pirineu Viu o la Unió entre les Valls del Pirineu per reclamar la seva connexió viària. L'Anna forma part de l'Assemblea Transfeminista, la geganta, i tal com diu, això demostra que hi ha una col·lectivitat activa i que treballa. Fa falta, però, un exercici d'autoestima.
0: Clar, jo crec que al final és aquest un problema molt gran, també és el tema de l'autoestima, saps? Bueno, sempre ha passat, com jo ho veig molt, també bueno, amb IA i això, de que tot el que ve de fora sempre sembla que tingui més valor que el que ha estat sempre, no? I el que és d'aquí. I és com si et ve algú a vendre que el teu tros hi pots posar plaques i no sé què, i et semblarà, pues, que... Bueno, depèn de qui ho rebutjarà, però depèn de qui pues, potser li semblarà, bueno, pues mira. Però també cada cop pues, aquests macroprojectes així, cada cop també tenen molta més oposició, saps? Perquè cada cop hi ha més persones joves també que tornen, que s'organitzen i que també lluiten contra això. Ja no és la típica persona gran que li pots colar, sinó que quan passa alguna cosa així, pues, cada cop hi ha més organització al darrere de persones que sí que ho tenen clar.
1: L'Anna ha pres aquest camí perquè l'ha triat, perquè el vol i el valora. No sent que s'hagi resignat a res. Encara al·lucina recordant que va viure 5 anys a Barcelona, però creu que ho havia de fer, per saciar una inquietud que tard o d'hora hauria aparegut. Sorneguera diu que és com si li hagués dit a la generació dels seus pares que això no és tan dur, tot i que després s'han dut les clatellades corresponents. Però hi ha tantes coses que contrarresten la duresa de l'ofici que fan que valgui la pena. Treballar a la terra, tenir-lo en trosset i mirar de posar en pràctica l'autonomia i els coneixements que es van perdent. Fer el que creu que dona sentit a la seva vida, mirar de generar petits canvis a petita escala i, alhora, intentar mantenir un sector, un ofici i un teixit perquè el que ha estat sempre el Pallars, un territori ramader, no deixi de ser-ho.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
5: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxienemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crítica social per adults que us encantarà tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. D'altra banda, us vull parlar de l'últim Premi EDB de Literatura Juvenil, El miol de la Maresma, de Mai R. Ayamonte, que publica EDB, recomanat a partir de 12 anys. És la història de la Vera, la filla d'un guarda del Parc Nacional de Doñana. Quan a principis dels anys 80 coneix el Fèlix, un petit linx ibèric orfe per culpa dels caçadors furtius, el destí de la Vera canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adéu!
4: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
8: Fisioteràpia i esport de muntanya.
9: La fisioteràpia és essencial per als esportistes de muntanya, ja que ajuda a prevenir lesions mitjançant la identificació i correcció de desequilibris musculars i patrons de moviment incorrectes. En cas de lesió, els fisioterapeutes acceleren la recuperació amb tècniques com la teràpia manual i exercicis terapèutics, assegurant així una rehabilitació segura i efectiva. A més, optimitzen el rendiment avaluant la biomecànica i proposant ajustaments en les tècniques de moviment. També proporcionen educació i consells sobre prevenció de lesions, autocura i entrenament adequat, garantint una pràctica esportiva segura i sostenible.
10: Salut activa.
11: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
12: Tots sabem que anar a la muntanya és molt recomanable, molt saludable, estem a la natura i això ens va molt bé a tots. Hem de ser conscients de les nostres condicions físiques. És molt important portar roba adequada, un bon calçat, una bona roba que ens protegeixi de possibles canvis de temps o zones més perilloses, relliscoses o de més. Com sabem, la muntanya és un lloc on canvia molt el temps. Llavors, sempre hem d'estar pendents dels riscos meteorològics que hi poden haver. Mirar la previsió, mirar allà on anem i saber si hi ha de fer fred, calor o quina meteorologia hi ha d'haver. Recordem, sobretot, anar acompanyats i anar ben calçats. Més que res, perquè tot això és el que ens pot evitar de tenir una possible lesió que ens pugui fer anar malament durant el dia o que ens hagi d'intervenir algú més. Llavors, sempre davant d'una lesió, truquem al 112, ells ens aconsellaran del que hem de fer i el que hem de fer i mantenir la calma, sobretot.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 d'elles a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran. Bon dia. Sembla que no és possible aquesta connexió. Doncs el que farem ara és comprovar quin temps ens espera de cara a les pròximes hores. Això sí, la previsió meteorològica a càrrec d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Comença el mes de juliol i ho fa amb una temperatura una altra vegada molt xafogosa i, de fet, aquest matí amb uns valors disparats. En el cas de l'Alt Empordà, amb tramuntana cremadora, que hi està bufant també al llarg d'aquest matí una mica de vent cap a les Terres de l'Ebre i alguns núvols enganxats a les comarques metropolitanes, però molt poc destacables. Només el Pirineu es descansa una mica millor que no pas els últims matins. Aquesta tarda, una altra vegada, força calor. Baixarà la temperatura 2 o 3 graus respecte a ahir, però és que encara parlarem de màximes al voltant dels 35 graus a la Vall del Llobregat o també cap a les comarques de Ponent, així com a la Costa Daurada. Amb pocs núvols aquesta tarda, alguns cap al Prepirineu, la Catalunya Central, amb alguna gotellada, la veritat, bastant dispersa. N'estem pendents a la xarxa.
1: Ara sí, recuperem la nostra connexió amb el RAC. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident que deixa la calçada tallada a la BV-5224 a Sant Pere de Torelló i que talla la calçada, com dèiem, en aquest cas en dos sentits de la marxa. Per altra banda, tenim un segon accident a la AP7 de tot just fa una estona que talla un carril a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud que ja provoca 3 quilòmetres de lentitud. Més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també al Vallès per la C58, sobretot al tram de Sant Quirze del Vallès en direcció a Barcelona, tot plegat doncs ens deixa retencions en tot el nus de la Trinitat i de retruc retencions també amb força intensitat a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Llobregat també tenim una entrada amb circulació intensa ja, lentitud a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà i a la B23 des de Molins de Rei fins a Sant Feliu de Llobregat. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions perjudicials prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i garantir també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
5: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
4: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
1: Des de Catalunya, el govern està convençut que aquest procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem, i admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
6: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
1: A Barcelona, l'Ajuntament ha atès prop de 87.000 persones en el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament, un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. És el balanç de l'operatiu municipal que ha estat en marxa durant 2 mesos i mig. Ens ho explica la Maite Polo.
7: L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
8: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
7: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
1: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, AgroCaes.
9: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre el combustible, perquè tenim el barril de Brent que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
1: La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost, amb un valor inferior a 150 euros, enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. Fonts comunitàries, però, defensen que la decisió no s'ha dissenyat per anar en contra de cap país en concret i que l'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic. La Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. Una allau que s'intenta frenar amb aquesta nova taxa. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid del policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. I marxem ara cap a Veneçuela, que eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, són cada cop més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de, recordem-ho, 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons.

0: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Agnot ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. I ara us parlem d'un altre cas, el d'una dona embarassada de Prats de Lluçanès, que va ser assassinada l'any 2023, presumptament a mans de la que era la seva parella. Ara la fiscalia demana per a ell una pena de 40 anys de presó. Se li imputen delictes d'assassinat, avortament i lesions, entre altres. És una informació de la Judit Lechón, del Nou TV.
1: Arantxa Caro, de 31 anys, va morir a mans de la seva parella la nit del 5 de maig de 2023 en un pis de Manresa on vivien junts. La veïna de Prats de Lluçanès estava embarassada de 4 mesos. El cas arriba a judici aquest juliol després de 3 anys. Està previst que arrenqui el dia 7 a l'Audiència de Barcelona i s'allargui fins al 23 del mateix mes. El presumpte autor, que està a la presó des de llavors, el fiscal li demana 40 anys i 11 mesos de presó pels delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral. Segons el fiscal, la relació entre l'acusat i la víctima, que havia començat l'any abans, sempre havia estat presidida pel menyspreu que ell sentia per ella per la seva condició de dona. A part d'això, era extremadament gelós i controlador. La nit en què es va produir l'assassinat, tots dos es trobaven al pis de Manresa.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 26 anys acusat d'agredir sexualment 2 nenes a les piscines municipals de Balaguer. Els fets es van produir dissabte a la tarda al recinte del poliesportiu de la capital de la Noguera. Diumenge, l'home va passar a disposició del jutjat de guàrdia de Balaguer, que va acordar la llibertat provisional amb mesures cautelars, tal com havia sol·licitat la fiscalia. I l'Ajuntament de Tàrrega espera reobrir avui la piscina gran del recinte d'estiu un cop acabin les tasques de neteja i desinfecció. La piscina s'ha hagut de tancar perquè s'hi han trobat excrements humans i no és la primera vegada que passa. L'estiu passat, el consistori ja va haver de contractar seguretat privada després de 3 episodis similars en només una setmana. Més informació amb Cel Márquez, de Lleida Televisió.
2: La piscina gran del recinte municipal d'estiu de Tàrrega ha hagut de tancar aquest dimarts de manera provisional després de que s'hi detectessin excrements humans a l'aigua. Per garantir la salut dels banyistes, l'Ajuntament ha activat immediatament el protocol sanitari previst per a aquests casos. Els operaris estan duent a terme tasques de neteja, desinfecció i control de la qualitat de l'aigua abans de permetre la reobertura de la instal·lació prevista si tot evoluciona amb normalitat per aquest dimecres. Des del consistori s'ha fet una nova crida al civisme i a la responsabilitat dels usuaris, recordant que aquest tipus d'incidents suposen un risc per a la salut pública i obliguen a interrompre el servei per garantir unes condicions de bany segures. Aquest no és el primer episodi d'aquestes característiques a les piscines municipals de Tàrrega. L'estiu passat també es van registrar diversos tancaments provisionals pel mateix motiu, una situació que va afectar altres municipis de la demarcació i que va obligar a reforçar les mesures de vigilància i els protocols sanitaris.
0: Estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic Placecat en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El govern vol que d'aquí al 2040 hi hagi cadències de trens cada 15 minuts en les zones amb més població de Catalunya, com les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona. És el que estableix el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040 i del qual ens en dona més detalls el Marc Dalmau.
3: El servei de Rodalies doblarà l'oferta d'aquí al 2040 i les freqüències seran de 15 minuts a les àrees de Barcelona i Tarragona. Entre demarcacions seran de 30 minuts i pel que fa als trens estructurals, els que travessen bona part de Catalunya, hi haurà un servei cada hora. Això significa que es doblaran totes les freqüències segons preveu el Pla de Serveis Ferroviaris, que ha dissenyat tota una xarxa de Rodalies amb línies que ja no passaran totes per Barcelona. El Pla també preveu una connexió interfronterera més gran entre França, l'Aragó i el País Valencià. El primer pas per aconseguir tot això serà fer que els serveis de trens a Catalunya siguin fiables, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
4: Tenim el deure de transformar el sistema ferroviari, primer perquè sigui fiable, també sostenible, accessible i pensat sobretot des de la perspectiva de l'usuari.
3: Tot plegat amb l'objectiu que d'aquí a 3 anys, al 2030, cada dia hi hagi 600.000 usuaris, 150.000 més que avui dia. La conselleria vol també que al 2040 s'arribi al milió d'usuaris diaris dels ferrocarrils.
0: I encara parlant de mobilitat, Territori reforça des d'avui la línia de bus express que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. S'incrementa l'oferta en les hores de més demanda en tots dos sentits i es reordenen els horaris. Ens ho amplia la Mireia Rodríguez de TV Costa Brava.
5: El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica reforça la línia de bus express E2 que enllaça Girona, Torroella i l'Estartit. En concret, s'incrementa l'oferta en les hores de més demanda, en tots dos sentits, de dilluns a divendres i durant tot l'any. En sentit Girona, s'afegeix una expedició i es reordenen els horaris per poder arribar a la capital abans de les 8 i 9 del matí. Fins a les 5 i quart de la tarda hi haurà un bus cada hora en direcció Girona. A més, es reforcen les sortides de les 2, 2 quarts de 3 i 3 i quart de la tarda. Es tracta d'un corredor essencial per a treballadors i estudiants de tot el gironès i el Baix Empordà, segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Aquesta ampliació forma part del segon pla de xoc del bus interurbà. La línia de bus està operada per AMSA i amb un dèficit anual de 242.194 euros.
0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. En el seu pas pel primer equip blaugrana ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Ja s'ha presentat, per cert, la nova equipació del Barça per a la temporada 2026-2027. S'ha estrenat en una presentació al MACBA sota el lema Batec Blaugrana, la passió que ens mou. La nova samarreta manté les franges verticals blaugranes que passen a formar-se amb una gradació cromàtica amb la voluntat de portar moviment i profunditat. Una altra de les novetats és la tipologia modernista per als noms i dorsals que l'equip lluirà a la Champions, la Copa i la Supercopa. La nova equipació es pot adquirir a partir d'avui. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón. Thank you. Pel que fa al Mundial, tres seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland al minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. Finalment, el jutge ha decretat que el Lleida 1939 jugui el proper curs a Quarta Catalana i no a la Lliga Elit, com pretenien els promotors de l'entitat sorgida després de la dissolució del Lleida Club de Futbol. Ens amplia la informació l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
6: Finalment serà a Quarta Catalana on jugarà el Lleida 1939. Aficionats, penyes i socis blaus treballen des de fa temps en aquesta possibilitat i de fet asseguren que tenen entrenador i més de la meitat de la plantilla tancada.
7: Evidentment sortirem des de Quarta Catalana, començarem des de l'inici, des de la base, però crec que serà un camí molt, molt engrescador si el fem tots i totes juntes, amb les penyes de Lleida darrere, l'Associació d'Amics de Lleida... Bé, crec que pot estar molt bé. Més del, diria, 50-60% de la plantilla tancada a Quarta Catalana. L'entrenador està tancat, un entrenador de molt nivell, de, clar, bastant més nivell que quan sortirem, un entrenador que ha entrenat a categories nacionals i estatals.
6: Els promotors de l'entitat de futbol popular tenen dilluns una reunió amb l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, per explicar el projecte i, entre d'altres coses, demanar-li que volen jugar al camp d'esport. El Club Popular ha rebut, entre d'altres, els drets per utilitzar l'himne que en el seu dia va crear l'exentrenador Jordi Gonzalvo.
0: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les

0: Dic que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu.
1: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
2: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
0: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'1 milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 1 de juliol. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil serà una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Parlarem sobre l'impacte d'aquesta mesura tot seguit amb Cristian Castillo. Ell és professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, pel que fa al transport públic, doncs ara mateix hi ha retards d'un quart d'hora aproximadament a les línies R11 i RG1 de Rodalies entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I pel que fa al temps, temperatura novament xafogosa de bon matí, sobretot a l'Alt Empordà, amb una tramuntanada que i només al Pirineu es descansa una mica més que no pas ahir. Avui la temperatura es pot frenar a 1 o 2 o 3 graus respecte a ahir, però continuarà sent una jornada amb calor destacada i màximes de 35 graus al Llobregat, a les comarques de Ponent o a la Costa Daurada.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat

0: Ha estat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Ens ho explica en Jordi Casino.
1: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
3: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà, i de fet també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i per tant estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
0: I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran el conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre només de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa als transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaes.
4: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
0: I avui també us expliquem que justament a partir d'aquest 1 de juliol la Unió Europea comença a cobrar un recàrrec de 3 euros als paquets de menys de 150 euros comprats fora del bloc comunitari, sobretot de plataformes xineses com Shein, Temu o AliExpress. Vol frenar l'allau de 15 milions d'enviaments diaris que saturen les aduanes i dificulten el control de seguretat. Per entendre com funcionarà aquesta taxa, qui l'haurà de pagar i què implica per al consumidor, ens acompanya Cristian Castillo. Ell és professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC. Senyor Castillo, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
5: Hola, molt bon dia.
0: Per què la Unió Europea aplica aquesta taxa? Quin problema vol resoldre?
5: Doncs realment el que ens trobem és que tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, com estava comentant, de que com a màxim arriben a 150 euros, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla. Llavors, per intentar reduir aquest impacte, doncs, a la Unió Europea, una de les pioneres ha començat a intentar penalitzar aquest tipus de compra per aquelles enviaments que es produeixin en paquets que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus d'arancel, paquets que arribaven fins a 150 euros, doncs que hagin de pagar 3 euros per cada categoria arancelària. Això què vol dir? Doncs que ara s'aplicaria un preu fix per cada tipologia de producte. És a dir, que si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra, per tal de que no ens sigui tan rendible comprar un producte a milers de quilòmetres de distància i que ens acabi arribant per un preu molt reduït amb tot l'impacte que això genera a nivell logístic i mediambiental, i el que busca és precisament això, no? Intentar que el consumidor no vegi tan atractiva aquesta compra, que principalment la gran majoria, estem parlant del 93% del volum d'aquest tipus de productes, té com a origen Àsia i específicament Xina, doncs pugui desincentivar aquest tipus de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: Qui paga la taxa? Perquè tu ara parlaves del consumidor, que no li resulti tan atractiu, però perquè tinc entès, qui ha de pagar aquesta taxa en principi seria l'empresa, la companyia. Per tant, explica'ns una mica qui pagaria la taxa i ara sí quin impacte immediat tindria sobre el consumidor, si aquest consumidor notarà algun canvi.
5: Clar, evidentment, qui acabarà pagant aquesta taxa serà el consumidor. Al final, les companyies, una vegada s'ha fet aquesta compra d'aquests productes que fins ara estaven lliures de qualsevol tipus de taxa, i ara tindran aquest cost fix de 3 euros, acabaran revertint aquest cost en el consumidor. Llavors, a partir d'aquí, sí que el consumidor haurà de ser molt conscient que quan estigui fent una compra haurà de fixar-s'hi que efectivament aquesta nova taxa va inclosa en el preu final del producte, no? Igual que ara ens assegurem, i ha de ser així, que l'IVA està inclòs, doncs també haurem de mirar que no hi hagi cap sorpresa de que el preu que hem fet de compra no tenia inclòs aquesta taxa i després ens portem una sorpresa. Però sí que serà, evidentment, el consumidor, quan estigui fent aquesta compra en qualsevol marketplace que tingui com a origen un país fora de la Unió Europea, doncs s'acabarà aplicant aquesta taxa per cada categoria d'arancelària.
0: Llavors, doncs haurem de veure... efectes, no? Haurem de veure, sí. Cristian, si serà gaire dissuasòria o no aquesta taxa i què passarà l'any 2028 quan això ha de passar a ser llavors un arancel. Però de tot això ja tindrem temps de parlar-ne més endavant. Gràcies per les explicacions. Que vagi molt bé. Bon dia.
5: Perfecte, moltes gràcies, bon dia.
0: Seguim amb més coses. Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes i la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de prometre el càrrec al Palau de la Generalitat. Substitueix Miquel Salazar, que hi va renunciar al maig per motius personals. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència i la imparcialitat de la institució per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president de la Generalitat, Salvador Illa.
6: Treballarem amb rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
7: La primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
0: Arribem a 7:45 explicant-vos que Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Nandic ha estat més de 2 hores declarant davant la jutgessa de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en el que el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de 2 hores davant la jutgessa la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar fins i tot abans que el 112. Estefania Nut ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. I els excursionistes que es van trobar Jonathan Andic després de l'incident han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la verticalitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Ha estabilitzat l'incendi en una nau de la farmacèutica Almirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. Cap a la mitjanit, els bombers han pogut estabilitzar un foc que s'havia declarat 2 hores abans. Es tracta d'un magatzem d'uns 200 metres quadrats ubicat a la carretera de Martorell, on hi havia material corrosiu i oli. Protecció Civil ha activat el pla de risc químic en fase de categoria 1 per fer-ne seguiment. Tots els treballadors han pogut sortir de la instal·lació i cap persona ha resultat ferida. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al plantejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els que establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
8: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: I els majors de 65 anys amb manca d'autonomia o mobilitat o un grau de discapacitat igual o superior al 33% ja poden sol·licitar des d'aquest mes de juliol els ajuts que la Generalitat ofereix per adaptar el seu habitatge amb obres menors. L'objectiu de la convocatòria és que aquestes persones puguin allargar la residència en l'habitatge habitual. La quantia màxima de l'ajut són 4.000 euros per habitatge i ho poden demanar aquells que es trobin a les comarques de Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els treballadors d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda han fet la primera de les 8 jornades de vaga previstes pels propers dies amb la intenció de desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. La participació en aquesta aturada de 4 hores ha estat del 100% de la plantilla, segons els sindicats. La informació és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
9: Per als representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció de l'empresa es troben actualment encallades en posicions molt allunyades en les principals matèries objectes de discussió. Entre els punts de desacord, els sindicats destaquen una proposta insuficient en matèria d'increment salarial i una manca de propostes en reducció de jornada.
10: Hi ha molts punts, però principalment una clàusula de revisió salarial d'IPC real. No volem perdre poder adquisitiu, no volem que ens passi el de l'anterior conveni i tal com està el món, tal com està la situació, aquesta clàusula és innegociable. També volem una reducció de jornada.
9: Una situació que porta enquistada des de fa 6 mesos, segons han denunciat els mateixos sindicats. Comissions Obreres ha acusat l'empresa de no tenir ganes de negociar i l'insta a presentar una proposta realista. També han volgut mantenir la porta oberta, assegurant que ells mai s'han aixecat de la taula de negociació.
0: I segona jornada de vaga, en aquest cas dels treballadors de Correus a la demarcació de Lleida. Denuncien un deteriorament de les condicions laborals, així com manca de personal. No es descarten més protestes durant la tardor si la situació no canvia. Ho detallen Enric Torroelles i Anna Isabel Cua, dels sindicats CESIF i Comissions Obreres, respectivament.
11: Recordem que el servei postal és una cosa universal que s'ha de fer i ho hem de fer cada dia. I no ho podem fer perquè no hi ha personal.
12: Un malestar general i, a més, això se veu repercutit també amb l'atenció del servei postal que estan oferint a la ciutadania, no?
0: I unes 200 persones s'han manifestat a Vilafranca convocats per la plantilla de Gualba, de Guala. Els treballadors de l'empresa dedicada a la fabricació de taps i tancaments metàl·lics continuen mostrant el seu rebuig a l'ERO proposat per la companyia i que afectaria 82 dels 87 treballadors. Ara per ara, empresa i comitè han arribat a un acord per allargar el període de consultes fins al pròxim 2 de juliol.

0: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. Pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. En la darrera final continental contra el Lió, va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. Entre els principals reptes per als propers 5 anys té la fi de la remodelació de l'estadi, la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau Blaugrana. Els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Esport. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els setzens de final contra Àustria. El conjunt centreeuropeu fa més de 70 anys que no disputa una eliminatòria en una Copa del Món. La Lliga F ja té definit el calendari del proper curs. El campionat començarà el 30 d'agost. El Barça disputarà la primera jornada a Tenerife, l'Espanyol al camp de l'Eibar i el Badalona Women contra l'Atlètic Club a domicili. La competició comptarà amb la inversió de 55 milions de l'estructura empresarial liderada per Pau Gasol. La presidenta de la Lliga F, Beatriz Álvarez, i l'exjugador de bàsquet n'han repassat els objectius.
1: Es el impulso para poder crecer, pero poder generar más ingresos, que el producto tenga muchísimo más valor audiovisual y, por tanto, también generemos ingresos audiovisuales, que tenemos muchísimo margen de mejora y, por supuesto, los ingresos propios de los clubes, ¿no? Al mejorar dentro sus propias marcas, pues podrán generar muchos más ingresos.
2: Compartir historias, generar historias para que lleguen a la audiencia, a las familias, a los niños y niñas en las casas, para mí también es igual de importante, ¿no?, que el producto en el campo, que también...
0: El guanyador del Giro i la Volta de Catalunya, Jonas Vingegaard, afronta el Tour de França amb ganes de sorprendre el gran favorit, Tadej Pogacar, ara ho diem bé, Tadej Pogacar. El danès buscarà guanyar per tercer cop la ronda francesa. És una informació de l'Albert Sató, de BTV.
3: Jonas Vingegaard és l'únic ciclista del món que ara mateix té possibilitats reals de plantar cara a Tadej Pogacar per guanyar el Tour de França. El danès va guanyar els del 2022 i 2023 i ara potser és la darrera oportunitat per tornar a evitar que Pogacar sumi el seu cinquè Tour. Vingegaard està fent una temporada immaculada, ha guanyat totes les proves que ha disputat. Va ser el millor a la París-Niça. Va posar el seu nom a la prestigiosa Volta Ciclista de Catalunya i també va guanyar el Giro d'Itàlia. La prova italiana és una de les tres grans del món i era la que li faltava a Vingegaard per entrar al grup de 8 ciclistes al llarg de la història. Han estat els millors a França, a Espanya i a Itàlia. Vingegaard és el líder del Visma Lissabike. Té una plantilla de luxe, però a França tindrà una baixa molt sensible. Wout van Aert no hi participarà per culpa d'una lesió. Els 7 corredors que procuraran que Vingegaard torni a guanyar el Tour són Seb Kuss, Mateo Jorgensen, Bruno Almirall i David Piansoli, que l'acompanyaran a la muntanya, mentre que Víctor Campenaerts, Per Strandhagenes i Eduardo Fini tindran cura de Vingegaard en la resta de la prova.
0: Arribarem a les 8 amb la cultura. Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials que s'allargarà fins dissabte. Avui la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha homenatjat el Tour de França per celebrar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Sabies que...
4: Per què ens pica la llengua quan mengem pinya? Té a veure amb un complex enzimàtic anomenat bromelina i que sol ser precisament el complement que es ven en càpsules per millorar la digestió, ressaltant a més sempre que prové de la pinya. És a dir, que alguna cosa que ens permet gaudir d'una fruita realment digestiva ens provoca també aquest lleuger regust picant que ens queda a la boca cada cop que mengem pinya. La resposta al dubte es va descobrir fa un parell d'anys en un article publicat a la revista Annals of Allergy, on s'explicava que la bromelina és una proteasa, un tipus d'enzim que descompon les proteïnes en aminoàcids, una característica única de la pinya. Tot i això, es va puntualitzar que encara no existia molta evidència de com l'enzim dona el seu sabor i sensació típics a la boca. Segons els científics, és molt probable que després de menjar diversos trossos de pinya, la bromelina comenci a descompondre algunes proteïnes que formen la capa mucosa protectora de la nostra boca.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia. El Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa el punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 1 de juliol, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. A partir d'avui, omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
6: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Aprofundirem sobre tota la feina que també s'està fent des de casa nostra en conversa amb Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona. Dels esports, Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mónaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què ha aixecat 15 títols. I Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Són les 8 i 4 minuts, és hora punta. Per tant, li preguntem a la Sílvia Del Amo, del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Helena. Doncs ara mateix comencem parlant d'un accident a la C31C, a Sant Boi, cap al Prat, que obliga a tallar un carril i alenteix la circulació. Els accessos sud també hem de mencionar la B24, a Pallejà, on hi ha lentitud cap a l'enllaç amb la 2, o l'entrada per la Diagonal a la B23. En el cas de la 2, aturades a Cornellà i a Molins de Rei cap a Barcelona. Ens desplacem als accessos nord per comentar les retencions d'uns 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà cap a Tarragona, i al seu lateral la B30 també aturades a la C-17 a la zona de la Malla, C-33 i C-58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes amb molta mobilitat. Per tant, demanar-vos molta cautela i, com sempre, que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
6: Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalia circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou. Tot plegat és per un robatori de cable entre Vilamalla i Sant Miquel de Fluvià. Adif treballa per solucionar la incidència. I ara donem pas a la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. El juliol sembla, Lluís Miquel, que no pinta que hagi de ser gaire fresc, eh?
8: Doncs no, Helena, molt bon dia. De fet, comença fort pel que fa a la temperatura i sobretot hi ha dos indrets on aquests valors ja baixen poc dels 25 graus a aquesta hora del matí. És la costa, sobretot la central, per tant, àrea de Barcelona, i també l'Alt Empordà. Allà està bufant la tramuntana, però avui no arriba pas fresca. Arriba en forma del que es diu tramuntana cremadora. Per tant, molta precaució, perquè és un aire molt sec el que tindrem avui al nord gironí. A la resta del país aquest matí està sent molt tranquil. També s'està veient molt de fum de l'incendi forestal que tenim als Monegros, a la banda aragonesa. Tot aquest fum està arribant a Catalunya i es veu un tel marronós al cel. Fins i tot hi ha farum d'aquesta cendra que està arribant a casa nostra. Igualment, al matí, des del punt de vista dels núvols, en tindrà pocs. Aquesta tarda alguns es formaran a cavall de la Catalunya central i el Prepirineu, amb algun ruixadet molt local entre l'Alt Berguedà, també Osona, el Lluçanès, a la comarca del Mollanès o al voltant del Montseny, i la tarda, que serà càlida, però una mica menys que ahir. De moment, la tarda portarà calor, però un palet més suportable, Helena. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí.
6: És la notícia de portada. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya, un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. El Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats d'Aragó i València presentessin un recurs contra el decret. Aquest anunci del Tribunal Suprem i el final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i també la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
10: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, la aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
9: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
6: Des de Catalunya, el govern està convençut que el procés de regularització s'ha fet amb totes les garanties, tot i el posicionament del Tribunal Suprem. I admet que s'hi han apuntat més persones del previst, que eren entre 120.000 i 150.000. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
11: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes, amb diferents governs, i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties, tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
6: I 10, atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs i això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Escoltem Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Serveis, l'AgroCaES.
12: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu. Si el tema de la guerra d'Iran es tornés a reactivar, tornaríem a pujar els preus. Ara, d'alguna manera, el barril de Brent està pràcticament entre els 72 i els 74 dòlars al barril, que és una mica el preu que teníem abans del conflicte d'Iran.
6: I encara més mesures que entren en vigor avui. La Unió Europea aplica a partir d'aquest dimecres una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
7: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
6: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. Al començament del judici, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials i que podia comportar presó. Es manté, però, la imputació de prevaricació per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers i 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. Avui es reprendrà el judici, que es preveu que s'allargui fins al 15 de juliol. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats pel terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. Des del primer dia de la tragèdia, la comunitat veneçolana afincada a Catalunya s'està movent per ajudar els seus compatriotes, amics i familiars que han rebut de valent l'embestida del doble terratrèmol de la setmana passada. Com s'organitzen? Quines notícies els arriben des d'allà? Com estan anímicament? Li preguntem a Laura Rojas, expresidenta de l'Associació Catalano-Venezolana i membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, que inclou una dotzena d'entitats socials i ONGs. Laura Rojas, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Hola, buenos días. Gracias por recibirnos.
6: De entrada, ¿cómo están ustedes anímicamente? ¿Cómo es troben anímicament? ¿Cómo están?
13: He de dir que tota la comunitat veneçolana està molt trista per la situació. És la primera vegada que tenim una catàstrofe tan gran amb una intensitat molt important. Nos hemos organizado para poder trabajar desde aquí y ayudar desde aquí, y eso es ya una gran suerte. La plataforma se constituye el jueves, justo el día después de la catástrofe, y estamos trabajando conjuntamente 15 entidades. Ya nos hemos reunido con la administración pública, tanto municipal como Generalitat, también con el Fondo Catalán y otras entidades humanitarias que trabajan en el territorio.
6: Com s'han de canalitzar els gestos solidaris? Si algú vol contribuir d'alguna manera, els seus compatriotes, però també gent de Catalunya que té ganes d'ajudar-vos, com ho ha de fer? Què és el més pràctic? Què és el que necessiten?
13: A ver, esto es, dependerá del gusto de cada persona y los afectos que tenga en materia humanitaria. Desde luego nosotros, lo que, en primer lugar, agradecemos toda la ayuda que se está recibiendo y lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable. Nosotros como plataforma hemos creado una relación con miembros que ya forman parte de la plataforma, que son dos o tres ONGs que trabajan en Venezuela ya desde hace muchísimos años con implantación consolidada. Una es Meals for Hope, que trabaja con niños, alimentación de niños, atención de niños, refugios, etcétera. La otra es Venda tu Mano, que es un grupo de médicos venezolanos que tienen implantación en Cataluña, tienen implantación en Venezuela y nos dan el día a día de la situación de los hospitales y las cosas que se necesitan.
14: Expliqui'ns sobre el terreny, Laura Rojas, què us expliquen els familiars, els amics, quins són els problemes i les angoixes més greus que us transmeten i com us intenteu connectar amb ells. No sé si és fàcil, si és complicat, de quina manera intenteu això, posar-vos en contacte amb els vostres allà.
13: Sí, depende de la zona. O sea, hay que recordar que la zona afectada es el centro norte de del país. Es una zona reducida. En la zona del epicentro, que no se habla mucho, también hay daños, pero no, obviamente no son del nivel que la zona central, ¿vale? La Guaira y Caraballeda y todas estas cosas que estamos diciendo. La comunicación ha sido muy complicada en los primeros momentos. Ahora ya la situación se ha un poquito relajado. ¿Cómo se sienten las personas en Venezuela? Pues la verdad es que antes de que llegara la ayuda internacional, pues muy abandonados por la administración pública, indudablemente. Los cuerpos, los militares, las organizaciones no han hecho absolutamente nada y debemos agradecerle profundamente a la ayuda internacional, que son los que han contribuido a sacar adelante a las personas de este problema.
14: Laura Rojas, doncs tot el suport per part nostra. Bon dia i moltes gràcies i bona sort en el vostre objectiu.
13: Gràcies. Gràcies igualmente y de verdad gracias a Cataluña por todo lo que están haciendo por nosotros.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
14: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha estat més de dues hores declarant davant la jutgessa de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango i en què el seu fill està investigat. La dona ha explicat la teràpia que va fer a la família per les desavinences econòmiques i personals entre pare i fill. Tot i que la jutgessa va apuntar a una possible influència seva en la mort de l'amo de Mango, no se l'ha considerat investigada i ha declarat només com a testimoni. També ha estat més de dues hores davant la jutgessa, la vídua d'Isaac Andic, que va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar, fins i tot abans que el 112. Estefania Nu ha respost a les suposades males relacions entre pare i fill. Els primers a declarar han estat els excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic després de l'incident. Han explicat que el van veure bloquejat, afectat i en estat de xoc. Tots dos coneixen bé el camí i asseguren que no és perillós, però que si es perd la vertical, qualitat es pot caure i no hi ha lloc on agafar-se. Els pagesos tornaran a treure els tractors al carrer en una mobilització prevista pel 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant l'excedent de raïm. Tot plegat com a conseqüència de la davallada en el consum del vi i el cava, que està fent caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha alertat que l'excedent de raïm és en aquests moments dramàtic i demana a les patronals i al govern de la Generalitat mesures per compensar el desajust entre oferta i demanda. El malestar dels pagesos es visibilitzarà en la marxa lenta prevista entre Vilafranca i Sant Sadurní, com dèiem, el proper dia 10 de juliol. Ho explica Joan Santó, membre de la sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos.
16: Els viticultors també han de fer una reflexió. Per què ha de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció? Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i ell de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, eh? És l'agonia lentament. Bueno, aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
14: 6 punts de la costa catalana han estat assenyalats amb banderes negres que atorga Ecologistes en Acció. Es tracta d'espais com la platja de Torredembarra o les muntanyes de Begur. L'organització urgeix a restaurar l'equilibri ecològic en aquestes platges. Ens en dona més detalls la Sílvia Fernández.
17: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
18: Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
17: Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
14: Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, de 23 anys i format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Durant el seu pas pel primer equip blaugrana, ha disputat un total de 123 partits oficials i ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo marxa lliure després de no haver arribat a un acord per a la renovació del seu contracte. L'aragonesa de 22 anys ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana, en què ha aixecat 15 títols. Destaquen 4 lligues, 3 copes de la reina i 3 Champions. I Joan Laporta prendrà avui possessió del càrrec de president del Futbol Club Barcelona. Serà el seu quart mandat després d'haver-se imposat amb el 68% dels vots en les eleccions celebrades el passat mes de març. L'acte, que se celebrarà al migdia a l'Auditori 1899 del Camp Nou, servirà perquè juri el càrrec davant la nova junta directiva i pronunciï el primer discurs. I els equips catalans de primera i segona divisió ja coneixen el camí a la Lliga de la propera temporada. La competició arrencarà en tots dos casos el 16 d'agost. El Barça començarà la defensa del títol al Camp Nou contra l'Atlètic Club i acabarà el campionat a Getafe el 30 de maig. L'Espanyol també començarà a casa contra el Llevant i disputarà la darrera jornada davant l'Alavés. A segona, el Girona encetarà el curs a Montilivi contra el Leganés i el Sabadell s'estrenarà a la categoria de plata al Molinón davant l'Sporting. Al Mundial, 3 seleccions més han certificat el pas als vuitens de final. França ha obtingut el bitllet amb una golejada sobre Suècia per 3-0. Un gol de Haaland en el minut 86 ha classificat Noruega i ha deixat fora de la competició Costa d'Ivori. I un dels anfitrions, Mèxic, també continua viu amb un triomf per 2-0 sobre l'Equador. Pel que fa a la selecció espanyola, aquesta matinada ha arribat a Los Angeles, on demà disputarà els 16ens de final contra Àustria. Els Kids Anas Manresa ha presentat les equipacions que lluirà la temporada vinent. La nova equipació té com a protagonista la silueta de Montserrat. És una informació de la Laura Mitjans, de Canal Taronja Central.
19: Una samarreta amb identitat pròpia, inspirada en Manresa i el Bages. Així és la nova equipació del Kids Anas Manresa per la propera temporada, i és que la silueta del massís de Montserrat és el tret més identificatiu. El preu serà similar a l'actual.
20: Hi ha un petit increment, però és el IPC normal. Es podrà tenir des d'allà mateix. Qui vulgui podria ja fer comanda i en 10-15 dies ja tindrem estoc suficient a la botiga.
19: Més enllà de la silueta de Montserrat, que corona la part superior, la nova samarreta incorpora incorpora altres detalls carregats de simbolisme, com les coordenades del nou Congost. El blanc i vermell en són els únics protagonistes, una aposta que reforça la identitat del club.
14: Tarragona ho té tot a punt perquè aquesta nit arrenqui una nova edició del concurs internacional de focs artificials. Avui, la pólvora anirà a càrrec de la prestigiosa empresa italiana Pirotecnia Lieto Carmine. Aquesta passada nit, però, s'ha fet per tercer cop l'exhibició de drons com a preludi del concurs, pensada especialment per persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França per commemorar que diumenge sortirà de Tarragona la segona etapa d'aquesta competició. La sincronia dels drons s'ha pogut gaudir des de la punta del Miracle.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si a vosaltres també us agrada saltar corda, escolteu aquest poema i mentre saltem i saltem, recitem poesia amb molta alegria.
3: Hola, em dic Paula Queralto Pichardo, de l'Escola Tàbor, de Barcelona, de quarta. El poema que he escollit es diu Saltant a corda, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada saltar a corda. Saltant a corda. A la una, la lluna cara de pruna. A les dues, les nines ja porten cues. A les tres, un got d'orxata ben fresc. A les quatre, el pagès ja ve de batre. A les cinc, quanta calor que tinc. A les sis, menjaré un coca i pastís.
2: Moltíssimes gràcies, Paula, per escollir i recitar aquest poema. Ens han entrat moltes ganes de saltar i recitar les seves rimes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí. Avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el Tribunal Suprem estudia dur davant la justícia europea el procés de regularització extraordinària de migrants que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho farà arran dels recursos presentats contra el decret per les comunitats d'Aragó i del País Valencià. Tot plegat posa al punt de mira un procediment que ha superat totes les expectatives amb més d'un milió de peticions presentades a tot Espanya, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, el govern espanyol ha activat un pla d'integració de migrants dotat amb més de 500 milions d'euros. És una notícia d'última hora. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 15 persones ferides. De seguida ho ampliarem amb una connexió en directe des del lloc dels fets. Mentrestant, també us expliquem que a partir d'avui omplir el dipòsit de benzina i gasoil és una mica més car. Entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi pel conflicte a l'Orient Mitjà, que suposa una recuperació progressiva dels costos. El sector calcula que aquest mes de juliol pagarem 10 cèntims per litre més en el cas de la gasolina i 3 cèntims en el cas del dièsel. Tot seguit, anirem en directe a una estació de servei de l'Hospitalet de Llobregat per buscar l'opinió dels clients. La Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. Això afectarà bàsicament les empreses xineses com Shein i Temu i vol fer front a la competència deslleial denunciada pels venedors europeus. Cristian Castillo, professor de la UOC en àrees de logística, producció i operacions, n'ha parlat en Notícies en xarxa.
2: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística i especialment de la logística de darrera milla.
1: La terapeuta familiar d'Isaac i Jonathan Andic ha respost finalment a totes les preguntes de les parts durant el judici que investiga la mort del fundador de Mango. Ha declarat com a testimoni i no pas com a investigada, malgrat que la jutgessa havia apuntat a una possible influència en la relació entre pare i fill. Els excursionistes que van atendre Jonathan Andic després de l'incident han apuntat que el primogènit estava en xoc i el van assistir per trucar al servei d'emergències. Venezuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes. Els equips d'emergència, mentrestant, continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
3: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
1: El Parlament tomba la proposició de llei de Junts que volia vincular les llicències dels pisos turístics al plantejament urbanístic, al planejament urbanístic de cada municipi. El text plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. En parlarem tot seguit amb Marianne Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur. Pel que fa al transport públic, els trens de la línia R1 de Rodalies circulen amb retards de mitja hora de mitjana per la incidència tècnica d'un tren al Masnou, al Maresme. Mentrestant, les demores són de 20 minuts a les línies R11 i RG1 entre les estacions de Girona i Portbou per enrobatori de cable. Dels esports, us expliquem que Ansu Fati i Salma Parayuelo no continuaran al Barça. El davanter, format a la Masia, posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, on ja ha competit la darrera temporada en qualitat de cedit. Pel que fa a l'aragonesa, surt després de no haver arribat a un acord per a la renovació del contracte. Salma s'acomiada després de 4 temporades en què

0: aixecat 15 títols. I de la cultura destaquem que Tarragona es prepara per una nova edició aquesta nit del concurs internacional de focs artificials. Com a pròleg, el cel de la ciutat ja ha vist l'exhibició de drons pensada especialment per a persones amb sensibilitat acústica. L'espectacle, creat per 500 drons, ha estat un homenatge al Tour de França.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. Aquesta mitjanit s'ha tancat el procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya. Un procediment que ha superat totes les expectatives. S'han presentat més d'un milió de peticions, una xifra molt superior a les 500.000 que es preveien a l'abril, quan va començar la campanya. Des del govern espanyol calculen que a Catalunya se n'han presentat prop de 200.000. Aquest procés, que ha tensat les costures de les administracions públiques, se situa ara en el punt de mira de la justícia espanyola. I és que el Tribunal Suprem ha avisat que la regularització extraordinària de migrants i aprovada pel govern espanyol pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'alt tribunal ha donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre elevar la qüestió a Europa després que les comunitats de l'Aragó i de València presentessin un recurs contra el decret. I atenció a les nostres butxaques, perquè des del sector de les benzineres calculen que a partir d'avui la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims per litre i el dièsel prop de 3 per la retirada de les rebaixes als carburants. Aquest dimecres entra en vigor la pròrroga del paquet anticrisi aprovada pel govern espanyol arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Si bé l'IVA dels carburants tornarà al 21%, es redueix l'impost especial d'hidrocarburs. I això es tradueix en una rebaixa de 15 cèntims per litre durant aquest mes de juliol, quan fins ara la bonificació era de 20 cèntims. A partir de l'agost, el descompte serà de 10 cèntims i al setembre de 5, fins que desaparegui a l'octubre. Pel que fa a transportistes, pescadors i agricultors, mantenen invariable durant 3 mesos la bonificació de 20 cèntims per litre de carburant professional. Volem comprovar, doncs, com reben aquest encariment de la benzina els consumidors. Per això anem ara mateix en directe a una benzinera de l'Hospitalet de Llobregat, on hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què diuen els conductors ara que s'han de gratar més la butxaca per omplir el dipòsit?
2: Bon dia, Helena. Sí, cau la reducció de l'IVA i, per tant, també cau el descompte directe als consumidors per litre de gasolina. Tal com explicaves, es tractarà d'una reducció esglaonada d'aquesta bonificació, perquè si fins ara la bonificació era de 20 cèntims, a partir d'avui, a partir d'aquest dimecres, el descompte se situarà en els 15, una reducció de 5 cèntims. A l'agost serà de 10, al setembre de 5, i a l'octubre desapareixerà. Així que els consumidors s'estan fent a la idea.
3: En realidad, como transportista, nos afectará porque, desde un punto de vista, yo creo que no nos ha hecho mucho favor a nosotros, porque en realidad, quitarnos el IVA, eso lo desgravamos. Eso significa que no ha bajado nada. Sí ha bajado un poquillo, pero en comparación a como estaba anteriormente. Cuenta que llenabas una furgoneta con 85 euros y ahora tengo que ponerle 110. Significa que son 30 euros más, como quien dice, 25, que los 20 céntimos no nos han hecho absolutamente nada.
4: Se nota, sí, sí. Se nota, sobre todo cuando hacen muchos kilómetros diarios. Ha subido como 10-12 céntimos de un día para otro y el depósito completo se vuelve más caro. Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros. Es decir, yo muchas veces voy entre 150, que ha ido haciendo los gastos, y es verdad que notaba las bajadas a 100 euros, pero ahora he vuelto a subir a 150. Vuelvo a los precios de antes.
5: Creo que estaba a 1,23, 1,25, estaba el litro, y hoy está pues a 1,35, 10 céntimos, 10, 11 céntimos. Un verano bastante apretado, sí. Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
2: Si aquest estiu omplir el dipòsit serà més car perquè anirem recuperant de manera esglaonada i progressiva els preus d'abans de la guerra a l'Iran. Recordem que el govern va aprovar aquests descomptes precisament per evitar tensions inflacionistes en els mercats energètics com a conseqüència del conflicte entre l'Iran i els Estats Units. Sembla que les hostilitats entre tots dos països es redueixen i, per tant, també es reduirà de manera gradual, de manera progressiva, aquests ajuts fins que desapareguin a proper mes d'octubre. Això sí, transportistes, agricultors, pescadors mantindran el descompte de 20 cèntims per litre i el govern de Pedro Sánchez sempre podrà activar novament tots els ajuts en el cas que el context internacional torni a empitjorar.
0: Doncs el que dèiem, resignació, Anna, o el que deia aquest últim senyor, el transport públic o bicicleta. Gràcies, bon dia, que vagi bé. I més qüestions que ens tocarà segurament rascar-nos la butxaca si som clients del comerç xinès. I és que la Unió Europea aplica a partir d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des dels països de fora del bloc comunitari. El que deia, la mesura afectarà principalment les empreses xineses com Shein i Temu i busca donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus. L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria cada dia, el que representa el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat aquí, al Notícies en Xarxa, com funcionarà aquesta taxa.
6: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística. Si jo compro una samarreta que és de cotó i una altra que, per exemple, és de seda, com serien dues categories arancelàries, s'haurien d'aplicar 3 euros fix per cada tipologia de producte. Això el que busca és incrementar el que seria el preu de compra i potser buscar aquesta compra més a nivell local.
0: Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Quan és a punt de complir-se una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. La desesperació i la impotència, però, cada cop són més flagrants entre la població pel volum de la tragèdia, que manté encara més de 50.000 desapareguts. El Ministeri d'Exterior situa ara en 19 els ciutadans espanyols morts i n'hi ha 12 més de localitzats sota els edificis esfondrats. Entre els equips de rescat internacionals desplaçats sobre el terreny, hi ha una delegació dels bombers de la Generalitat que està fent tasques d'avaluació estructural d'edificis afectats per aquest terratrèmol a la costa central veneçolana. També han intervingut per analitzar l'estat d'un bloc residencial de 6 plantes d'alçada i 800 metres quadrats per planta. L'equip català està format per 3 comandaments, 7 membres del grup d'estructures col·lapsades, 2 especialistes en logística, un sanitari i un pilot de la unitat de drons. En aquest context, Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha parlat al Notícies en Xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
7: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad es recomendable.
0: I una notícia que hem sabut fa pocs minuts, de la qual us n'apuntàvem ja alguna dada en els titulars. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar a Lleida que s'ha encastat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides, 4 d'elles han estat molt greu i 6 menys greus. Al lloc dels fets hi ha un equip de Lleida Televisió format per en Ricard Gómez i per el Marc Piqué. Bon dia, Marc, explica'ns quin és la situació aquí ara mateix. Què ha passat?
8: Bon dia, doncs el que ha passat, com bé deies, és això, que un autobús doncs ha impactat contra la façana de la Diputació. Es tracta d'un autobús que feia el trajecte de Lleida a la Granja d'Escarp. El primer avís s'ha arribat aproximadament a un quart de vuit del matí i doncs aquest autobús que sortia doncs de l'estació d'autobusos doncs ha tingut aquest impacte contra la façana de la Diputació. Com podeu veure, ara mateix doncs, aquest autobús està doncs aquí davant de la façana, i el que hi ha hagut doncs és almenys una trentena de ferits, com bé deies, quatre molt greus que han estat evacuats, ja sis menys greus, i la resta de ferits que de fet doncs estan rebent les primeres atencions aquí mateix a la Rambla Ferran. S'ha disposat d'un espai on doncs estan rebent les atencions aquests ferits menys greus. També hi ha un espai doncs per als familiars, perquè puguin estar al costat de les persones i dels ferits que hi ha en aquests moments aquí a la Rambla de Ferran. Estan treballant també moltíssimes dotacions, tant de bombers com de Guàrdia Urbana, com dels Mossos d'Esquadra. Un ampli dispositiu. Teniu en compte que l'avinguda de Madrid, que és on ens trobem ara mateix, és una de les vies més transitades, amb més trànsit, tant de cotxes, de vehicles, com també de persones. Ara mateix està, òbviament, tota tancada. I doncs aquesta és la situació que us podem explicar ara mateix. També hem vist ja la presència de l'alcalde de Lleida, Fèlix La Rosa, que també ha arribat a primera hora del matí. I el que us podem explicar és això, aquesta trentena de ferits, quatre d'ells molt greus que ja estan doncs evacuats, i doncs aquest accident de trànsit greu que hi ha hagut amb aquest autobús. Es coneixen les causes, no es coneixen ara mateix les causes doncs que ha pogut provocar aquest accident doncs d'aquest autobús que feia, recordem, el trajecte de Lleida a la Granja d'Escarp i que ha impactat doncs davant de la façana de la Diputació, deixant aquesta trentena de ferits. Ens anirem informant en els pròxims minuts, pròximes hores, anirem sabrem més informació del que ha passat i, evidentment, doncs, us ho anirem explicant.
0: Per descomptat, doncs, Marc, gràcies per aquesta informació d'última hora. És evident que ara el que toca és atendre els ferits i les causes, evidentment, s'aniran esbrinant a mesura que passin les hores. I, evidentment, des dels serveis informatius d'aquesta casa n'estarem molt pendents i anirem informant de tot el que calgui i quan convingui. Gràcies, Marc, per aquesta última hora. Que vagi bé, bon dia. I també ho acabem de saber, un home ha resultat ferit crític en un incendi d'una furgoneta camper en un càmping de Santa Susana, al Maresme.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Dos minuts els que passen ara mateix de tres quarts de nou. El Parlament ha tombat la proposició de llei de Junts que pretenia vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi. Les esmenes a la totalitat han prosperat amb 71 vots a favor del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP. El text de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquest tipus d'allotjaments. La seva diputada, Maite Selva, ha advertit que les prohibicions d'aquesta oferta poden enviar milers de famílies a l'atur i ha advocat per l'autonomia municipal com a garantia per una gestió adequada al territori.
9: O es governa des de la desconfiança al territori i la penalització de l'activitat econòmica, o es governa des del respecte escrupolós a l'autonomia municipal i la col·laboració amb els sectors que generen riquesa. Junts per Catalunya ho tenim clar. Estem al costat de la gent que treballa i de les nostres viles i ciutats.
0: Doncs hores després que el Parlament hagi rebutjat la proposició de Junts, això que dèiem, que volia donar més marge als ajuntaments per regular els habitatges d'ús turístic, busquem la reacció del sector. Per això saludem Marianne Muro, que és directora general d'Apartur. Senyora Muro, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Bon dia, bon dia.
0: M'agradaria preguntar-li d'entrada què suposa aquest rebuig per al sector, perquè Junts defensava que els ajuntaments doncs han de tenir més capacitat per decidir sobre els pisos turístics, però, segons les esmenes que han acabat prosperant, aquest tipus de model expulsa els veïns. Hi ha municipis on els allotjaments turístics superen els habitatges residencials. Què n'ha de dir?
10: Bé, nosaltres en primer lloc lamentem, no, la situació d'ahir, perquè el que d'alguna manera s'estava plantejant per part de Junts era una regulació que preservés l'autonomia local, precisament perquè estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi. i després perquè realment és una mala notícia, perquè tenim que tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer. Òbviament estem parlant de dades que s'estan aportant, que no estan contrastades, i per tant nosaltres el que diem i reiterem és que qualsevol tipus de regulació, qualsevol tipus de nova normativa té que estar sostinguda amb una base científica, no? Amb una base de coneixement. I aquest decret no hi ha cap estudi que avali cap de les afirmacions que fa amb el seu preàmbul i que justifica d'alguna manera la seva redacció.
0: Avui, fa un any, senyora Muro, de l'entrada en vigor de la finestreta única digital, que el Suprem ha avalat mentre situa en mans de les comunitats autònomes la verificació i el control dels lloguers turístics i de temporada. Des d'Apertur, com valoren el funcionament d'aquest sistema i quin balanç fan del seu impacte real sobre el sector?
10: Bé, Apertur, que des del primer moment ja va advertir, no, que aquesta norma tenia una condicionava clarament amb la amb les competències autonòmiques. Nosaltres ho vam recórrer al Tribunal Suprem i hem guanyat al Tribunal Suprem. Per tant, en aquests moments no és aplicable. Per què ho van fer? Perquè d'alguna manera tenim que tenir en compte que Catalunya ja fa dècades que té un registre a la Direcció General de Turisme on consten totes les empreses turístiques, no només els habitatges d'ús turístic, també els càmpings, els hotels. Per tant, es tractava d'una duplicitat de registres. Aleshores, nosaltres el que dèiem és que hi ha d'haver una interrelació entre el govern, si vol, i les autonomies, però no imposar més càrregues administratives a les empreses i als empresaris que ja estan complint amb aquells requisits que estableix la pròpia administració catalana. Era clarament un tema de duplicitat i d'inseguretat jurídica, però que els tribunals, doncs, ens han donat la raó.
0: Marian Muro, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
10: Gràcies a vosaltres.
0: Més coses. Catalunya es prepara per al gran départ del Tour de França a la sortida de les tres primeres etapes. Dilluns serà el torn de Granollers, on els voluntaris reben formació per tenir clar què hauran de fer durant la competició. Ens ho expliquen des de Vallès Oriental Televisió.
11: Un dels elements clau de l'organització és la preparació dels prop de 400 voluntaris que formaran part del dispositiu. Per preparar-los s'han organitzat tres sessions formatives.
12: Jo crec que és importantíssim que aquest esdeveniment hagi captat l'atenció d'aquest voluntariat, no? Al final és una tasca totalment altruista. És un esdeveniment brutal que la gent s'ha volcat i la resposta se sent molt positiva.
11: Els participants han rebut informació sobre les seves funcions, les mesures de seguretat, els protocols d'emergència, la senyalització en banderes, el pas de la comitiva i la caravana publicitària, així com els principals riscos que poden trobar-se durant la cursa.
13: Soc voluntària pel simple fet de que el meu avi, en Pau Descansi, li encantava el Tour de France i vaig dir, mira, és un petit homenatge per ell.
14: M'agrada molt l'esport, el ciclisme particularment m'agrada molt, he seguit sempre el Tour, soc de Granollers de tota la vida i he pensat que era una bona idea pues, també pues, posar el meu granet de sorra. No?
15: Vaig apuntar perquè m'agrada veure el ciclisme i ara estic voluntariat informant a la gent.
11: Els dies previs a la cursa estan marcats per una intensa tasca de coordinació d'horaris, funcions i informació a la ciutadania.
0: Temps ara per a la crònica esportiva, com sempre i com cada dia, amb la Cristina Álvarez. Avui la crònica esportiva amb dos noms propis, Cristina, el d'Ansu Fati i de Salma Parayuelo, que no continuaran al Barça.
16: Sí, bon dia, Helena. Doncs en el cas d'Ansu Fati, el davanter de 23 anys i format a la Masia posa punt final a la seva etapa al club amb un traspàs al Mònaco, l'equip on ha jugat cedit la darrera temporada. Amb el primer equip, l'Aurana ha jugat fins a 123 partits, durant els quals ha anotat 29 gols. L'operació amb el club monegasc inclou un percentatge per al Barça en cas d'una futura venda. I Salma Parayuelo, pel que fa a Salma Parayuelo, marxa lliure després de no haver arribat a un acord per renovar contracte. L'aragonesa, de 22 anys, ha jugat 4 temporades amb l'equip blaugrana en què ha aixecat 15 títols. En la darrera final continental contra el Lió va marcar 2 dels 4 gols de les de Pere Romeu. En bàsquet, el Barça ha comunicat les baixes de Juani Marcos Cale, Norris Satoranski i Billy Hernán Gómez, uns adeus que s'afegeixen al de Jan Veseli, que s'ha retirat. Un altre equip de la Lliga ACB, el Força Lleida, s'ha reforçat amb el fitxatge de Dani García. És una informació de l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
17: Dani García seguirà al Força Lleida i ho farà com a jugador fitxat per la temporada vinent i amb opció a una segona. El català va arribar a Ponent al febrer i cedit pel València, però en desvincular-se del club valencià ha triat l'opció de quedar-se a Lleida. Amb la samarreta Bordeus ha jugat 14 partits de la Lliga amb una mitjana de gairebé 20 minuts per partit. Des del club es celebra molt la seva continuïtat.
18: Ha sido un jugador, como todos sabemos, muy importante en la consecución de nuestros objetivos en el tramo final de la pasada temporada.
17: Important és també per al club lleidatà la projecció que té el jugador.
18: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo.
17: El fitxatge de Dani García suma les renovacions de Miquel Sanz, James Bateman i Melvin Egim. De moment, l'única marxa confirmada és la de Corey Walden.
16: I ja no queda, Helena, gairebé res perquè comenci el Tour de França a Barcelona. Serà dissabte, però demà ja tenim la presentació dels equips, entre els quals hi haurà doncs, els favorits al títol, com ara Jonas Vingegaard i Tadej Pogacar. Demà t'ho explico.
19: Val, gràcies. I ara anem ràpidament cap a Lleida. Recuperem la notícia d'última hora que us hem explicat. Els serveis d'emergència treballen en l'accident d'un autocar en aquesta ciutat, a la capital del Segrià, que s'ha encastat contra la façana de la seu de la Diputació a la Rambla de Ferran de la ciutat. Segons el sistema d'emergències mèdiques, hi ha 35 persones ferides. 4 d'elles han estat molt greu. Tornem, doncs, al lloc dels fets, on hi ha un equip de Lleida Televisió format per Ricard Gómez i per en Marc Piqué. Bon dia, Marc. No sé si tens alguna darrera hora. Explica'ns.
8: Doncs el que deies, 35 ferits, sí que també podem saber que hi ha hagut 12 unitats del SEM que s'han activat i un equip de psicòlegs que estan atenent aquestes 35 persones, recordem, algunes d'elles han estat greu i altres que s'estan atenent en aquesta zona habilitada pels familiars.
19: Doncs d'aquesta manera posem el punt final. Demà us ho ampliem. Adéu-siau, que vagi bé.

Hola, molt bon dia. Sigueu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al Posa't les piles, rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Primer de tot, tastet informatiu que ens oferirà el nostre company, en Joel Gascón. Després ens acompanyarà el pagès de Gallecs, en Pere Joan Alsina. Amb ell hem fet durant tot el curs radiofònic, doncs això, els productes de proximitat per temporada, i estem a l'estiu i li hem demanat, doncs això, que ens vingui a explicar quins són aquests productes de temporada, què és el que es conrea a Gallecs, i també, evidentment, li demanarem com està afectant aquestes elevades temperatures. Després, avui, tindrem el Magacinema. Sí, sí, torna aquest estiu, aquest espai que compartirem amb Felipe de la Cruz i que parlarem, com podeu suposar, de cinema, d'aquests detalls que potser l'espectador habitual ens passen desapercebuts, però que ells ens farà parar atenció. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartirem amb Teresa Prades, i avui parlarem dels efectes de la calor també en el que és el nostre dia a dia. Ui, em falla la veu. Això és l'efecte de l'aire condicionat. Bé, ara sí, comencem.

0: El programa es diu Posa't les piles i a mi se m'acabaven les piles. No sé si té a veure l'aire condicionat, segurament que sí, que a moltes persones els hi passa això, que acaba afectant. Estem més fresquets, però acaba afectant a la nostra potència vocal. Bé, a veure si en Joel es troba millor i ens pot comentar notícies que comentarem en el dia d'avui a l'informatiu Mollet al dia. Bon dia, Joel.
1: Bon dia, doncs comentem que Mollet ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. Això s'ha fet al Centre Cultural La Marineta, que acollia aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten al municipi. El Consell neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana, de l'Estonac, i el Juanjo, de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i on puguin expressar iniciatives que poden tenir un impacte real a Mollet.
2: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
3: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
1: L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on trobar-se. El cinema també ha ocupat una part destacada del debat i el punt jove ha estat protagonista de les intervencions, i és que els participants han valorat la importància d'aquest servei com a referència per als adolescents. Altres assumptes, el compromís amb les polítiques verdes i l'estat dels carrers. En aquest sentit, dir que per que es faci aquest Consell de l'Adolescència Municipal, doncs aquests mesos s'ha dut a terme un treball per donar a conèixer el projecte als centres de secundària de Mollet, i es va fer amb unes eleccions per escollir els representants del Consell, a les quals s'hi presentaven una seixantena de candidats i uns 1.800 alumnes han participat amb el seu vot. En referència a tot aquest procés, la regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat molt satisfeta per la implicació que hi ha hagut.
4: Estem molt satisfets. Tot això venia d'un passaclasses, de diversos passaclasses als diferents instituts explicant aquest projecte. Quan dic passaclasses vol dir a l'equip de joventut anant a cada un, bueno, en total uns 60 grups classe en els que s'ha informat i s'ha animat a la gent jove, els nois i noies, a presentar-se, i estem molt contents amb aquest entusiasme amb el que ho han agafat i que s'han presentat molts candidats i candidates per part de cada institut.
1: Amb tot això, ara vacances i al setembre aquest grup ja començarà a treballar.
0: Doncs estarem amatents. M'estava preguntant, no sé si hi ha masses consells d'adolescència en municipis. En tot cas, és una experiència novedosa a Mollet del Vallès, i veurem allò com evoluciona. Més coses, Joel.
1: Doncs comentem que el carrer de Gaietà Víncia tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous, després de diversos mesos de converses. Recordem que la restricció del trànsit es va implantar durant la pandèmia de la Covid-19, quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per a vianants de divendres a diumenge, amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. Un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer i amb la situació sanitària ja superada, l'Ajuntament considera que aquella mesura excepcional ha deixat de respondre a les necessitats d'aquest eix comercial i veïnal, i per aquest motiu s'ha optat per recuperar la circulació durant els caps de setmana, tenint també les peticions dels establiments de l'entorn, perquè així puguin aparcar els cotxes i anar a comprar, o si més no, també perquè els veïns se'ls faciliti també la mobilitat, i que sovint havien d'anar traient tanques per poder entrar en els guals. I per tant, de cara al futur, el projecte de nova llei de barris també contempla ampliar les zones de prioritat per als vianants al centre de la ciutat, amb la vianalització dels carrers de Pamplona i d'Osca, però de moment això deixa de ser ja gairebé, podríem dir, una tradició, perquè s'han estat 5 anys llargs amb aquest trànsit tancat.
0: Hi ha hagut temps allò per fer valoració i suposo que s'han escoltat els propis usuaris i usuàries de l'espai, com són els veïns i els comerciants, i per això doncs atenent, no?, aquesta petició, doncs tornaran a obrir-se al trànsit. Molt bé, Joel, doncs moltíssimes gràcies. Són informacions que quedaran recollides a l'informatiu Mollet al dia a partir de la una.
1: Que vagi bé.
0: Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
5: Bon dia, un dimecres de temps molt tranquil. Quatre núvols dispersos a la costa barcelonina aquest matí. D'altres aquesta tarda cap al Prepirineu, les comarques interiors de Girona, i si de cas amb algun ruixadet molt local. Al voltant del Montseny, també Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, a la comarca del Ripollès. Ja diem, no esperem grans tempestes. En general, força hores de sol i, per tant, de calor. Una temperatura que tornarà a fregar els 35 graus a moltes comarques. Per tant, un ambient calorós i xafogós, especialment arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
6: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Estem acabant la temporada del Posa't les piles i abans de finalitzar-la vàrem pensar que amb tot aquest recorregut de les estacions de l'any també les hem compartides amb en Pere Joan Alsina, pagès de Gallecs, sobretot dedicat a l'horta, i hem dit, escolta'm, toca parlar de l'estiu que fem a l'horta, així que el tenim aquí. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A més, comencem el mes de juliol.
1: Sí.
0: I dèiem, bé, a primera hora del matí, ben d'hora, a les 6, no? Fins a les 9, més o menys, està bé, però ara ja comença la calor i li estan demanant doncs, que precisament, i m'imagino que aquestes temperatures també us afecten.
1: Bueno, clar, afecten nosaltres i també afecten els cultius. El que passa que és el que deies tu abans, que ara arriba la horta de veritat, perquè ara arriba tot. Ara arriba, bueno, el rei de l'horta, que són els tomàquets.
0: Que aprofitem per dir que el cap de setmana del 18-19, crec que és la Fira del Tomàquet,
1: sí,
0: a Santa Eulàlia de Ronçana,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: És a dir, sí, és l'estrella, no?
1: Sí, sí, sí. El rei de l'horta és el tomàquet, això està clar. Això només cal veure a començaments d'any, si te'n vas aquí a Hortiplana, a Caldes, les cues de gent que hi ha anant a comprar tomàquets. Ja per començar-los a plantar al març, així, ben aviat, que d'aquesta manera, bueno, és igual, vull dir, la gent que fan el seu hortet a casa, per això vull dir que és el rei de l'horta, però a més ve tot la resta, pebrots, albergínies, cogombres, carbassons, enciams, enciams també van venint, el que passa que el problema de l'enciam i de la fulla és que amb tanta calor s'espiga molt ràpid i has de tenir, pràcticament cada setmana has d'anar plantant. I bueno, i pensar que molts se t'espigaran.
0: I tot això necessita molt de regadiu?
1: Bueno, nosaltres, sí, nosaltres per sort no tenim problemes d'aigua perquè reguem en gota a gota. I m'estic plantejant, però això són coses que no pots fer de seguida de corrents, però per lo que és la fulla, sobretot enciams, bledes, mongeta tendra, és posar un microespersió perquè li agrada, que hi han determinades plantes, per exemple el tomàquet no, que li agrada que li mullin la planta. El tomàquet no és que li agradi, és que pots tenir problemes de fongs després, no? Perquè és el que hi ha. El que passa que, per exemple, si tu pots regar tot el que és de fulla, ho pots regar tranquil·lament, que es mulli la mata perquè li agrada més. Però, bueno, nosaltres el que tenim ara és rec gota a gota.
0: Comentaves, el tomàquet és el rei, no sé si és molt delicat.
1: Sí.
0: Ho dic perquè ara comentaves, sí. No sí. Li agrada tant l'aigua que es mulli la fulla.
1: No,
0: després m'estaves explicant, no?, el tema de la insolació,
1: sí,
0: que ja n'havíeu instal·lat malles d'aquestes,
1: sí,
0: d'ombra.
1: Sí, d'ombra, sí. Sí, perquè és que, en definitiva, el tomàquet és el rei de l'horta, però també és aquell d'aquells cultius que demana més recursos. Per començar, ja el tens que encanyar, vull dir, no pots deixar-la allà a terra. També n'hi ha d'aquests de mata baixa, però bueno, són d'aquells tipus industrial per fer salses i, bueno, això sí, però no són aquells per amanir. Aleshores, clar, això et demana com la mongeta, mongeta tendra, mongeta del ganxet, tot això que et demana doncs, una feina extra, posar canyes, lligar-ho, però a més el tomàquet, des de que ja comença a créixer, has de començar a anar-lo escaparrant, perquè va traient molts brots, però clar, si deixes tots aquells brots, tindràs uns tomàquets que seran com cireres. Uh-huh. Aleshores has d'anar escaparrant, anar-lo lligant, a part anar-lo regant, i després anar vigilant, que gràcies a Déu estem amb una ADB de la Catalunya Central, que ve cada 15 dies un tècnic i una tècnica, i ens diuen, mira, has de ruixar per això, perquè comences a tenir trips, o comences a tenir mosca blanca, comences a tenir tal cosa. Dic, bueno, aleshores, clar, és un cultiu que demana molts recursos i molt de temps. Hi ha cultius, per exemple, per la ceba tendra, pues, la plantes, regues, la clareixes una mica, treus una mica de mala herba, si hi ha molta mala herba, i te n'oblides. Vas regant i no passa res. Que si plou molt, has de fer una ruixada per evitar que hi hagi míldio, bueno, però tampoc.
0: Està bé, Pere Joan, que ens expliquis tot això, perquè després jo crec que la gent, quan va al mercat, ha de valorar, no?
1: Sí, clar,
0: tota
1: clar.
0: La feina que comporta.
1: No, està clar. El que sí que és veritat és que, clar, que de vegades, voltant per aquest món, veus uns preus que dius, no pot ser, o això és de plàstic, o o li han pagat amb el productor a preus irrisoris. Mm-hmm. Jo quan veig per un euro et donen 2 quilos de patates o 3, quasi bé dius, bueno, no sé. També és veritat que cada vegada el cultiu de la patata, jo també m'ho estic plantejant a casa, vull dir, no acaben de funcionar, jo segurament que no en sé prou, eh? És que no, perquè mon pare feia patates i ho feia bé, però jo no en sé, vull dir, no l'he enganxat el truquet. És allò que dius, bueno, doncs faré unes quantes per tenir unes quantes i ja està, vull dir, com aquell qui fa per casa i prou, perquè és una d'aquelles coses que es mecanitza tot i dius, bueno, doncs el preu de la patata és... És, bueno, no és...
0: Bueno, sí, el temps que has d'invertir no et compensa després, no?
1: No, clar que no.
0: Tota...
1: Uh-huh. A més, molta, molta feina, perquè clar, s'ha de collir del terra, el problema és aquest. Tu tens una màquina, te la fa collir i te la deixa a terra, no te les carrega el remolc i tal, ho entens?
0: No. I podríem dir que teniu allò una bona collita aquest estiu, o amb aquests... Perquè jo recordo allò a finals de maig també va haver-hi un episodi d'aquests de calorada, ara hem tingut un altre, ara s'anuncia un altre per aquest cap de setmana.
1: Sí, sí. Bueno, de moment, el que són el tema de, en general, l'hort, aquest any, per l'experiència nostra i perquè ho ha comentat també la tècnica, que va en general bastant bé. Mm-hmm. No hem tingut de fer molts tractaments, i més o menys estem bastant bé, i de producció, de moment, també estem bastant bé, bastant més bé que l'any passat.
0: I jo ara que comentava la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que es presenta tot el que són les varietats que tenim aquí a la comarca, vosaltres treballeu alguna varietat?
1: Sí, nosaltres tenim tres varietats. Bueno, a part de nosaltres, els nostres tomàquets, els que anem guardant llavors i que van donant als veïns i tal, jo però aquest any també hem comprat cada any més o menys en sol comprar per evitar... bueno, la promiscuïtat, no? Allò que vagis sembrant sempre la mateixa llavor i que al final vagi degenerant. Hem comprat de llavors orientals el rosa ple, el pebroter i el cor de bou. Mm-hmm. Que són els que més o menys tenim. I després hi ha els nostres, que són, a vegades són barreges, o uns que van sortint per aquí, per allà, però també tenim algú de Xerri, sembla que tenim, també tenim Montserrat, no sé si en tenim algun de Montserrat, perquè a Montserrat, clar, com que és tan buit i tal, i a vegades no tens prou llavor, però és de Montserrat que té una casa d'aquell buit, eh?
0: Perquè després, Pere Joan, vosaltres heu de tenir en compte la vostra producció, però també el que demanda, no?
1: Normalment nosaltres, com que tot ho venem a casa, vull dir, no és allò que la gent... Si la gent et demana, mira, jo el que tinc és això, si no et va bé, doncs mala sort. Vull dir, segur que al mercat n'hi ha molt més i que pots anar a la Torre de Malla, el Josep, que en tindrà més que jo, i altres varietats. Però vull dir que per la producció que tenim la col·loquem a casa i no haig d'anar...
0: No hi ha problema.
1: No, en principi jo aquest problema no el tinc, gràcies a Déu.
0: I el tema de les malles, que és tot un món, pel que m'explicaves, perquè en deies, clar, hi ha de més gruixudes que no impedeixen més l'entrada del sol, però clar, tampoc t'interessa del tot, no?
1: No, clar.
0: I llavors mesurar-ho, trobar l'equilibri no és fàcil.
1: No, és complicat, és assaig-error. Uh-huh. És assaig-error, així està clar. Dius, ostres, doncs posem una altra malla, com que en tenim. Com que, aviam, per començar aquest any, bueno, ja fa dies que ho estic pensant, però aquest any ho hem posat en pràctica. Dic, hem fet la meitat, més o menys la meitat, o una miqueta més de la meitat de tomàquets l'any passat. Però aleshores dic, bueno, però si tenim menys quantitat, ens hi podrem dedicar més, i és veritat. Si no en tens tant, pots pràcticament cada dia fer-li un seguiment, aquesta lligo aquí, lligo allà, tallo aquí, escaparro allà, pam, i reguem, evidentment, cada dia reguem de matí i tarda. Va dir la tècnica que és millor que reguem una mica al dematí i a la tarda reguem més per evitar que no hi hagi cap moment que no tinc que li falti aigua al tomàquet i en general a tot.
0: Que això és com el que ens diuen a casa, no? Quan si tens plantes que has de regar a primera hora o a última, és a dir, perquè no s'evapori aquesta aigua, si no, no serviria de res, no?
1: Sí, sí. Bueno, però a més, clar, què passa? Que vas veient que tens que fer millores i tal. Al final suposo que tot acabarà automatitzat. Automatitzat, què vull dir? que jo, per exemple, ara omplo la bassa, engego el motor i paro el motor quan jo vull. Tinc d'aconseguir que la bassa estigui sempre plena, automatitzant, no? Vull dir que
0: puguis tu fins i tot programar,
1: sondes,
0: no?
1: Amb unes sondes, digui, jo vull que estigui sempre a menys d'un pam, menys, bueno, màxim una mà, per si un cas després bufa el vent, perquè ja jo tinc vent i electricitat, tinc dues coses allà, aleshores, clar, el vent normalment bufa a la tarda, el de matí no bufa vent, és quan aprofito per engegar el motor elèctric. Aleshores, això per un costat, però aleshores també pots aconseguir que a part de tenir sectoritzat l'hort amb cinc sectors, cada sector té una aixeta i aleshores tu pots posar una sonda que mesuri humitat al terra. I aquella sonda tenir-la connectada al rec d'aquella zona. Dius, que em falta aigua, perquè veig que això comença a estar més baix d'un 20 o un 30 que té que estar... Pues, pam, i es dispara automàticament el rec gota a gota, pac, i tu només que has de fer és vigilar que funcioni.
0: Jo no sé vosaltres, però jo m'estic escoltant el Pere Joan i estic al·lucinant perquè això és enginyeria pura.
1: No,
0: és a dir, que jo no sé si tu quan vas decidir que et dedicaries allò a pagès...
1: No, tot pensava... això no existia. Tot... però és... bueno, jo almenys jo no sabia que existís. Ara existeix. Però si ara, a més a més, vull dir, aquí no, perquè aquí són les explotacions petites, però te'n vas cap a Lleida o te'n vas cap a Castella i tal, que són les explotacions grandioses, els tractors van sols. Tu agafes un tractor, li poses gasoil, el poses al camp, mesures, dones una volta tot el camp, que ell, amb el seu sistema GPS, dibuixa el camp, el té allà a la pantalla, i li dius, vull que facis, que travessis, que vagis a aquesta profunditat, i tu el deixes, li poses gasoil i te'n pots anar a un altre lloc a fer el que vulguis i tal, i el tractor va fent les turgues de vigilar és que tingui gasoil, perquè això, clar, ell...
0: Encara
1: també,
0: no.
1: També el pots programar, suposo que amb el temps pot programar que li falta gasoil i esperarà al camp. Però bueno...
0: Això és clar, com una rumba, gairebé, no? Allò
1: sí,
0: que
1: no,
0: allò
1: és el mateix, però una mica més gran.
0: És curiós.
1: Sí, no, per jo mateix t'ho dic que, clar, o per ruixar amb els drons, hi ha moltíssimes coses... que jo encara ruixo amb una motxilla d'aquestes manuals, però que em puc tenir una elèctrica, per exemple, una amb bateries, que ara cada vegada jo també tinc una màquina d'ensufrar, de tirar pols, de sufrar
0: sí,
1: pols,
0: sí, sí.
1: Manual, que també segur que n'hi ha amb bateries...
0: Per fer-ho automàtic.
1: Tot això segurament, que per fer-ho i faràs tot ben uniforme, que l'altra manera és, depèn si li dones més o menys, surt més o surt menys... És allò que dius, oi...
0: I això, Pere Joan, afavoreix a la gent que treballeu al camp? És a dir, d'una banda dius, home, us allibera d'aquestes feines més dures, però no sé si fa que gent que s'hi dedicava, doncs, clar, igual, si abans per treballar un, no sé, parcel·les, igual ara necessites menys gent, no?
1: Bueno, però...
0: No sé si...
1: Clar, lo que sí que és cert... És que per molt que mecanitzis, clar, els tomàquets no te'ls collirà una màquina ni un robot. A més, si te'ls ha de collir un robot, costarà més diners al robot que no pas llogar una persona o dues o tres persones a collir tomàquets. Clar, hi ha coses que es poden mecanitzar i es poden automatitzar, si m'apures. Però hi ha coses que, per exemple, el collir, vull dir... Clar, si tu tens una explotació d'hectàrees d'enciams, doncs agafaràs una màquina perquè et sortirà a compte, perquè no has de tenir 10 o 15 persones collint enciams. Aleshores sí que et compensa doncs, tenir una màquina que amb làser, mira, pam, aquesta agafo, o les agafo totes, i després hi ha un lloc que les trien, i aquesta sí, aquesta no. Aleshores sí, però per lo que tenim nosaltres, és que dius, la tecnologia t'ajuda a que facis feines automàtiques, s'automatitzin feines que d'alguna manera o altra, doncs, bueno, tu d'alguna manera doncs, bueno, te'n despreocupes, fas un seguiment perquè clar, tot pot fallar, pot dir, mira, que bé, i arribes allà i dius, hòstia, si no funciona el motor, s'ha espatllat o què ha passat aquí, no? O hi ha un problema. Però que també necessites, com a l'horta sobretot, mà d'obra, necessites poc o molta mà d'obra, hi ha d'haver.
0: Uh-huh. I el tema del canvi climàtic us està fent replantejar? Estava pensant que quan va haver-hi aquesta sequera, jo fa un parell d'anys, tan important, sobretot el que és a les ciutats, es va fer com un replantejament del tipus d'arbrat que s'havia... No? Perquè doncs, davant aquesta situació que cada cop tindrem estius més calorosos, doncs els arbres siguin més resistents. Sí. No sé si a vosaltres també, clar, comentaves, ara és l'època de l'ordre dels tomàquets, carbassó, esbergínia, pebrots... No sé si hi ha algun d'aquests productes que amb el temps penseu aquest producte al final no el tindrem.
1: No, el que passa és que t'ho he dit abans, que no, segurament que amb el temps haurem de fer malles d'ombreig generalitzats. O sigui, nosaltres ara, de moment, l'ombreig més l'utilitzem els tomàquets. Però per l'any que ve ja ens hem plantejat i, bueno, doncs el tomàquet, com que té canyes, doncs el tomàquet serà com aquell qui diu com una paret. Aleshores, aquesta paret li posarem una malla i a sota, per exemple, ara fas els socs de tomàquet seguits. Doncs dius, bueno, faràs un aquí i cada quatre socs de tomàquets en faràs un altre. I, per tant, allà al mig els posaria enciams, que estaran sota el xupluc d'una malla que d'alguna manera no entrarà tanta fort. I això que dius tu del canvi climàtic, jo t'explico, jo també planto melons.
0: Sí.
1: Molt menys que el meu pare, perquè tampoc és una d'aquelles coses que tinc una assignatura pendent. Les patates i els melons són una assignatura pendent que tinc, entre d'altres. Doncs, el meu pare no els havia regat mai, els melons. Mai. Mai he vist el pare posar reg. Jo ara tinc que regar-los. Jo els estic regant, cada dia els rego. Per què els rego? Perquè... si no rego els tomàquets, no es desenvolupa la mata, i si no es desenvolupa la mata, els tomàquets que hi ha de melons, però tomàquets dels melons que hi ha, queden al descobert i el sol els destrossa. Aleshores, interessa que hi hagi molta part vegetativa que tapi els melons per protegir-los. I aleshores, què fas? Dius, bueno, aquests melons els collirem d'aquí 3 setmanes.

0: Aleshores, doncs, tot el que són marges per fer com una mena de micro... intentar...
1: microclima.
0: Que és una mica de microclima, ja, bueno, ajudar una mica tot. Doncs, aleshores, doncs, la idea és, tenim figues, tenim... ara començant a collir breves i després figues a... el coll de dama i després ametlles.
1: Doncs ja sabeu, aprofiteu l'època de l'horta per apropar-vos a Cal Alsina, aquí a Gallecs.
0: Can Vila.
1: Jo pensava que portaves el teu nom, però Joan Alsina, no. Can Vila.
0: Doncs... No, perquè les masies solen tenir el nom
1: original,
0: històric,
1: allò.
0: I aleshores no.
1: Doncs a Can Vila hem d'anar a comprar els productes de l'horta per aprofitar aquest estiu. Però, Joan, ho hem de deixar perquè ara hem de parlar de cinema. No sé si t'agrada el cinema.
0: Bueno, jo és que ja m'esperen. Ja tinc que fer altres coses.
1: Ja tens coses a fer.
0: Tenia programat fer altres coses aquest dematí.
1: Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens retrobarem a la tardor. Que vagi
0: bé.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posar les Piles iniciem aquest megacinema d'estiu. Ja el varen tenir l'estiu passat, l'anterior, i sempre de la mà d'una persona que nosaltres considerem que és molt entesa en cinema, perquè ens fa parar atenció allò en coses que com a espectadors potser, a no ser que si és un entès, no pararies atenció. I és per això que tenim amb nosaltres en Felipe de la Cruz. Benvingut, Felipe.
1: Hola, primer de tot, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: I segon, això que acabes de dir és molt considerar, eh?
0: No, perquè...
1: Però agraeixo el detall.
0: No, no, no, que molt considerar. Jo crec que, pel que he vist que ens ha portat el Felipe, anem a parlar, crec jo, de frases mítiques del cinema.
1: Sí, aquesta temporada parlarem...
0: Sí, bueno, tenim tres sessions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Exacte.
1: Tenim tres sessions o seccions de programa, no?
0: Les dues coses.
1: Les dues coses. I com que estem a la ràdio, sempre, clar, estem limitats per l'àudio, no? És una mica estrany, no?, parlar de cinema només amb àudio.
0: Bueno, també parlem de dansa, a vegades.

0: Dades.
1: De què?
0: De dansa.
1: No, home, sí.
0: De ball i tal, també però, això sembla estrany.
1: Jo dic el programa de cinema, cinema és purament sí. visual, no? I tot i ser visual, fixa que és veritat que les converses sempre surten. No tant el... Recordes aquella escena en què fa això, fa, que a vegades ho fem, sinó moltes vegades recordem les pel·lícules pels diàlegs.
0: Pels diàlegs, i tant, la importància dels diàlegs.
1: Sí, sí. No, la importància dels diàlegs i la importància del cinema, no? Perquè jo crec que és una cosa que s'està perdent. I una prova és quan hem preparat el programa. Bueno, el programa,
0: sí,
1: la secció sí, d'aquesta temporada.
0: Jo, Felip,
1: és que dius, vaig a buscar frases mítiques de l'últim quart de segle. Mm. No, és que, no dic que no n'hi hagi, però t'asseguro que n'hi ha molt poques.
0: Sí?
1: Poquíssimes. O sigui, bueno, poquíssimes, a veure, i evidentment hi ha moltes pel·lícules, possiblement més pel·lícules que les que es van fer fa 20, o sigui, fa 50 anys, per exemple, no? en el mateix període, o fa 100 anys. Però sí que és veritat que costa... O sigui, el cinema té una funció... com ho diria? O sigui, és cultura, però a part també, ara no recordo la paraula exacta, però és allò que, d'alguna forma... Ah, com...
0: Saps, Felipe, que estava pensant?
1: Digues.
0: Bueno, no sé si coincideix o no, eh? És veritat el que dius, perquè parlem dels clàssics del cinema, hi ha persones encara, fins i tot joves, que igual els hi dius i et saben reconèixer aquella pel·lícula que dius, però sí, aquesta persona per l'edat no pot... No?
1: Bueno, per l'edat, però no per l'edat, perquè a veure, jo he llegit coses, del segle XVII, que dius...
0: Ja, però que em refereixo que això també...
1: Les vaig llegir d'adolescent.
0: Que això també passa igual allò de la música, no? Que sempre parlem dels anys 80, 90...
1: Però és que és quan es va fer... És a dir, jo per mi, jo tinc una teoria que sempre exposo i ara m'has donat l'oportunitat, i és que a partir dels 80 l'art en majúscules s'acaba en tots els àmbits, o sigui, en la filosofia, bueno, el pensament i l'art, no? La filosofia,
0: sí. La pintura també.
1: La pintura, el cinema, sí, tot el que s'ha fet, és a dir, ja el cinema, les últimes grans pel·lícules són dels 60, els 70 encara hi ha alguna cosa, però els 80 sí, sempre trobarem pel·lícules, és el que deia, si tu fas en el món...
0: Ara s'ha estrenat allò, la número 5, no?, de Toy Story, allò...
1: Doncs imagina't, pel·lículon.
0: Però aquesta
1: però
0: també...
1: Però la primera en teníem prou, no?
0: Però... Però aquesta té frase mítica, no?
1: Sí, però és la que està... Però, clar, m'estàs parlant d'una pel·lícula.
0: No?
1: Però tu agafes qualsevol any de l'època daurada de Hollywood i tens el que vulguis. De fet, porto una... O sigui, bueno, ara tal com tinc estructurat el programa...
0: A veure.
1: Hi ha una pel·lícula que només aquesta pel·lícula, ara veuràs, ja recull, no sé, totes les... O sigui, en número... Totes les frases, o un número de frases equivalent a les que puguem aconseguir en el segle XXI. És molt trist. Amb una pel·lícula.
0: Yeah.
1: D'acord? Però bueno, el que volia dir abans, que no me sortia, és que no em surt la paraula, però el cinema té aquesta qüestió que és que forma... Ah, bueno, memòria col·lectiva, ara. No forma part de la memòria col·lectiva, no? I una de les coses, o una de les maneres de formar part de la memòria col·lectiva és justament amb les frases. És a dir... Tu agafes qualsevol persona que va viure a determinada època i segur que coneix la frase, encara que no hagi vist la pel·lícula, no? Inclús moltes vegades les seqüències que dèiem abans. Per què? Perquè són pel·lícules que han estat, primer, imitades inclús per la publicitat, ara actualment amb samarretes, quan parlen d'elles sempre surten certs plànols o certes frases, també s'ha fet molta paròdia, inclús al segle XXI de pel·lícules del segle XX.
0: Sí, no? Sí, sí.
1: I és això el que portarem durant aquest programa, durant aquests dies.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, aquests dimecres, des d'avui, dia 1, el 8 i el 15, Megacinema. Parlant d'aquests diàlegs impactants.
1: Exacte. Llavors, tu quina creus que és la pel·lícula? No sé si has mirat. Bueno,
0: ja ho he mirat,
1: ja ho
0: he mirat.
1: Però tu diries que aquesta és la pel·lícula que potser... Jo m'atreveria a dir, no ho he comparat, però m'atreveria a dir que és la pel·lícula amb més frases mítiques de la història del cinema.
0: No sé dir-te allò del cert, però sí que és veritat.
1: Aquesta és la segona, si no és la segona. Però no. Si algú sap... Bueno, encara tinc el correu, per cert, del Tirant del Film, o sigui que si algú escriu a tirantdelfilm@gmail.com, després se sentirà aquesta pel·lícula, clar.
0: I si no,
1: i diu, no estic d'acord, és aquesta altra i tal, doncs mira, perfecte, m'ajudaràs per fer els següents programes.
0: I amb el comentari, el comentari que diu allò, repeteix allò, aquest correu,
1: tirantdelfilm@gmail.com. Sí, pels que no sabeu què és Tirant del Film, és el programa que fèiem Doncs bueno, no sé si va acabar la setmana en la temporada anterior.
0: No,
1: sí,
0: la,
1: aquesta, sí, sí,
0: sí.
1: El 26, 24-26.
0: 24-26.
1: Teniu tres temporades. Si busqueu, si remeneu per la web de Ràdio Mollet, sí, allà trobareu tots els programes, tots.
0: De Tirant del Film.
1: Sí.
0: I si no, també teniu
1: bueno,
0: un altre correu.
1: Tots, no?
0: També teniu l'altre correu electrònic, que és el del magazín, que és posatpiles@hotmail.com.
1: Sí, sí, sí. Animeu-vos a escriure, perquè avui no escriu ningú.
0: A veure, a veure.
1: Bueno, els whatsapps, ja últimament ja tot és amb àudio.
0: Sí.
1: En el meu estat posa, no m'escrivis àudio, sinó com era, bueno, alguna cosa així com, que això ho deixo per escoltar, ja tinc els podcasts, que no cal. Jo sóc més de llegir.
0: No, ara que parlem de la importància dels diàlegs,
1: sí.
0: Doncs, mig, acabes de dir tot el contrari.
1: Però, clar, bueno, el WhatsApp,
0: també,
1: és missatge instantània.
0: Allò, no, però igual t'envien un missatge d'aquells que dius, ostres,
1: però mira, imagina't ara
0: guardar,
1: que algú que l'està escoltant i en coneixen, m'envia un WhatsApp, vaig a mirar-lo un moment. Sí. Fem ràdio en directe, no? Pues,
0: no,
1: no l'escrit ningú.
0: No t'escrit ningú.
1: Clar, no m'estàs escoltant. Bueno, no m'estàs escoltant o potser pensen com jo, que Casablanca és la pel·lícula.
0: Ah, Casablanca.
1: Ai, ja se m'escapa.
0: Aquesta
1: és la pel·lícula. Casablanca és la pel·lícula, sí, amb més, jo diria que amb més cites que pugui recordar una persona.
0: Bueno, doncs, anem per a...
1: Bueno, comencem?
0: Sí, comencem.
1: Anem a començar per una, que és aquelles que... Bueno, reconec que no és de les més conegudes, però tu muntes un bar, no? Ah, on sigui. Casablanca, per exemple, no?
0: Sí.
1: I li poses al bar de Rick. El
0: sí.
1: Rick's Bar, que és com es diu realment el bar. I et ve la teva ex o el teu ex, i tu què és el que dius?
2: De todos los cafés y locales del mundo... aparece en el mío.
1: Mira que hi ha llocs, eh? O sigui, l'última persona que vols trobar-te... És curiós, eh? O sigui, com la gent s'estima tant i després no es vol ni veure. Sobretot a l'estiu. Bueno, després de l'estiu.
0: Però està bé, sí, està bé. Sí.
1: De tots els locals i bars del món, no? I resulta que ven aquest. És que...
0: Ara m'has fet pensar que tinc una amiga que diu que s'ha posat molt de moda això dels cafès, eh?
1: Què vols dir?
0: Això de... No, de...
1: D'anar a veure el sexe als cafès.
0: No, home.
1: Que va quan els munten ells.
0: Del tast de cafè.
1: Ah, però això ja fa temps, no?
0: Sí.
1: Bueno, no sé, va, jo com no que no sé. Soc cafetero, ho sento pels que fan cafè. Però bé, però bueno, aquesta pel·lícula...
0: Aquesta
1: bueno,
0: potser no és la més coneguda, que
1: no,
0: ja ho ha
1: dit. Tenim...
0: Però la que ve a continuació, sí.
1: Sí, però tinc una cosa... No, les que venen a continuació, perquè aquesta pel·lícula, si té una cosa, és que cada frase que diu un personatge ja és una cita. No és allò de dir, mira, al final, espera, que ara diu la cita allò de, saps?
0: Mm-hmm.
1: Dius, això és la part apoteòsica de la pel·lícula. No, ells van parlant i van deixant anar cites. Tu dius, ostres, ara hauria de dir una cita. És igual, tu busca ja a Casablanca, que segur que trobes.
0: Molt rebé.
1: Però bueno,
0: anem
1: a sentir aquesta. Ojo, al tanto, perquè n'hi ha unes quantes, eh?
0: Sí.
3: ¿Siempre se marcha tan pronto?
4: No, nunca. Bueno, tiene una chica en el Loro Azul. Va por allí a menudo.
3: Mentías mucho mejor antes.
4: Déjela en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
3: Tócala, Sam. Déjame recordar.
4: No sé a lo que se refiere.
1: Fantàstic, sí. No? Sí, tot això és un diàleg, eh? No fer un copypasta d'aquest. Sí, ja d'entrada és allò de menties antes, mejor antes. O sigui, a tu et ve algú dient, ah, no sé què, no sé quant, menties mejor antes. I el deixes allò planxat. No? Com era? Després la segona, ara no recordo, però era, és que tinc molt mala memòria, ja ho saps. Déjale, usted, no recordo, no sé si podem sentir-lo sentir.
0: A veure, tornem a sentir-ho.
1: Estem comentant, perquè si no, és que ja se'n passen.
0: Aquesta del matí, sí que...
3: Siempre se marcha tan pronto.
4: No, nunca. Bueno, tiene una chica en el...
1: Això és per introduir, però ja... Siempre se marcha tan pronto. No, nunca. Tiene una chica.
3: Mentías mucho mejor antes.
1: Eso, mentías mucho mejor antes. Estás buenísima, ¿eh? Estás
0: esa semana.
4: Déjale en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
1: Usted le trae mala suerte. O sea, que esta es mítica también.
3: Tócala, Sam.
0: I el toca la
4: no sé a lo que se refiere.
1: Sí, però fixa que, a més, aquí entro en un petit capítol, que és que la gent... o sigui, això crea memòria col·lectiva, però ja saps que la memòria hi ha gent que la té pitjor que la meva. I llavors reconstrues les frases. I no és toca-la otra vez, Sam. És toca-la, Sam. Toca el tiempo pasará.
0: Uh-huh.
1: Però també, bueno, després ja, aquí no ho diu més endavant. Però després sí que és veritat que també hi ha aquesta frase de no sé a lo que se refiere.
0: Bueno, no, està bé, està bé.
1: De Casablanca, sí, no, ja et dic, és que no... I ara ve una que és que m'encanta, i és aquesta. I aquesta serveix molt, sobretot, per el dia després.
5: Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
3: ¿Pero
5: ¿Por qué mi nombre es Rick?
6: Porque te vas en ese avión.
5: Pero es que tú no vas a venir.
6: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
5: No, Rick, no. Anoche dijiste...
6: Anoche dijimos muchas cosas.
1: Bueno, primero això, no? Perquè te vas en ese avión. Aire que vol
0: perquè
1: dir.
0: Jo ho he dit, no? Sí, bueno, perquè ja jo he decidit, bueno, jo he decidit que tu vas.
1: Sí. Sí, sí. Però és allò que dius, ayer dijimos muchas cosas, pues... aquesta m'encanta.
0: Allò com dient, allò que, sí. A nit ho vam dir, però avui...
1: Bueno, però aquí no li ha passat, no? Que una nit, no sabem molt bé de on, ni quan, ni com, no sé, es diuen coses, no? I llavors sí. Tu l'endemà... Dius, el teu interlocutor li diu, escolta, que ahir vam dir... Diu, ayer dijimos muchas cosas. S'ha de agarrar-lo aquí. No? Bueno, pues sí, esta, que és una frase mítica també, que és per portar-la en una samarreta. Eh?
0: Està bé.
1: Faré una botiga de samarretes.
0: Amb frases mítiques de Casablanca. Mítica.
1: Ayer dijimos muchas cosas. Suposo que n'hi ha d'existir, però hi ha bueno, cartells i coses d'aquestes.
0: Has de,
1: però...
0: fer allò, Rick's Shop.
1: Rick's Bar.
0: No?
1: Ah, o també, Marc, sí, també, no? Sí, només samarretes de Casablanca. Sí, però suposo que igual has de pagar royalties, no sé com va el tema, però sí. Ho investigarem.
0: Molt bé.
1: Bueno, hi ha una altra frase també mítica, que és que bueno, tan mítica que fins i tot, no sé, autors com Woody Allen les reprodueix a les seves pel·lícules.
0: Com aquesta.
6: Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
1: Qui no ha dit mai això?
0: Te'n penediràs tota la vida.
1: Tota la vida, no? Sí. Exacte. Sí, sí, ja sabeu, agafeu els avions, sobretot ara en vacances, sinó o s'arrepentireix tota la vida.
0: Bueno, de vegades és el contrari. Millor no l'agafis, perquè
1: sí,
0: igual...
1: No, mal temps, no? Estan de vacances, no, no. Que hi ha gent que té vol a volar. Ai, por a volar.
0: Ja, però, bueno, és que de vegades et diuen, mira, no l'anava a agafar, el va agafar i...
1: Bueno,
0: ara, però no l'avió, qualsevol mitjà de transport, exacte. Això passa, és una llàstima, però passa.
1: Sí. Bueno, compte que ara entrem a les tres top. O sigui, fixeu-vos, ja el nivell ja està molt alt, en Casablanca, i només hem posat un petit tastet, com aquell qui diu. És a dir, aquí hauríem d'agafar la pel·lícula, posar-la i fer el play pause, posar-la en marxa, parar-la, posar-la en marxa, parar-la, perquè és que una rere l'altra hi ha aquestes frases mítiques.
0: Doncs som-hi.
1: Però ja ara comencem amb les top 3. Bueno, jo top 3 més un exaequo que m'he marcat jo.
0: Ah, ara ho expliques.
1: Doncs vinga, anem a començar per el primer top 3. De Casablanca.
6: Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
1: No somos naide. Así que... Sí,
0: bueno, aquí... que sí. Ho has resumit, o sea, perfecte.
1: Jo també subscriveixo aquesta frase, perquè jo no valgo res, ho sento, jo sóc aquí un pobre col·laborador de programa.
0: Ja.
1: Això li cobro, o sigui, no estic ni nòmina. I entre el tècnic de so, la locutora, la conductora del programa i jo, som tres seres que...
0: Que no
1: pintem res, o sigui...
0: Això.
1: Sisplau, Sergio, pots tancar ja l'emissió i... Perquè... Algún día lo comprenderás.
0: És bona.
1: O sigui, a més, aquest te la diu...
0: Però aquest resum que ha dit no somos nadie ha estat genial, Felipe. Sí, t'ho compro, t'ho compro.
1: Però a mi m'agrada també quan diu, perquè a més va postilla, algun dia lo comprenderás. Si ara no hi arribes... O sigui, això també dona la mida de lo nadie que som incapaços de comprendre.
0: El que és evident, no?
1: El que és evident, que la vida de tres pequeños seres... Que no.
0: Que no té massa importància.
1: No, però no quedem-nos aquí. O sigui, anem a pujar una mica el nivell, perquè això entre la gent que no agafa els avions. O millor no agafar-los, no sé, tallant, no sé què volies expressar amb aquesta idea.
0: No, però... que de vegades allò...
1: Que van molt plens, vols dir?
0: Sí, també.
1: També.
0: També passa això.
1: Bueno, tenim una que... A veure, qui no ha sentit aquesta frase, encara que dius... Sí. Tens 15 anys.
0: Sí.
1: Dius, el que deies tu abans, no he vist mai la pel·lícula, no sé què és Casablanca.
0: Però además, aquesta segur que l'has sentida.
1: La Casablanca no és d'on hi havia este senyor? Sí, també és una ciutat i una pel·lícula, no te preocupes. Però sí, anem a sentir-lo.
0: Sí.
6: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
1: Bueno, primer...
0: A nit van passar moltes coses.
1: Sí, exacto. Anoche dijimos y pasaron muchas cosas.
0: I entre altres vam recuperar París.
1: Això és el que m'encanta del cinema, que és que no... Bueno, del cinema bo, que és que no ho explica. És a dir, ell t'ho deixa anar, cadascú que interpreta el que vulgui. Allò passaron muchas cosas, dijimos muchas cosas.
0: I vam recuperar
1: muchas
0: París.
1: Muchas cosas, sí. Mm. I van recuperar París, però és, no sempre, com és, sempre nos quedarà París.
0: París.
1: Veus?
0: Sí.
1: La memòria col·lectiva, que falla més que la meva.
0: Mm-hmm.
1: La gent diu, sempre nos quedarà París. No, no, sempre tendremos París. Ja saps,
0: és quan veritat.
1: Algú digui, ah, oh, sempre nos quedarà París. No, no, no, sempre tendremos París, París, que lo he escuchat. Ah. Ho he escoltat a Ràdio Mollet. Visto el posat les piles.
0: Ves, molt sí. Bé, molt bé.
1: O sigui, aquesta ja és,
0: sempre tendremos
1: és la segona.
0: París.
1: Però quina és la top, top de...
0: De Casablanca?
1: De Casablanca.
0: No sé, quines l'hauràs portat, no?
1: Pues la top top, la que tothom top. Diu quan dius Casablanca. Bueno, una és, sempre es quedarà a París, que és...
0: El tema de l'amistat.
7: Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
0: I aquí acaba la peli.
1: Aquí acaba la peli, ves la frase final.
0: Sí,
1: ara
0: sí.
1: Potser trobes alguna pel·lícula que fa això, uh-huh. Però només hi ha aquesta frase. La resta és... Mm. És igual, podríem haver posat aquelles frases com podríem haver posat unes altres.
0: Mm-hmm.
1: Però Casablanca no. Casablanca, o sigui, aquí hem posat... De moment portem 7 talls i frases no sé quantes, perquè com que ve cada
0: sí,
1: dia, la, cada línia
0: diàleg...
1: de diàleg, que és una frase, arriba un
0: bueno,
1: punt...
0: Bueno, una, dos o tres,
1: sí,
0: han sortit.
1: Que, bueno, és que no... Estava pensant si fer samarretes o fer gots. Com a mi, les compres de 6 en 6 i vas fent la col·lecció i acabes
0: ara
1: abans.
0: Ara pots fer barrets.
1: Ah, de gorres, sí, també.
0: No,
1: sí, sí.
0: Gorres,
1: sí, així. Però ja dic, amb Casablanca no, no puc. No, no, bueno, és que a veure si no... Bueno, si vols
0: quan
1: tenir
0: no tindries
1: sencera,
0: allò una producció?
1: Bueno, estava pensant, sí, perquè, clar, des del punt de vista comercial és interessant, perquè ja obligues a la gent a comprar les sèries, com les enciclopèdies.
0: Bueno, i si aneu allò un grup d'amics, pots anar fent...
1: Sí,
0: tot
1: un... Clar, i a un li vas dient...
0: Tot una seqüència.
1: Sí. A cadascú li pots anar dient una cosa, toca-la de nuevo, toca-la Sam,
0: sí,
1: anoche
0: sí.
1: Hicimos muchas cosas, si no te'n recordes dels noms, en aquelles hores hi ha una mica... Saps aquelles hores en les que uno hace muchas cosas y dice muchas cosas?
0: El que va passar a nit.
1: El que va passar la nit, ja, sí. Bueno, i aquella frase famosa, l'hauria de buscar, no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que aquesta no para de repetir-se.
0: Sí.
1: Però això ja és promoció, ja. Dura, perquè hi ha moltes pel·lis que les fan a Las Vegas... I evidentment la gent diu, ah, això fa Las Vegas, no? A parlar de ressacó en Las Vegas, hi ha més pel·lícules a Las Vegas, i després sempre hi ha allò de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bé, aquestes eren les tres top de Casablanca, però jo m'he
0: permès
1: el luxe
0: sí.
1: d'agafar una frase que és exaequo, que no és molt coneguda, però per mi és boníssima, no? I a més retrata un personatge que és el de Louis, aquest senyor que és amic
0: sí,
1: del Ricky.
0: Sí,
1: del
0: sí, Rick. Que comencen aquesta amistat.
1: Sí, que, bueno, això és
0: bueno,
1: el...
0: l'inici sí, de... Sí,
1: durant
0: sí.
1: La pel·li, bueno, la pel·li ja es veu que són amics, no?
0: Ja.
1: I per què podem inclús saber per què són amics? Bueno, doncs per coses com diu aquest... O sigui, que diu que ara aquest senyor, que a mi m'encanta, i a més és una frase que va molt amb els temps actuals, vull dir,
8: qué escándalo, he descubierto que aquí se juega.
9: Sus ganancias, señor.
8: Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!
1: Bueno, todo el mundo fuera. Per què? Perquè ha arribat el policia d'aquest tal Louis i ha tancat el local de Rick. Per què? Per què? Pues perquè se juega.
0: Mm-hmm.
1: Que escándalo, que escándalo. He descubierto que aquí se juega.
0: Bueno, jo he sentit això i m'ha recordat la cançó del Rafael, escándalo.
1: Sí, no, bueno, no veia per
0: no,
1: això.
0: No venia per
1: però aquí. Després ve la segona part, que per això l'ha deixat, que és, senyor, aquí tienes de sus ganancias.
0: Gracias.
1: No? Sí. Resulta sí. Que el senyor ha descobert que aquí se juega, però ell...
0: És que ell és jugador.
1: Ell ja... No, no juga. No,
0: ah, no?
1: No, home, no, si no, no tindria ganancias.
0: Vale.
1: A veure, està prohibit jugar, o si més no en aquest bar. Però aquest senyor doncs és permissiu bueno. sota certes condicions.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, clar, a vegades els alemanys això no ho veuen clar, perquè és que escàndalo, que escàndalo.
0: No, no, no.
1: Jo no sabia nada, senyoria. Bé, aquesta és la pel·lícula que potser més frases mítiques té,
0: mm-hmm.
1: D'acord? Però després hi ha un actor que també té unes quantes de mítiques. La veritat és que, bueno, a mi només no m'he portat tres, no? Però si haguéssim de dir quin actor té més frases mítiques, digues-ho
0: en demà. No sé, el Robert De Niro, cinquè...
1: Ja estàs donant la resposta a la primera, ja no podem...
0: Ah, sí? És el Robert De Niro?
1: És el Robert De Niro. Tornem a lo d'abans. Si algú coneix algun altre actor que té més frases mítiques, doncs que ens escrigui. tirandelfilm@gmail.com
0: i posatlespiles@hotmail.com.
1: Ah, no és Ràdio Mollet, el posat
0: no.
1: Les piles?
0: No, no.
1: Bueno, doncs això.
0: Tenim allò correu propi.
1: Sí, sí. No, no, però és aquella de Mollet, Ràdio Mollet.
0: Bueno, també ens poden enviar a mollet.com@molletvalles.cat.
1: Jo n'he escollit tres, i evidentment una ja sabeu quina és, perquè aquesta actua programada... Si estem abonats, aquí, bueno, a la secció, tant a la secció, secció com... A la secció, és millor dit, que vaig fent aquí amb el posat les piles, com el tirant del film. Cada cop que surt Robert De Niro ha de dir una cosa, si no, no és Robert De Niro.
0: Doncs
1: però, bueno, comencem per una d'elles que hem agafat, que és aquesta.
10: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? víctima es a mí. Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
1: Bueno, està clar que està sol, eh?
0: Perquè claro, ja, més... Bueno, hi ha aquest so...
1: El tic-tac. No, això crea tensió, no? Tensió dramàtica. Tensió dramàtica a través del so, és molt interessant. Sí. Bé, això és Taxi Driver. No? I llavors, clar, hi ha el personatge, no sé si la gent situa la pel·lícula, és aquell personatge que treballa de taxista a les nits, està una mica massa enllacacà, anoche passaron muchas cosas, aquest li passa cada nit. I clar, resulta que el món és tan insegur per ell, als seus ulls, que ell, doncs, s'inventa uns gadgets, que per cert, l'altre dia vaig veure una sèrie de veïns principals, los subdirectores. I hi ha un personatge que s'inventa un rotllo com el que fa el personatge de Travis, que és allò que té com un ganxo a la mà, que fa així clac-clac, i surt la pistola, que és quan fa aquesta seqüència del Are you talking to me? En anglès té molta més força, eh? O sigui, reconec aquí el doblatge i més força en el diàleg i en el text en el personatge. Però, bueno, és aquesta de Are you talking to me? Estàs hablando a mi?
0: Anem pel següent?
1: Vinga, va.
0: Som-hi.
11: Tú.
12: No.
11: No, tú eres muy bueno.
12: No.
11: Tú eres muy bueno.
12: Es mucho más complicado que
11: eso. Tú eres muy bueno.
1: Tú eres muy bueno. Tú. Esto, això us ho poseu cada matí abans de sortir de casa.
0: I ja, allò, la qüestió anímica...
1: Entre,
0: no?
1: Estàs hablando a mi, de la banda del mirall, estàs hablando a mi? A mi? Perquè no hi ha nadie más. I segona, us poseu aquesta del
0: tú eres muy bueno.
1: I sortiu ja...
0: Bueno, doncs ja us mengeu al món.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I si algú es posa tonto, per allò que dius, t'ha tocat. Al noche passaran moltes coses, però no te les perdono. Heu de dir-li això.
11: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
1: On no, que és llarga.
0: Aquesta també és superconeguda.
1: Sí.
0: L'abogado, abogado.
1: Sí. Per cert, aquesta és del Cabo del Miedo, però l'anterior, que no ho he dit, és una teràpia peligrosa. Bueno, i com Taxi Driver, totes recomanables.
0: Totes
1: però sí, sí, és allò de l'abogado. Qui no ha fet a l'abogado una vegada? Sobretot quan passa moltes coses per la noche. Abogado.
0: Ens queden allò un parell de minutets.
1: Sí.
0: A veure.
1: Sí, ara t'he dit quin és l'actor que més frases mítiques té, però diré quin és l'actor que més vegades ha escoltat una frase mítica.
0: I qui és?
1: Es diu Mark Hamill. T'he dit així, dius, este quién es? No?
0: I qui és?
1: Qui és? Pues ara ho sabràs
0: ara
1: qui
0: ho
1: és.
0: Ara ho sabré.
13: Luke! Que la fuerza te acompañe. Luke, que la fuerza te acompañe. Recuerda, la fuerza te acompañará siempre.
14: Y que la fuerza os acompañe.
15: Y que la fuerza os acompañe.
16: Que la fuerza nos acompañe.
1: Que la fuerza nos acompañe. Bueno. A principi sembla que va ser Luke, yo soy tu padre. Pobre home, aquest es passa les pel·lícules sentint que la fuerza t'acompanya. Vamos a repetirlo, Luke. Acción, repite, vamos a repetir. Però no repetir
0: la
1: seqüència. No, és que vamos a repetirlo a lo largo de la pel·lícula. O sigui, tota l'estona que la fuerza t'acompanya, que la fuerza t'acompanya, que la fuerza s'acompanya, que la fuerza no s'acompanya, la fuerza s'acompanya, no s'acompanya, ja no sé com s'hi continua, però la fuerza s'acompanya.
0: De fet, podríem posar el punt final allò amb aquest que la fuerza s'acompanya, però tu vols sentir?
1: No, jo vull sentir la mítica d'aquesta... Ja que estem amb
0: Star Wars.
1: Pues comencem amb la mítica... O sigui, aquí deien Luke, que la fuerza t'acompanya, ara que hem de sentir...
0: Doncs jo soy tu
16: padre. Yo soy tu padre.
1: Exacte, però no és Luke, yo soy tu padre. És yo soy tu padre,
0: yo
1: ja està.
0: Tu padre.
1: Perquè ell diu, tu has matat a mi padre? I diu, no, yo soy tu padre. La gent, tornem a la memòria col·lectiva, a la mala memòria col·lectiva. No és Luke, yo soy tu padre, és... Jo soy tu padre.
0: Padre, molt bé.
1: Anem a aquesta acadèmia.
0: Felipe, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Amb més frases.
0: Amb més frases. Que vagi bé.
1: Vinga, bona setmana. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Pili García. Puja a 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Ens actualitza la darrera hora el Rubén Carbonell des de Lleida Televisió. Rubén, què ha passat? Bon dia, explica'ns.
2: Hola, molt bon dia. Doncs matí bastant accidentat i un matí trist amb el que ens hem despertat aquí a la ciutat de Lleida, perquè un autobús ha xocat davant del Palau de la Diputació, aquí a la Rambla de Ferran. Per concretar els detalls i posar en situació i perquè calculeu la magnitud, recordar que és una zona amb doble sentit per carril i que és una zona 30, és a dir, està molt a prop de la zona de la nova estació d'autobusos que han fet de Lleida, però recordar això, que és una zona de velocitat màxima de 30 km per hora. Ara les dotacions de bombers, que ambulàncies i Mossos ja es comencen a retirar. Sí que està l'autobús, que encara no han començat a retirar-lo perquè estan estudiant les causes de les quals es desconeixen. Sí que la primera hipòtesi, segons ha explicat bombers, no? Podria ser una causa mecànica, però com dèiem és una hipòtesi i no està confirmada. Parlaves de ferits. 46 persones no han resultat ferides. Del total hi ha 4 ferits que primer han estat greu, ara podem assegurar que són estat crític, 9 han estat menys greu i 33 lleus. El SEM ha muntat una àrea sanitària aquí al lloc on ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Dels 46 atesos, 13 han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova i estava previst traslladar-ne d'altres al CUAP de Prat de la Riba. També podem assegurar que no hi ha cap persona que hagi estat atropellada. Ara bé, és una zona, com deien, 30 per hora, és una zona transitada on transcorren molts vianants i, segons ha explicat l'alcalde, afortunadament no hi ha cap persona que hagi estat atropellada, però sí que per ben poc, és a dir, no hi ha hagut una situació, hi ha hagut testimonis, no?, que ens confirmen que ho han vist de molt a prop i que podria dir que hauria estat una situació que tràgica aquí a la ciutat. A l'autobús hi viatjaven uns 55 passatgers, l'avís s'ha rebut cap a les 7:15 del matí i, com deien, han activat 11 unitats de bombers i el SEM ha activat també un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, especialment pel que fa a la conductora.
1: Gràcies.
2: Perquè està en un estat afectat.
1: Gràcies. Rubén, anirem seguint aquesta notícia. Gràcies per aquesta actualització des de Lleida Televisió. Bon dia. Nosaltres deixem aquí l'informatiu, el butlletí informatiu. Anirem actualitzant aquesta notícia. Recordem, puja 46 el nombre d'afectats pel xoc d'un autobús contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
2: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet.
0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai de psicologia que tenim en el Posa't les piles, espai que compartim amb la psicòloga Teresa Prades. És una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psico3 de la nostra ciutat. Preneu nota si us interessa doncs, posar-vos en contacte amb el centre. Es troben al carrer Francesc Cambó, número 19. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18 i també podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psico3.net. Aquest 3 amb números són presents també a diferents xarxes socials i donem la benvinguda a la Teresa.
1: Bon dia.
0: I a la Teresa, molt bon dia, li varen proposar parlar d'això.

0: Doncs sí, no volem parlar de Radio Futura, que crec que és el grup que cantava jo, Escola de Calor, però sí que volem parlar de la calor, i com això afecta també, no sé si a la nostra autoestima, però sí que la gent està com més irritable.
1: A l'autoestima no.
0: No, però veus allò, una quantitat de successos també?
1: Sí,
0: no?
1: A l'irritabilitat, o malestar emocional, estàs sí. més cansat, tens menys ganes de fer les coses, estàs molt irritable, perquè clar, bueno, això, clar... Si treballes en un lloc que tens aire condicionat, doncs mira, passes tot el dia bé, no? Però el que no té aquesta sort o estàs el dia al carrer, t'has de moure pel carrer, doncs al final acabes...
0: Jo ahir vaig anar a comprar i al sortir sortia una senyora i diu, que bé s'està, no diré el nom, en aquest supermercat.
1: Bueno, a veure, jo he de dir que als supermercats a vegades tens fred, eh?
0: Sí, de vegades fa fred. Bueno, sí, sí.
1: Vull dir que... I no és pel contrast de temperatura, sinó perquè és que allà estan a bajo cero, jo crec. Tampoc jo crec que ja fent un gran massa, eh?
0: Ja.
1: Jo sóc de les que tinc aire condicionat i de tant en tant el paro perquè el fred no m'agrada. Però sí que és veritat que altera. I jo crec que el número de crims també deu augmentar. No tinc dades, evidentment, concretes,
0: sí, però, és
1: però jo crec que aquest malestar, aquesta irritabilitat del no aguantar les coses, no? Coses que no t'importaria, conduint la gent pel carrer, no?
0: Bueno, de fet, més... abans també es comentava, no?, que l'estiu era l'època que hi havia més separacions, no sé si encara es manté o
1: bueno,
0: no, o
1: és que
0: ara
1: vacances.
0: Ja no hi ha cansament.
1: Això és per les vacances.
0: No és per la calor.
1: No. És perquè passes...
0: No ho diga jo, perquè igual també estàs tan irritable.
1: No, a veure... Pot ser, però jo crec que és més la convivència, el fet de que durant tot l'any pràcticament no et veus, veus poca estona, no tens temps de... En canvi, quan convius les 24 hores, 7 dies a la setmana, allà comences a veure coses que durant la rutina normal no veus.
0: Ja, però igual si fa calor encara és pitjor. Si fa fred, doncs igual, mira, t'ajuntes més.
1: No. És possible, és possible. Però bueno, se suposa que estàs de vacances. No, home, no és el mateix aguantar calor mentre estàs de vacances que quan estàs treballant. Perquè, clar, al treballar has de complir uns objectius, no sempre tens ganes, com que ja vens cansat, doncs llavors, va, això ja ho faré, i se't va acumulant la feina, amb la qual cosa t'agòbies més perquè se t'està acumulant la feina, i és un peix.
0: El que és veritat és el que acabes de dir, que no descanses.
1: No.
0: I és que portem allò... uns dies que la temperatura
1: no baixa.
0: A
1: mi, quan em diuen que hi ha una onada de calor, i penso, bueno, això que és un simulacre, perquè quan ve la onada? Estem en constant onada, no? Quan a les 7 del matí, quants de 7? Estem a 25 graus?
0: Sí.
1: Clar, és que no et dona tregua de que et dius, mira, està la nit entre les finestres obertes, entre l'aire i tal, i clar, dormir amb aire condicionat, no sé jo, si és massa bo.
0: Segurament no, i pel clima, per l'exterior, tampoc és bo.
1: Pel clima no, perquè cada
0: però...
1: dia... És veritat que ja no és el mateix la calor ara que fa 30 anys.
0: Clar, però és veritat que és allò de dir o poso l'aire o...
1: O mueres.
0: Exacte.
1: No, t'has de posar en plan vegetatiu, és a dir, com a la platja que fas el mort, doncs al llit igual has d'estar en plan mort, no moure, només respirar, lo just per mantenir-te en vida i no moure't. Llavors, bueno, assumir que fa calor i...
0: Mira, estava mirant el Mollet Meteo, que és aquest observador que tenim aquí a la ciutat de Mollet, que té una sèrie de dades meteorològiques des del 2000. I, per exemple, la mínima portem des del dia 19 que no baixa dels 20 graus, saps?
1: Sí, sí.
0: I les darreres, a veure, el dia 29 a 25, per la nit, la mínima.
1: Sí, sí, no, i avui aquest matí t'asseguro jo que a 6:45 del matí estàvem a 24.
0: Imagina't.
1: Clar, llavors què passa? Que és, no, a no ser que tinguis
0: 23:3.
1: Uns espais...
0: Dies.
1: Ai, com t'afecta la calor, eh? Estàs molt títics, miquis,
0: has vist,
1: eh?
0: Has vist?
1: Ja no sé què anava a dir, m'he perdut.
0: No, home, que d'això...
1: Que no sé que estiguis treballant en un lloc on estiguis bé, que només passes calor en el tràmit, si vas a peu, perquè si vas en cotxe també tens l'aire, doncs llavors ho passes lleugerament, no? El que passa que quan estàs a casa, si no tens l'aire condicionat, doncs és veritat que es passa malament. Llavors és una mica el fet d'anar dient fa calor, fa calor, fa calor, primer, no soluciona res, la calor no disminueix i jo crec que emocionalment encara en tens més de calor. Llavors és dir, bueno, assumeixo que fa calor i no pretenguis fer masses coses, perquè llavors sí que no tiraràs. Llavors dir, bueno, pues, és com els ossos que hivernen, pues lo mismo, no? Vull dir, lo mínim, no? I si avui no ho faig tot, doncs, bueno, demà ja ho faré, i si no es fa, doncs no es fa.
0: De fet, estava pensant, això la gent gran segur que dirà, vaig veure jo, saps, aquestes consultes que es fan a peu de carrer i que anaven a la zona de les terres de Ponent, que ja fa molta calor, i llavors un senyor deia, doncs com sempre, no?
1: Exacte. És a dir,
0: potser... no estem tan habituats, però hi ha gent que igual doncs, diu, doncs sí, sempre fa calor en aquesta època de l'any. Sí que és veritat que han augmentat considerablement les temperatures.
1: Però... Jo, sí i no, home, el canvi climàtic es nota.
0: Es nota i tant,
1: quants dies
0: sí,
1: portem que no ha plogut. Llavors, jo me'n recordo, fa 20 anys, 30, hi havia estones que plovia, a l'estiu plovia, i ara és que portem... Té dies i dies que no ha plogut i jo crec que la sensació de calor ha augmentat molt. I el que passa que aquí el que ve és, mira, l'actitud d'aquest home és de dir, bueno, assumeixo que fa calor, doncs és normal que faci calor el juny o el juliol, no? Doncs de què serveix queixar-me? En canvi, nosaltres volem que fa calor i que deixi de fer calor. I clar, això no passa ni passarà fins que arribi el setembre o l'octubre, no? Llavors, bueno, doncs ja saps que és aquesta època, que farà calor, no pretenguis fer el mateix que si no tens 20, 30 i pico graus de temperatura, perquè és que no pots, perquè a més, tu no pots, vas esgotat i a més, t'estàs posant a sobre unes obligacions que no pots assumir.
0: Pues, i bueno, mentalment ens hauríem allò de, abans de sortir de casa, de dir, escolta'm, això jo ja sé que m'ho trobaré.
1: És que jo crec que hem d'assumir, vull dir, estem a l'estiu, fa calor, saps que suaràs, bueno, doncs pues, assumeixo, passa pàgina, no? Vull dir, no pretenguis pues, a les 12 del migdia posar-te a escombrar al pati.
0: Perquè és bueno, que... sí, clar, potser has de canviar també hàbits, no?
1: Evidentment, llavors
0: perquè de vegades
1: adaptar...
0: veus allò gent corrents, no?, perquè fa esport i dius, no sé si és el més adequat.
1: Bueno, saps que a les 8 farà més calor que no pas a les 6 del matí, doncs, bueno, doncs lleva't més d'hora si és que vols fer esport i tingues una mica de seny, no? Clar, jo veig gent corrent a les 11 del matí, a les 12, i penses, buf, quines ganes de... Bueno, doncs que l'objectiu és suar, no? Però és que també hem de ser una mica conscients de que ens hem d'anar adaptant a l'ambient que tenim. El que passa que com humans ens sembla que el que nosaltres diem, el clima farà el que nosaltres hem de dir. Doncs no. He dit, fa calor, assumeixo, organitza't el dia per determinades coses fer-les quan no en faci tanta. Clar, el problema és que portem molts dies que no fluixa, ni nit ni dia, i això va carregant. Llavors tu vas acumulant aquesta angoixa i aquest malestar ja, fins que arriba un punt que estàs més irritable i explotes.
0: Sí, i això ho veus, això que comentàvem, no? Allò, la circulació, que la gent s'emprenya amb més facilitat...
1: I això que van a dins amb aire condicionat. Alguns, a mi, bueno, la majoria, jo crec, no? No. Acabar pel carrer...
0: Però, bé, després també hi ha aquestes feines, no?, que són estar pensant allò, repartidors, no?
1: Repartidors i els que estan treballant a l'obra, que és igual, pleguen a les 6 de la tarda. Vull dir que... I jo em meravella que alguns els veig sense gorra ni sense barret. Penses, ostres, com ho aguanten, no? No els hi donen una...
0: Imagino allò que també ha, les empreses i també les administracions han de fer una pensada de replantejar aquests horaris, no? O per exemple... De vegades allò que es diu, clar, les vacances escolars, però clar, s'ha de tenir en compte també que aquests equipaments haurien d'estar adequats, no? Perquè també han sortit allò setmanes enrere, no aquí a Mollet, però en d'altres localitats, allò
1: Mollet,
0: que no hi havia
1: també,
0: d'escola sense aire condicionat.
1: És que, a veure, fer escola al juliol seria criminal. Vull dir, ja t'ho dic jo que no es faria res. Primer perquè no estan les escoles aclimatades, no? I és curiós que a tot arreu tots els organismes públics tenen aire condicionat, no? I en canvi les escoles, els nens no en tenen. Fa calor i sí i tal, i jo també quan era petita tenia calor i anava al col·le, sí, però el juliol És que no es pot treballar els nens. Si nosaltres estem irritables, que podem controlar la conducta, imagina't els nens. Demana-li que faci divisions a 30 i pico graus de temperatura. És que és impossible. El problema és que, clar, el món laboral, la societat, no hi ha una adaptació, no? No van en conjunt les vacances escolars amb el treball de les persones. Per això ja surten cada vegada més casals d'estiu i fins i tot a l'agost.
0: Jo no sé si a nivell també de quan hi ha situacions violentes es demana també si el tema de la climatologia, jo crec que una vegada ho vam comentar, Teresa, no? El vent, la boira, la calor, no sé si pot ser com un atenuant fins i tot, no? És que feia allò...
1: Vols dir?
0: No sé. Pregunto. Igual és més de...
1: Jo crec que no m'ha arribat a aquest nivell.
0: No m'ha arribat a aquest nivell.
1: Que sí, que seria un atenuant? Potser sí, perquè és veritat que, home, quan estàs en un forn, les persones que no tenen aire condicionat, per exemple, el dia a casa, per molt que tanquis les persianes, al final la calor s'escola. I a més és que aquesta calor queda allà aclimatada dins de casa, que no surt mai, no? Llavors, bueno, doncs, tot això continuat, si no tens vàlvula d'escape, no tens una piscina, no pots... Pues tot això fa que estiguis més irritable, llavors pot sorgir, podria ser un atenuant, sí. Bueno, el vent també altera molt, i sí. El fred. Uh-huh. Però jo crec que la calor és la que posa més, la que irrita més el fred. Mira, et tapes i o et mous i passa, no? Però clar, la calor...
0: Bueno, el vent,
1: per molt que et destapis...
0: El vent també, segons quins vents...
1: Sí,
0: no?
1: continuat. Van, és com la gota malaia. A veure, no deixem de ser animals, i llavors aquesta part animal, encara que moltes vegades la vulguem obviar, però la tenim aquí. I els animals segurament tenen... El que passa són més llestos i tenen les seves maneres d'escapar, no? Hivernen més, no?
0: Bé, en tot cas, ha dit una cosa que és ben certa, la Teresa, no? Que per molt que diguem allò que fa molta calor, la calor no ha de marxar.
1: No.
0: Així que...
1: Ens hem d'adaptar a on vivim. I si vivim en un país que fa calor, pues, bueno, el que has de fer és adaptar la teva rutina en aquesta temperatura. Igual que no sortiràs amb màniga curta a l'hivern, tot i que algú ho fa, doncs a l'estiu també. Saps que determinades hores del dia no et posis gaires coses perquè no podràs, perquè tu mateix veuràs que no tires. I llavors cuidar-se un mateix.
0: I llavors si veus que t'estàs irritant allò, doncs amb massa facilitat, potser allò respirar, no?
1: Respirar a fondo i també tenir estratègies per treure fora tota aquesta irritabilitat, no? Fer alguna cosa o dormir o... amb el vano... És anar-te regulant tu mateix i, clar, el pitjor que pots fer és obsessionar-te de que fa calor, perquè si entres en aquest cercle és que no en surts. Mm-hmm. Llavors tu mateix t'estàs irritant més del compte.
0: Llavors això, et mires al mirall, t'emprenyes amb tu mateix, però no t'emprenyes amb el del costat perquè no guanyaràs res.
1: Hem d'adaptar la nostra rutina, no pretendre fer grans coses. Si saps que has de sortir sí o sí perquè no tens més remei, pues intenta un barret, passar per l'ombra i una mica tenir paciència i dir, bueno, pues és el que hi ha i haig de fer-ho i ja està. I llavors evitar, per exemple, en hores de molta calor, pues fer moltes activitats, encara que vulguis, pues s'han de rentar plats, es comprar la casa, vale, pues ja ho faràs. No val la pena. Vull dir, si no s'escombra avui, se'l compraràs demà. Va.
0: Teresa, t'agraïm allò aquesta conversa en els micròfons de Ràdio Mollet. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: és que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

Salutacions, són 2:15, us parla Joel Gascón, Núria Sol Castanyer i Marta Nachón Calatrava de l'Escola Sant Gervasi són les veïnes de Mollet del Vallès que han tret la millor nota de la Pau amb una qualificació d'un 9. La següent millor nota, un 8,6, l'ha obtinguda l'alumna de l'Institut Vicenç Plantada, Víctor Ibáñez Saguillo. Ana

arrenco les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys. I ara canviem de tema i us diem que el carrer Gaieta Vinci tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous després de diversos mesos de converses. La restricció de trànsit es va implantar durant la pandèmia, quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per vianants de divendres a diumenge amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. Un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer i amb la situació sanitària ja superada, l'Ajuntament considera que aquella mesura excepcional ha deixat de respondre a les necessitats actuals d'aquest eix comercial i veïnal i per aquest motiu s'ha optat per recuperar la circulació durant els caps de setmana, atenent també les peticions dels establiments de l'entorn. Això és tot, més informació de caire local d'aquí una hora.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 menys greus i 33 ferides lleus. L'autobús que cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp acabava de sortir de l'estació quan ha impactat contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. Els serveis d'emergència han muntat una àrea sanitària al mateix lloc de l'accident per fer el triatge i estabilitzar els pacients. 13 persones han estat traslladades a l'Hospital Arnau de Vilanova. El SEM també ha activat suport psicològic. L'avís ha rebut a 7:45 del matí, bombers s'hi han desplaçat, 11 dotacions i el SEM. També un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha assegurat que és un accident, que és l'accident més greu que ha partit la ciutat. Les causes encara s'investiguen. L'escoltem.
2: Estem ara en aquests moments investigant el que ha succeït en les càmeres, malgrat que és un accident greu. S'hauria pogut ser molt pitjor, només que hagués estat una hora més tard, per exemple, amb la Rambla de Ferran, on ha pogut passar molta gent.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu suport als ferits per l'accident a Lleida. Ho ha fet en la sessió de control al Parlament, on també el president de la Cambra i tots els grups hi han afegit paraules de suport.
3: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la Cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, i soc
1: Protecció Civil ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. Ja són 26 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela i 150 continuen desapareguts. També hi ha 11 persones atrapades sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 1.943 les víctimes mortals al país, amb més de 10.500 ferits. Des del doble terratrèmol del 24 de juny s'han registrat prop de 700 rèpliques. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada mitjanit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. En paral·lel, l'executiu espanyol ha activat un pla d'integració dotat amb més de 500.000 euros. I pel que fa al temps, aquest dimecres serà l'últim dia amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i al nord-est, amb alguna tronada intensa. Dominarà el sol, amb temperatures que oscilaran entre els 30 i els 37 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals, que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet.
6: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador el qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes d'Abril que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
1: Pals i botes. L'agenda.
2: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní, pel diumenge 5 el grup Extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del club i tots aquells que vulgueu participar només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra, un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb total garantia. Les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament. Recordem que la Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i carrer Madrid a causa d'un esvoranc a la via provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. De fet, és una obra que es fa de la mà del Consorci Besòs Tordera i per això tots aquests tràmits administratius que s'han allargat i s'allargaran més d'un any. Raül Broto, primer tinent d'alcaldessa, ha reconegut que s'hauria de canviar la llei de contractes per no allargar tant els problemes que afecten a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem

0: aquests terminis.
1: Aquesta actuació integral, valorada en 349.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat, a l'import elevat, volíem dir, del concurs públic. I Núria Sol Castanyer i Marta Nachón Calatrava, de l'Escola Sant Gervasi, són les veïnes de Mollet que han tret la millor nota de la Pau amb una qualificació d'un 9. La millor nota, la següent, és un 8,6, que ha estat obtinguda per l'alumne de l'Institut Vicenç Plantada, Víctor Ibáñez. Ana Giralba ha tret un 8,3 de l'Institut Gallecs i el segueix amb un 7,8 l'Enyi Quiu, alumne de l'Institut Aigua Viva. Finalment, en Roger Pecero, amb un 7, és l'alumne de l'Institut Mollet que ha tret millor nota. Val a dir que el 92% del total de l'alumnat de Mollet del Vallès presentat a les proves de la selectivitat han superat l'examen. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: El POU. Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
2: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:15 del migdia, al 96.3 de la FM.
1: El POU.
3: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
4: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
5: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
6: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

La bona música a Music Calaix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. S'eleven a 46 els ferits en l'accident d'un autobús que aquest matí ha xocat contra la façana d'un edifici a la Rambla de Ferran de Lleida. Segons el SEM, hi ha 4 persones en estat crític, 9 en estat menys greu i 33 ferides lleus. L'autobús cobria el trajecte entre Lleida i la Granja d'Escarp i acaba de sortir de l'estació quan va impactar contra l'edifici a l'altura del número 11 de la Rambla Ferran. La conductora feia poc que s'havia incorporat a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Un conductor veterà que és un dels ferits més greus del sinistre, com ha explicat l'alcalde Fèlix Larrosa.
2: La conductora és que fa poc s'ha incorporat a l'empresa i que anava assistida per un segon conductor que també es trobava a l'autobús, que és precisament el que ha patit el major impacte i en aquests moments està sent intervingut a l'Arnau. Per tant, desconec la seva trajectòria professional. El que sí que se'ns ha dit és que feia poc que estava treballant a l'empresa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha expressat el seu suport als ferits i a les famílies. Ho ha fet durant la sessió de control al Parlament, on el president de la Cambra i tots els grups han afegit paraules de suport. Les causes exactes de l'accident continuen sota investigació. I el juny ha deixat dades de calor excepcionals a Catalunya amb nits tropicals. A 7 de cada 10 estacions de Meteocat i màximes per sobre els 40 graus en gairebé un 20% dels punts de mesura. Les temperatures més extremes s'han concentrat sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor també s'ha notat al mar. El programa Copernicus europeu alerta que les temperatures marines superen el rècord de 2023 amb possibles efectes sobre el temps, el clima global i els ecosistemes marins. A Catalunya ha registrat aquest juny 218 morts atribuïbles a les altes temperatures, segons el sistema MOMO de l'Institut Carles de Salut Carles III. La xifra més alta en un mes de juny des que hi ha registres des de 2015 i quadruplica l'anterior rècord, la de l'any passat. De fet, supera les morts atribuïdes a la calor en els mesos de juny dels últims 10 anys sumats. 8 de cada 10 defuncions s'han concentrat l'última setmana del mes, coincidint amb l'onada de calor. A Barcelona, la primera meitat de 2020 també ha estat la més càlida registrada a l'Observatori Fabra en més de 100 anys de dades. I el Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització extraordinària de persones migrades que s'ha tancat aquesta passada nit. Ho fa arran dels recursos presentats per l'Aragó i el País Valencià contra el decret del govern espanyol. El procediment ha superat el milió de peticions a tot l'Estat, unes 200.000 de les quals a Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
5: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
6: Són 6. 6 dones. 6 de Lleida. 6 dones deportades a un camp de concentració. 6 històries de vida i un gros oblit.
7: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda aquí, a Ràdio Mollet.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Jordi Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès constitueix el Consell de l'Adolescència, un nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i projectes que afecten el municipi. I Núria Sol i Marta Anachón, de l'Escola Sant Gervasi, són les millors notes de selectivitat a Mollet. Totes dues han tret un 9 a la prova. Val a dir que el 92% ha aprovat. I l'esbranc de la Rambla Pompeu Fabra començarà a reparar l'1 de setembre. L'actuació està valorada en 349.000 euros i la durada de les obres serà d'uns 2 mesos aproximadament. I el carrer Gaietà Vincià tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana. La mesura es farà efectiva a partir d'aquest dissabte, després de 5 anys amb el trànsit tallat, una mesura que es va aplicar en mesos de Covid. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història?

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
3: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
4: I si no la mar, a fer xarxes o...
3: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també. I a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això. Hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
2: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores, en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans. Vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
3: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament. Diràs tu, però és una mort agònica, perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va en orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues quin remei me tocarà, potser? Perquè això realment és el que ha sigut la meva vida des que era un nen petit, des que anava donat doncs, per allà al port.

Hasta que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora. I aquell pare agafava la caixa molt comercialitzada i, mira, i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això. I bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port. Però finalment, el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar, l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: Perquè quedem pocs, si només se volen treure dies a la mar. I tots són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: L'ecodictadura, que hi ha, l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i damunt tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: que hem fet tota la vida, que hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir. I ganes de jubilar-nos a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu.
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat el peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres que no anem a la mar no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat o que hagués anat a peix car o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, ah, doncs xiquet, guardem-se un dia per a veure si vindran o no se'n donaran.
3: A l'estiu, o per acabar bon temps.
1: Així la gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquest exercici d'ombra, de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tenen les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà, però allà no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament, perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
4: Clar, és més barat també, no?
1: Segurament.
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que és el que els hi posen de sulfatar? Doncs aquí el mateix. Si et fan plegar tu, el portaran de fora.
3: A balles de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els fons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas al paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O cuetes de rap, que nosaltres aquí hem de fer 300 o 400 rap, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa que aquest peix ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu se guanyen la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins del sector ja era notori, al desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga, les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la seguretat social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs...
6: Ja.
1: Sí que guanyaràs 27 dies, però te fos el risc de dir que amarrar la barca i nosaltres hem d'anar a buscar feina en terra?
3: Si és jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en altres, que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: No te l'havíem fet això, no?
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-se a la mar. És això.
1: El que s'haurà de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris... El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida estar amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a l'arrastre mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i cito, s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia mai de la vida. Si n'hem de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, vaja, jo ho trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, simplement.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangustí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut, i de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix, quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no mos faríem mai mal amb l'or que mos dona de menjar, però les normatives que mos imposen són gent que realment no ha estat mai un dia aquí al port, no ha passat una jornada de pesca, ni realment sap com està l'assumpte.
0: Tal com ho diu, en relació amb la tonyina, el Marc considera que la pesca de proximitat és un peix petit tocat de mort per l'ambició d'un peix gros que els vol eliminar, la pesca industrial.
5: Te pots guanyar la vida, el que passa que t'estan apretant una barbaritat sense, no sé, si a vegades malintencionadament puc pensar jo que sigui per a interessos de grans empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu. És que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. I a vegades, com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a, sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos o... Perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
0: De motius per a l'optimisme, n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
5: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condemnat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar, el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
6: Com per exemple?
5: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, abundent avui, sempre són gent de fer. Que penses, avui aniré aquí i avui m'anirà bé. Que a la mar te poden passar 10.000 coses, també. Però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs realment li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida, però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un avalló i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent. La veritat, però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència? A l'arrossegament, per sort, de moment no us anem aguantant, però hi ha molts factors que no, que m'ho tiren en contra.
0: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la Bàrcena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas a les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
5: Francament, ho he complicat, però jo sempre dic el mateix, els pocs que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir? Hem de lluitar amb tot.
0: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
6: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
7: El POU. Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement.
8: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM.
7: El POU.
9: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
10: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
11: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia, corresponent a dimecres 1 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès constitueix el Consell de l'Adolescència, un nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i projectes que afecten el municipi. I Núria Sol i Marta Nachón, de l'Escola Sant Gervasi, són les millors notes de la selectivitat a Mollet. Totes dues han tret un 9 a la prova. Val a dir que el 92% dels alumnes presentats han aprovat. I l'esvoranc de la Rambla a Pompeu Fabra es començarà a reparar l'1 de setembre. L'actuació està valorada en 349.000 euros i la durada de les obres serà d'uns 2 mesos aproximadament. I al carrer Gaietà Vinci tornarà a estar oberta la circulació de vehicles els caps de setmana. La mesura es farà efectiva a partir d'aquest dissabte després de 5 anys amb el trànsit tallat, una mesura que es va aplicar en mesos de Covid. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Joel Gascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. El Centre Cultural La Marineta ha acollit aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten el municipi. El Consell neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana, de l'Escola L'Estonac, i el Juanjo, de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i on puguin proposar iniciatives que puguin tenir un impacte real a Mollet.
2: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
3: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
1: Durant aquesta primera trobada s'ha constituït oficialment el Consell de l'Adolescència Municipal i ha servit també com una primera presa de contacte entre els seus integrants. Els membres han compartit inquietuds i han començat a definir quines són les línies d'actuació prioritàries. L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on poder trobar-se i desenvolupar iniciatives pròpies. El cinema també ha ocupat una part destacada del debat. Diversos membres del Consell han plantejat la possibilitat d'organitzar projeccions a l'aire lliure o comptar amb un cinema a la Mollet. El Punt Jove també ha estat protagonista de les intervencions. Els participants han valorat la importància d'aquest servei com a espai de referència per als adolescents i han aportat idees per ampliar-ne les activitats i fer-lo encara més proper a les necessitats dels joves de Mollet. Altres assumptes que han centrat la conversa ha estat el compromís amb les polítiques verdes i l'estat dels carrers. Tots aquests aspectes els ha comentat la Maricel Pérez, alumna del Centre d'Estudis Mollet, i Paco Amaya, alumna de l'Estonac.
4: Bé, al principi hem tractat molts temes, per exemple, comerços, com un centre comercial, oci, més que tot molt oci, i també sí que han parlat molt de cuidar els espais verds, també una mica de l'equipament juvenil, el tema de la restauració aquí, de per exemple, il·luminació, els carrers així més foscos, també les voreres, que és a vegades doncs estan una mica malament, però sí.
5: Penso que sí, que un cinema estaria molt bé. També jo crec que el que podríem millorar de Mollet són els carrers, perquè sincerament jo amb patinet no vaig molt, però també penso que és una cosa que pues, algunes coses que podríem caure o fer-nos mal per culpa de les voreres o de carrers.
1: La Constitució del Consell representa una nova eina perquè els adolescents puguin participar a la definició de les polítiques municipals que els afecten directament. Les seves aportacions es traslladaran als responsables municipals amb la voluntat que puguin convertir-se en projectes reals. El Consell de l'Adolescència Municipal és un òrgan que va ser aprovat el passat mes de març i des de llavors els esforços s'han centrat en fer-lo una realitat. Aquests mesos s'ha dut a terme un treball de donar a conèixer el projecte als centres de secundària de Mollet. La feina ha culminat amb unes eleccions per escollir els representants del Consell, en les quals s'hi ha presentat una seixantena de candidats i uns 1.800 alumnes han participat amb el seu vot. En referència a tot aquest procés, la regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat molt satisfeta per la gran implicació.
6: Estem molt satisfets, tot això venia d'un passaclasses, de diversos passaclasses als diferents instituts explicant aquest projecte. Quan dic passaclasses vol dir a l'equip de joventut anant a cada un, bueno, en total uns 60 grups classe en els que s'ha informat i s'ha animat a la gent jove, als nois i noies, a presentar-se, i estem molt contents amb aquest entusiasme amb el que ho han agafat i que s'han presentat molts candidats i candidates per part de cada institut.
1: L'Ajuntament considera que aquest nou òrgan reforça el compromís amb la participació ciutadana des de les primeres etapes de la vida i contribueix a formar una ciutadania més activa, crítica i compromesa amb el futur del municipi. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha remarcat la importància d'aquest Consell, afirmant que és necessari que els adolescents s'impliquin en la vida de la ciutat i comparteixin la seva visió del municipi.
7: Necessitem la visió que tenen els adolescents de la ciutat. Els adults podem pensar que ho sabem tot, però no és així. Des de l'administració pública és veritat que intentem implementar totes les polítiques públiques pensant en què els agradaria als joves, als adolescents, però és evident que cal escoltar la seva veu, que cal i és bo que ells s'impliquin també amb la presa de decisions que farem, no? I que fem des de l'Ajuntament, i per tant jo crec que és cabdal al final que de l'Ajuntament tinguem, no? La seva visió, la seva manera d'entendre la vida, entendre els seus gustos, i també saber amb la seva pròpia veu què funciona de la ciutat, què no funciona de la ciutat i quines propostes tenen per millorar.
1: Així doncs, Mollet ja compta amb un Consell de l'Adolescència Municipal que inicia el seu recorregut amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per la participació juvenil que ha de començar a treballar de cara al setembre. En total, el Consell està format per representants dels instituts de la ciutat, membres de les entitats juvenils i del Punt Jove, així com els representants polítics del partit a l'Ajuntament de Mollet.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Núria Sol Castanyer i Marta Nachón Calatrava de l'Escola Sant Gervasi són les veïnes de Mollet que han tret la millor nota de la Pau amb una qualificació d'un 9. La següent millor nota, un 8,6, ha estat l'obtinguda per l'alumne de l'Institut Vicenç Plantada, Víctor Ibáñez Saguillo. Ana Giralba Sánchez, alumna de l'Institut Gallecs, ha tret un 8,3, un 7,8 l'ha tret l'Enyi Quiu de l'Institut Egua Viva i un 7 en Roger Pecero Escura, alumne de l'Institut Mollet. Val a dir que el 92% del total de l'alumnat de Mollet presentat a les proves de selectivitat han superat l'examen. Per centres, l'Escola Sant Gervasi ha estat la que ha tingut un major nombre d'aprovats, amb el 100% d'alumnat presentat a la Pau, seguit de l'Institut Gallecs, el Vicenç Plantada, l'Aigua Viva i l'Institut Mollet. Pel que fa als cicles formatius, la millor nota, amb un 9,25, l'ha tret un alumne de l'Escola Sant Gervasi, seguida d'un alumne de l'Institut Mollet, que ha tret un 9,05. Des del Centre de Formació d'Adults s'ha valorat els bons resultats obtinguts per Lourdes García Barranco a les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys.

0: El Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra. Un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament. La Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i el carrer Madrid a causa d'un esvoranc que l'havia provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer del Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia obligat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. De fet, dilluns passat, a l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, Raül Brot anunciava que aviat es tindrien notícies de l'inici de les obres.
1: El que es va fer va ser un conveni amb el Consorci Besòs Tordera i són ells qui han estat fent la licitació. Aquesta licitació està ja a la recta final i de fet, jo crec que ben aviat intentarem dir aquesta setmana alguna cosa, doncs parlar ja de quan hauríem de començar les obres, que molt probablement aquesta setmana doncs hauríem de compartir aquesta informació de finalització del procés de licitació i adjudicació i de quan aproximadament començaran les obres.
0: Aquesta actuació integral, valorada en 349.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per a la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic. Raül Broto ha reconegut que s'hauria de canviar la llei de contractes per no allargar tant els problemes que afecten a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta i és que tenim un cronograma que hem treballat conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i realment des del 19 de setembre, recordo, 15 de setembre més o menys quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
0: El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, així com la reposició del paviment i la urbanització de la zona afectada.

El carrer Gaietà Vinci tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous després de diversos mesos de converses. La restricció de trànsit es va implantar durant la pandèmia de la Covid-19 quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per a vianants de divendres a diumenge amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. Un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer i amb la situació sanitària ja superada, l'Ajuntament considera que aquella mesura excepcional ha deixat de respondre a les necessitats actuals d'aquest eix comercial i veïnal. Per aquest motiu, s'ha optat per recuperar la circulació durant els caps de setmana, atenent també les peticions dels establiments de l'entorn. Malgrat aquest canvi, el consistori assegura que manté el compromís amb una mobilitat més sostenible i amb la creació d'espais segurs per als vianants. En aquest sentit, destaca la vianalització de l'entorn de l'escola Col·legis Nous, als carrers Granada i Francesc Cambó, una actuació que ha millorat la seguretat viària, la connectivitat i l'accessibilitat especialment per als alumnes i les seves famílies. De cara al futur, el projecte de la nova llei de barris també contempla ampliar les zones de prioritat per als vianants al centre de la ciutat amb la vianalització dels carrers de Pamplona i el carrer d'Osca.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia. Informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigdecalb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Lluís Mi pel que fa a la farmàcia de guàrdia. La nostra ciutat és la farmàcia Climent de la Rambla Pompeu Fabra 81 al barri de Riera Seca.

0: Rosa Matas, la síndica personera de Mollet, compleix aquest dimecres 100 dies en el càrrec. Des del seu nomenament el passat 23 de març, Rosa Matas s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec a la ciutat i aquests mesos li han servit per aprendre el funcionament dels serveis sobre la marxa i adaptar-se a una realitat marcada pel contacte directe amb la ciutadania. Durant aquest període, la seva principal tasca ha estat atendre les queixes, consultes i suggeriments dels veïns i veïnes, així com classificar els casos en funció de la seva urgència per poder-los gestionar de manera més eficient possible. Una de les millores més destacades d'aquests primers mesos ha estat la consolidació d'un suport administratiu fix. De fet, Rosa Mata s'ha mostrat molt satisfeta amb aquest reforç.
1: Primera cosa bona que ha passat és que ja tinc una persona, jo vaig estar reclamant un suport administratiu que fos de dedicació exclusiva, que fos de jornada completa i que fos permanent, no? Perquè el Salvador havia tingut 5 persones diferents i llavors això sempre és un entrebanc. I jo tinc la sort de que sí, que aquesta gràcia sí que se m'ha concedit i ja fa 2 mesos que tinga una persona eficient, eficaç, o sigui, estic encantada de la vida, que es diu Lídia Carrión.
0: La síndica ha recordat que el seu predecessor, en Salvador Rovirosa, va haver de treballar amb diversos suports administratius al llarg del mandat, una situació que dificultava la continuïtat dels expedients i el desenvolupament de la tasca de la sindicatura. Una altra de les qüestions que més l'ha sorprès ha estat la resposta de la ciutadania. Assegura que no esperava rebre un volum tan elevat de consultes i contactes en tan poc temps, fet que demostra que la figura de la síndica és cada vegada més coneguda entre els molletans i molletanes. Rosa Matas ha comentat que quan va assumir el càrrec va heretar un total de 14 expedients oberts. 100 dies després, la xifra ja s'ha incrementat fins a una quarantena de casos.
1: Vam heretar 14 casos i estem al 40. O sigui, sí, molts.
2: Sí.
1: Sorpreses des del principi, molts sorpreses, perquè cada setmana hem tingut visites i hem tingut queixes o consultes.
0: Pel que fa a la tipologia de les reclamacions, la síndica ha explicat que les consultes són molt diverses i abasten diferents àmbits de la vida municipal. Les queixes i suggeriments arriben relacionats amb els serveis públics, tràmits administratius i altres qüestions que afecten el dia a dia de la ciutadania.
1: Des del solar que està ple de runa i ple de vegetació i està al costat d'una casa i s'acosta a la verbena i la gent té por que allò s'incendiï i que com és que allò no es tira endavant, fins a les persones que els hi aparquen sempre davant del gual i mai poden sortir quan és l'hora d'anar al metge, per exemple. Aquella persona que té un problema de vivenda o que tenen problema amb el padró o que tenen problema amb el rebut de l'aigua.
0: La síndica personera afronta ara els pròxims mesos amb la voluntat de continuar consolidant el servei, donar resposta als expedients oberts i continuar acostant la institució a la ciutadania perquè qualsevol veí o veïna disposi d'un espai on ser escoltat més enllà de les administracions. I fins aquí l'informatiu, però nosaltres abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet del Vallès constitueix el Consell de l'Adolescència, un nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i projectes que afecten el municipi. Núria Sol i Marta Natxón de l'Escola Sant Gervasi són les millors notes de la selectivitat a Mollet. Totes dues han tret un 9 a la prova i val a dir que el 92% dels alumnes presentats han aprovat. I l'esvoranc de la Rambla Pompeu Fabra es començarà a reparar l'1 de setembre. L'actuació està valorada en 349.000 euros i la durada de les obres serà d'uns 2 mesos aproximadament. I el carrer Gaietà Vinci tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana. La mesura es farà efectiva a partir d'aquest dissabte, després de 5 anys amb el trànsit tallat, una mesura que es va aplicar en mesos de Covid. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Són 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit.
4: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
5: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
6: Tastets de llengua.
7: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà, quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Psst, què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, l'espai que havíem de fer amb la nostra convidada, portaveu de Mollet en Comú, no el podrem fer i, per tant, passarem totes les preguntes que haguem de fer, de, sobretot presentacions de Music Week, valoracions del ple, així com d'altres temes que teníem anotats per avui el següent dimecres, que tindrem també doncs, l'espai suficient i els minuts suficients per poder fer aquest espai de portaveus municipals. Per tant, nosaltres ens acomiadem aquí i ens hi retrobem, com sempre, a la mateixa hora, a partir de 2:15 del migdia demà, amb el Partit Popular. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Valors a l'alça. Reflexionen sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes.

0: Pans i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
0: Pals i botes. L'agenda.
1: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup i tots aquells que vulgueu participar, només

0: teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
4: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.

0: Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què 4 astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, al 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat, i el 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara ja ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deix molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és el Aquesta és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
1: Aquí
0: en
1: està.
0: Cas.
1: Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57. Això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts anys, sobretot al començament.
0: Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, Els nord-americans, ja dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era una mica, era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, ja que enviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Uh-huh. Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant.
0: Simplificació, ell,
1: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
0: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim, tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que vivien, conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
0: estrelles. No?
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer era buscant, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida, necessiten poc pes. No?
0: Poc espai per anar dins
1: sí,
0: de
1: les naus.
0: Són
1: pilots de combat, que són gent acostumats doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de 3 xifres, un codi secret de 3 xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
0: Ah, és una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit, fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i, finalment, sembla que no ho posen. Clar, sabem el que...
0: No sabem, després, no?
1: No sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llença en paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
0: Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? I en algunes ocasions s'ha pagat en vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apollo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apollo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament, i de fet el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, totes les coses es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
0: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apollo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer. És el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967, els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apollo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència, mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mora una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir... És veritat, ens hem equivocat.
0: No s'entoma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
0: Ara deia Soyuz 11, justament l'Apollo 11 és la que arriba a la Lluna amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
0: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA sorpresa, comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea, bueno, s'emprenya molt, Aldrin, clar, no ho accepta que... inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
0: Excuses barates, no?
1: Excuses barates, sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
0: En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és aquesta Apollo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apollo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apollo 11 i 12, de manera que és, toca-la un altre cop, Sam. Saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
0: ja
1: és rutina.
0: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
0: que tingues esperança,
1: retornarem,
0: no?,
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar. Perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
0: que
1: guanya i està allà en el moment en què això passa.
0: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
0: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pell de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts.
0: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant, perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
0: Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a quarts de vuit del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
3: De l'abast i del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva a gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara, Sònia Kerr.
4: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
1: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
4: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
1: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
4: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho viuen. Aquest matí ho vivien així els conductors.
5: La setmana passada me costó possiblemente 20-22 euros.
6: Nos queda un en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más allá.
1: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
4: El Saló farà el recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Soji Kawamori.
1: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
7: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
1: Volem saber també si la calor ens ha de donar treva amb un cop d'ull al temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
8: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot el sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puig de Calb o la banda del Rocacorba. Una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. En vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre persones han estat crítics, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el balanç momentani de l'accident d'autobús que ha passat aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la Granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. UAU, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
9: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
3: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més, en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
9: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
10: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
9: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
1: Un accident que ha inundat també les xarxes socials de mostres de suport als afectats i que s'ha repetit també aquestes mostres al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
4: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
1: No deixem el Parlament perquè en la vigília que la cambra aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. En la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
13: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
12: I el president Illa s'hi ha compromès.
14: Tots els acords hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
12: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
1: No deixem la cambra perquè l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Apertur, lamenta que el Parlament rebutgés per vincular la llei per vincular les llicències dels pisos d'ús turístic al planejament urbanístic de cada municipi.
4: La directora general d'Apertur, Marianne Muro, aposta per preservar l'autonomia local en aquest àmbit per evitar, diu, que 200.000 persones es quedin sense feina. Ho ha dit a la xarxa.
15: Que estem davant una regulació que no diferencia les situacions particulars de cada municipi, i és important que cada ajuntament pugui decidir envers la situació concreta del seu municipi i després perquè realment és una mala notícia perquè hem de tenir en compte que aquest decret portarà amb 200.000 persones al carrer.
4: La proposta de Junts plantejava que fossin els ajuntaments els qui establissin les condicions i els requisits per autoritzar aquests tipus d'allotjaments, però no va prosperar per l'oposició del PSC, Esquerra, Comuns i la CUP.
1: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació, avui també a la cambra, de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans. És un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
17: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets Humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
16: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
2: Notícies en xarxa.
1: Venezuela eleva 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits, són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts.
18: Quan fa gairebé una setmana dels 6 mesos, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més en vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Venezuela Barcelona, ha explicat a la xarxa de la col·laboració que es pot fer des de casa nostra.
19: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, es recomendable.
18: La plataforma SOS Venezuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: I atenció a aquesta nova troballa científica. Una analítica de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persona de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Més detalls, Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
21: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
20: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
1: No deixem la salut perquè Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura durant el mes de juny. És la xifra més alta de la sèrie històrica.
18: I, de fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions, segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària. Les dades també mostren que 8 de cada 10 persones que han perdut la vida per les temperatures ho han fet durant l'última setmana del mes, just després de l'onada de calor.
1: A Barcelona, a prop d'una vintena d'empreses, tant de Barcelona com de l'àrea metropolitana, s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
5: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
0: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
22: Vinieron una empresa del tranvía y les dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Nos dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, y nos sintiéramos un poquito mejor y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
23: És un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això de no tocar un llibre des dels 8 anys.
0: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
1: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes per part del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
25: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
24: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
26: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20-22 euros.
6: Nos quedo en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no sé dónde vamos a llegar.
24: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
1: A les comarques gironines no deixem el transport perquè avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2, que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposen més hores de sortida en tots dos sentits, al llarg de tot l'any i de dilluns a divendres. Televisió de Girona, Marc Guives.
27: Un dels objectius que persegueix el reforç horari és que els passatgers de les dues parades properes a la costa puguin arribar a Girona ciutat abans de les 8 i abans de les 9. L'altre reforç important és el de les sortides de les dues, 2:15 i 3:15. Amb aquesta mesura es busca millorar un recorregut essencial per a treballadors i estudiants de les comarques del Gironès i el Baix Empordà. Ens ho explica la usuària Gina Parals.
28: La veritat és que molt bé, perquè trobo que Torroella està una mica abandonat amb les línies i tot això, perquè ja que no arriba el tren, tampoc els busos surten cada hora i a vegades és una mica complicat.
27: D'altra banda, la última parada del servei serà la de les 9 de la nit.
1: I el govern ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell amb Andorra. És un pas important per al territori que l'alcalde de la Seu ha valorat molt positivament. El cost de l'obra, en cas que s'acabi executant, ascendiria als 250 milions d'euros. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
29: Aquest mes de juny, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, han confirmat la voluntat de tirar endavant aquesta connexió ferroviària per descongestionar la carretera N145. Des de la Seu, l'alcalde Joan Barreda valora positivament la idea, però creu que cal concretar quins beneficis o inconvenients pot comportar per la ciutat.
30: Sempre és una bona notícia, tot i que, evidentment, això està previst en aquest pla 2030-2040, i cap al final del tram, no? Per tant, és un tema molt a futur que s'ha d'anar treballant, s'ha d'anar concretant i s'ha d'anar mirant també en què la Seu surt beneficiat en tot això, no?
29: L'estudi contempla la creació d'una línia d'uns 20 quilòmetres que inclouria almenys 4 parades a l'Alt Urgell perquè començaria des de l'aeroport de la Seu i també faria parada a Montferrer i al municipi fronterer de les Valls de Valira. Des d'allà ja arribaria fins a Sant Julià de Lòria per connectar amb una segona línia fins a Escaldes-Engordany.
1: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde, Jaume Collboni, qui ha dit que es tracta d'un projecte modernitzat i ampliat respecte al que es va presentar fa 8 anys i que havia quedat congelat. Jordi Casino, bon dia.
3: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
4: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
3: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
1: I és moment per a la cultura. Avui amb el manga com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror, Junji Ito, és el creador del cartell de la 32a edició del manga Barcelona. Es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, autora de la música de tancament de l'ànime que estem escoltant, Jujutsu Kaisen. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La primera novetat del manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
8: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
7: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
1: Anem ara fins a Mataró, perquè allà la nau Gaudí mostra que la capital del Maresme va ser el laboratori de l'arquitecte en els seus inicis professionals. L'exposició Gaudí, Pagès i l'Obrera revela que la primera casa que va construir va ser un encàrrec de Salvador Pagès, el director de la Societat Cooperativa L'Obrera Mataronense. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
9: Antoni Gaudí va dissenyar tres edificis a Mataró entre el 1878 i el 1883 per encàrrec de la cooperativa tèxtil L'Obrera Mataronense. En concret, va projectar la casa del promotor de la cooperativa, Salvador Pagès, un immoble d'una planta que ja no es conserva, les latrines dels treballadors de la fàbrica i una nau de blanqueig de cotó, el que avui dia es coneix com a nau Gaudí. La col·laboració entre Gaudí i Pagès va durar més d'una dècada. De fet, Gaudí havia de construir unes 30 cases per als operaris de la fàbrica i fins i tot un casino. Però la crisi de finals del segle XIX va aturar-ho tot. Ignasi Riera és un dels comissaris de la mostra.
10: Tenia molt clar que ell era un prestador de serveis, és a dir, que dissenyava perquè els demés poguessin utilitzar aquests edificis en les millors condicions. El fet de treballar tan bé com treballava ell la llum, tan bé com treballava ell els temes de ventilacions, són temes que avui estan al damunt de la taula amb les qüestions que ens preocupen, com són els habitatges socials.
9: L'últim dia per visitar la mostra és el 8 de novembre.
1: I compte enrere per a la 23a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic, una edició en què hi haurà 44 projeccions de 10 països asiàtics. El 9FM, Caral Arias.
11: Del 14 al 19 de juliol, Vic tornarà a viure una nova edició del Festival Nits de Cinema Oriental. En aquesta 23a edició, el Festival Nits projectarà 44 films, 38 llargmetratges i 6 curts, entre els quals hi ha una estrena mundial. Entre els títols de la programació hi ha 10 llargmetratges d'animació. A més, el festival li retrà homenatge a Doraemon. Quim Cruselles és director del Festival Nits.
2: És una festa multicultural, molt participativa, que conserva l'esperit de la seva primera edició, que és la de venir, veure cinema, compartir cultura i això, i veure pel·lícules que malauradament no arriben al nostre país.
11: Aquest any s'entregaran dos grans premis honorífics a figures rellevants del cinema d'arts marcials. Són Lomang i Saskia Van Rijswijk, que des d'angles diferents van revolucionar el cinema d'acció del Hong Kong.
1: I arriben els esports. Que avui ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres possessió avui del càrrec de president del Barça.
12: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
13: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de a la nostra institució del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
12: El Barça ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. En bàsquet, el Relleu de Montserrat serà present a la samarreta del Kitsanàs Manresa, un club que canvia de marca i aposta per l'empresa local Turion. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El Kitsanàs Manresa ha fet oficial el seu nou proveïdor de roba esportiva per les properes tres temporades. Es tracta de la firma manresana Turion, una empresa quilòmetre zero que s'encarregarà de vestir tant el primer equip de la Lliga CB com totes les categories inferiors. Eric Planas és el gerent de Turion i explicava el nou disseny.
15: Doncs el disseny es va fer conjuntament amb Kitsanàs, Turion i el club. Va haver-hi un disseny inicial per part de Kitsanàs. Llavors el club i nosaltres ens ho vam tenir que adaptar amb les normes ACB. Teníem el patró i llavors, bueno, és allò que dèiem, no? Que volíem donar-li una identitat pròpia a la samarreta, que sigui sobretot d'aquí, de la nostra terra.
14: La intenció del Kitsanàs Manresa és que les noves equipacions ja estiguin disponibles d'aquí 15 dies a la botiga del Nou Congost.
12: I encara en el punt de bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, que ha signat una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit a la Lliga Femenina, viurà la seva tercera temporada a Fontejau.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Nutrició amb Laura Crosas.
5: Llibres de salut i alimentació. Si vols comprar o regalar un llibre, aprofita per a més regalar salut. Podeu escollir receptaris de tot tipus per redescobrir ingredients o receptes que us tornin a motivar a entrar a la cuina, a provar altres cultures gastronòmiques, a presentar de maneres més originals alguns aliments que solen presentar-se a alguns membres de casa o aprendre a cuinar per a vegetarians i vegans o per persones amb intoleràncies. També trobareu opcions per poder seguir una alimentació saludable, si us falta temps per cuinar entre setmana. Llibres que parlin de batch cooking, de cuinar en 2 hores per a tota la setmana o fins i tot de cuina saludable amb el mètode del plat. Altres opcions poden ser per millorar la relació amb el menjar i trencar amb la cultura de dieta. Alguns títols com Menjar tens, Sense dieta per sempre, Per què menges com menges, Cuida de tu, Diari saludable de la psiconutrició, Dietista enfurismada, Més vegetals, menys animals o La meva dieta coixeja són alguns exemples que t'ajudaran a acabar amb mites d'alimentació. Finalment, també poden ser publicacions dedicades als petits de la casa, com Coaching nutricional per a nens i pares, El meu nen no em menja o Sense dents i amossegades. Però abans d'escollir un llibre, informeu-vos de l'autor, a poder ser dietista i nutricionista, o sobretot que estiguin contrastats científicament. Regalar un bon llibre és també regalar una bona estona amb un mateix. Salut, coneixement i benestar.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Greu accident d'autocar al centre de Lleida. Un vehicle que feia la ruta entre la capital del Segrià i la Granja d'Escarp ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació en plena Rambla Ferran a 8:15 del matí. Hi ha 44 ferits de diversa consideració, entre ells 4 de crítics. El vehicle transportava majoritàriament treballadors de cooperatives que anaven cap al camp. La conductora feia poc que treballava a l'empresa i l'acompanyava un instructor, que és precisament un dels ferits més crítics. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, destaca que és l'accident més greu que s'ha viscut els darrers anys a la ciutat.
2: De l'abast del nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més amb una zona tan urbana, pues la Rambla de Ferran, sort n'hem tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
0: És dimecres 1 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Veneçuela eleva gairebé 2.000 les persones mortes pels terratrèmols i a més de 10.000 els ferits, el doble dels comptabilitzats fins ara. Sònia Kerr.
3: També augmenten fins a 26 les víctimes espanyoles i a 150 els desapareguts. Gairebé una setmana després dels sismes, els equips d'emergència continuen trobant supervivents sota la runa.
0: Una anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid.
3: Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona que posa de manifest la importància de destriar entre símptomes derivats de l'edat i l'aparició de la malaltia.
0: Les benzineres calculen que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui.
3: La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. Des d'avui, el descompte per als consumidors baixa dels 20 als 15 cèntims. Així ho vivien aquest matí els conductors.
4: La setmana passada me costó aproximadamente 20-22 euros.
5: Lo que en verano para a veces, no sé si coger coche o ir en transporte público, porque a este paso no se tendrá más allá.
0: En cultura, el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona.
3: El Saló es farà al recinte de Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats de la trobada, juntament amb el director Shoji Kawamori.
0: Als esports, Toni Castro, Joan Laporta pren possessió del càrrec de president del Barça.
6: Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions del 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou palau.
0: I volem saber quina és la previsió de calor de cara a les properes hores. El temps amb Lluís Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeïnats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques

0: 5 persones han estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Ja ha obert una investigació, però tot apunta a una pèrdua de control. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
1: Per motius que encara es desconeixen, el vehicle amb uns 55 passatgers a bord s'ha desviat cap a la dreta de la calçada i ha patit el primer impacte contra l'edifici a la zona davantera. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat la gravetat de l'accident.
2: Però de l'abast i el nombre de persones afectades, jo crec que és el dels més importants que s'ha produït en els darrers anys, no? I a més en una zona tan urbana, doncs la Rambla de Ferran, doncs sort no han tingut que s'ha produït a l'hora que s'ha produït.
1: L'avís al 112 s'ha rebut quan passava un minut d'un quart de vuit del matí. El sistema d'emergències mèdiques ha muntat una àrea sanitària al lloc dels fets, amb 12 unitats, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs, i ha fet el triatge i l'estabilització dels pacients. Una dotzena ha estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, mentre que la resta han estat atesos al CUAP de Prat de la Riba. D'entre els ferits més greus, alguns han hagut de ser operats d'urgència i un d'ells ha estat ingressat a l'UCI, segons ha indicat l'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Bellostas.
3: Els ferits més greus ja han estat evacuats en un primer moment, estan inclús a quiròfan atesos, hem mobilitzat també un helicòpter del SEM que ha estat expectant al parc de bombers per si calia algun trasllat a la zona de Barcelona, però que no n'ha calgut.
1: Bellostas ha detallat que hi ha una investigació oberta i que encara és molt d'hora per conèixer els motius de l'accident. Ha afegit, però, que hi ha imatges de càmeres on es veu el xoc i que aparentment sembla una pèrdua de control. La conductora de l'autobús accidentat feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident.
0: Un accident, per cert, que ha inundat les xarxes socials de mostres de suport per als afectats, que s'han repetit també al Parlament, començant pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
5: Paraules de Salvador Illa durant la sessió de control al Parlament, on també el president de la cambra i tots els grups s'han afegit a les mostres de suport i escalf. També hi ha hagut missatges d'agraïment als serveis d'emergència que hi han treballat després de l'accident.
0: Ens quedem a la cambra perquè justament la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, el PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos de corrupció que assetgen el PSOE. Mon Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, ha aprofitat la sessió de control per assegurar que els pressupostos s'aprovaran demà gràcies a ells i ha alertat el govern d'Illa que davant la inestabilitat del govern espanyol s'afanya amb el finançament singular.
7: Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que van pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dona sentit a aquesta legislatura.
6: I el president Illa s'hi ha compromès.
4: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
6: El govern espanyol convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest juliol per presentar el model proposat per Catalunya. Per la seva banda, el Partit Popular, Vox i Junts han demanat explicacions a Illa per la corrupció al PSOE. Illa ha admès que el seu partit, en referència al PSOE, ha comès errors.
0: Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament de la llei que permet crear el Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los, tant en territori català com a l'exterior. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Amb la creació del Centre Català d'Empresa i Drets Humans, Catalunya se situa per davant de les Nacions Unides en el control de les empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. L'organisme públic podrà investigar, rebre i contrastar denúncies contra empreses que deixarien d'operar a Catalunya fins que no reparessin les vulneracions denunciades. La iniciativa veu la llum després d'una dècada de treball de les organitzacions de justícia global que, malgrat aplaudir la fita aconseguida, han posat aquests deures al govern. Sandra Tous és portaveu de la FEDE.
9: Emplacem el govern de la Generalitat perquè treballi el més diligentment possible per crear-lo dins de l'establert a la llei. Això és, que el doti dels recursos necessaris perquè sigui ja operatiu aquest mateix 2026. També perquè en un termini no superior a 6 mesos treballi per constituir el Consell Assessor d'Empresa i Drets

0: humans a fi que pugui nomenar la Junta de Govern i de la mateixa manera perquè en el termini no superior d'un any treballi per aprovar el seu reglament. Les comunitats del sud global que se'n beneficiaran no poden esperar més.
1: La llei s'ha aprovat amb el suport del PSC, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, amb l'abstenció de Junts. Ara bé, segons el Consell de Garanties Estatutàries, part de les funcions d'aquest organisme contravenen la Constitució i l'Estatut.
2: Notícies en xarxa.
3: Veneçuela eleva a 1.943 les persones mortes pels terratrèmols de la setmana passada i a més de 10.000 els ferits. Són el doble dels comptabilitzats fins ara. També augmenten a 26 les víctimes mortals espanyoles i a 150 els desapareguts.
4: Quan fa gairebé una setmana dels sismes, els equips d'emergència continuen treballant sense descans per intentar rescatar més persones atrapades sota la runa. De fet, les últimes hores se n'han detectat 11 més amb vida. Laura Rojas, membre de la mesa tècnica de la plataforma SOS Veneçuela Barcelona, ha explicat a la xarxa com podem col·laborar-hi des de casa nostra.
5: Lo que recomendamos a las personas es que, por favor, trabajen con entidades serias, reconocidas y que ofrezcan garantías. Tristemente, es una constante que cuando hay una tragedia de estas características, las personas aprovechan la oportunidad para hacer cosas que no son del todo honestas. Entonces, cualquier organización que a los catalanes les parezca que puede ser de utilidad, és recomendable.
4: La plataforma SOS Veneçuela Barcelona inclou fins a 15 entitats socials i ONGs catalanes. Fins ara han recaptat 13.000 euros en una campanya de solidaritat.
3: En matèria sanitària, l'anàlisi de sang que confirma la malaltia de l'Alzheimer també funciona en persones de més de 80 anys i, a més, pot predir el risc elevat de deteriorament ràpid. Ho demostra un estudi de l'Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. La pèrdua de memòria en les persones grans s'ha considerat durant dècades una conseqüència quasi inevitable de l'edat, però aquesta visió és cada vegada més qüestionada. És més, pot emmascarar l'Alzheimer. Per això la recerca de Sant Pau demostra la importància de fer una analítica específica que busqui una proteïna en les persones grans. Chiara Cheriello és geriatra de l'Hospital de Sant Pau i primera autora de l'article.
7: Saber si estos síntomas son debido a la enfermedad de Alzheimer, con una proteína en plasma muy fácil de detectar, muy económica, muy rápida, muy accesible, que es la PTAU-217, y efectivamente hemos demostrado que sí, que medir la proteína es igualmente buena en pacientes mayores que en pacientes más jóvenes.
6: L'arribada de nous fàrmacs que alenteixen l'Alzheimer reforça la necessitat d'un diagnòstic més precoç i precís, també en pacients d'edat avançada que podrien beneficiar-se d'aquestes teràpies.
3: Prop d'una vintena d'empreses de Barcelona i de l'àrea metropolitana s'uneixen per frenar l'abandonament escolar. Aquest curs han acompanyat més de 200 joves amb risc de deixar d'estudiar i els han ajudat a orientar el futur acadèmic i laboral. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. 270 joves d'una vintena d'aules de l'àrea metropolitana han participat en aquest programa impulsat per un grup d'empreses barcelonines i coordinat per la Fundació Èxit. Nacho Sequeira n'és el director general.
9: Lluitar contra l'abandonament educatiu prematur de jovent que està estudiant un PFI, que és aquell curs que se li ofereix al jove que no ha tret l'ESO, que hem aconseguit involucrar a 17 empreses amb més de 300 voluntaris que han anat fent diferents interaccions amb aquests joves, acompanyant-los, bàsicament orientant-los des de l'empresa i motivant-los per continuar estudis.
8: La iniciativa ha estat molt positiva tant per als joves com per als voluntaris de les empreses que els han assessorat. 9 de cada 10 alumnes que hi han participat volen continuar formant-se quan la taxa d'abandonament d'aquest perfil d'alumnes és del 40%. Escoltem el Brian i la Cristina, estudiant i voluntària del projecte.
10: Vinieron una empresa del tramvia y lo dieron la oportunidad de participar para conocer el mundo laboral y saber lo que queríamos hacer. Lo dieron un coach para que agarramos un poquito más de confianza y todo eso, que nos sintiéramos un poquito mejor. Y los enseñaron el mundo laboral, donde están los tranvías, donde los arreglan.
11: Es un noi amb una actitud increïble. S'ha posat de 0 a 100 en molt poc temps, perquè venia d'això de no tocar un llibre des dels 8 anys.
8: Aquesta és la primera iniciativa de Board 2030, una agrupació d'empreses que volen fer front als reptes socials de Barcelona i que ara comença a caminar.
3: Encara en relació amb l'educació, enguany han baixat lleugerament les peticions de plaça d'infantil 3 a la pública per al curs que ve. En canvi, pugen les sol·licituds a primer d'ESO.
4: Un 66% de famílies han demanat plaça per I3, un punt per sota respecte de l'any passat. S'han rebut 50.000 sol·licituds, tant per a centres públics com concertats, enfront de les 54.000 de l'any passat. A primer d'ESO, les xifres mostren estabilitat amb un 87% de peticions per a la pública.
3: I un apunt de successos, els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies, també menors.
4: Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal L'Hospitalet Nord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El sector de les benzineres calcula que la gasolina s'encarirà uns 10 cèntims al litre i el dièsel uns 3 a partir d'avui. La raó és la rebaixa gradual dels ajuts directes del govern espanyol. De fet, des d'avui, el descompte aplicat als consumidors particulars baixa dels 20 als 15 cèntims. Anna Ruiz, bon dia.
12: Hola, Marta, bon dia. La reducció situarà el descompte en 10 cèntims a l'agost, 5 al setembre i desapareixerà del tot l'octubre vinent. En definitiva, cau l'IVA reduït i també ho fan els ajuts directes. El president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei és Albert Campabadal.
13: Els combustibles es aniran encarint progressivament el mes d'agost una altra vegada i el mes de setembre una altra vegada. Això no és l'únic que pot afectar el preu que pagarem durant el juliol, agost, setembre, el combustible, perquè tenim el barril de Brent, que al final també ens marca no molt moltíssim el preu.
12: I els consumidors es preparen per tornar a pagar els preus d'abans de la crisi a l'Iran.
14: Ahora me ha costado en torno a unos 25 euros. La semana pasada me costó posiblemente 20, 22 euros.
15: Nos quedamos en verano para a veces, no sé si coger coche o... Hoy en transporte público, porque a este paso no se tendrá más llegar.
12: El govern de Pedro Sánchez activarà de nou tot el paquet d'ajuts en el cas que el context internacional tornés a empitjorar.
3: Són 3:45 i seguim en plan econòmica. La Unió Europea aplica des d'avui una taxa de 3 euros als paquets de baix cost amb un valor inferior a 150 euros enviats des de països de fora del bloc comunitari. La mesura afecta principalment les empreses xineses, com per exemple Temu, Shine o AliExpress, i vol donar resposta a la competència deslleial que denuncien els venedors europeus.
4: L'objectiu és defensar els consumidors i el mercat únic, perquè la Unió Europea processa uns 16 milions de paquets d'aquesta categoria al dia, que representen el 97% dels enviaments, però només el 2% del valor total. El professor de Logística, Producció i Operacions de la UOC, Cristian Castillo, ha explicat a la xarxa les raons d'aquest recàrrec.
16: Tenim un allau massiu de paquets amb un import molt, molt reduït, però que han recorregut molts quilòmetres fins a arribar al nostre territori. I això, evidentment, doncs, té un impacte molt important en la sostenibilitat de tot el sistema de la logística.
4: La Comissió Europea insisteix que no es tracta d'una mesura proteccionista i que tampoc està dissenyada contra la Xina.
3: Les obres del nou arxiu de Barcelona, que s'instal·larà a la nau central del recinte de Can Batlló, arrencaran el primer trimestre de l'any vinent, amb previsió d'inaugurar-lo el 2034. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Per fer-lo possible, l'Ajuntament invertirà gairebé 100 milions d'euros per rehabilitar l'edifici declarat bé cultural d'interès local. El nou equipament tindrà una zona dedicada a custodiar tot el fons patrimonial de la capital catalana des de fa 1.300 anys i integrat per 70 quilòmetres de documents, i inclourà un centre cultural obert a la ciutadania amb sales d'exposicions, un auditori i un àgora. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
18: Tindrem, per tant, un nou arxiu que serà un gran equipament cultural per la ciutat de Barcelona, un equipament al servei de tota la ciutadania, començant per les entitats del barri, on es poden fer conferències, exposicions i amb espais de consulta que siguin més funcionals i que siguin de qualitat. És a dir, un arxiu obert, un autèntic arxiu obert a la ciutat.
17: Quan comenci a funcionar el nou arxiu, el consistori podrà alliberar molts edificis que estan repartits per la ciutat i on ara hi ha el fons de l'arxiu i on podrà fer habitatge dotacional i equipaments pels barris.
3: Ens situem ara a l'Alt Penedès. L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont ha descobert al jaciment als Casots de Subirats les restes d'una nova espècie de gossos que va viure a la zona fa 16 milions d'anys. El jaciment penedesenc és el primer del món a identificar aquesta espècie. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
19: Avui el jaciment dels Casots a Subirats ha presentat una nova troballa. Es tracta d'una nova espècie de gossos amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. L'espècie descoberta s'ha batejat amb el nom de Peludocion mollasolai i Isaac Casanovas és codirector del jaciment.
20: I el gènere aquest Peludocion està a altres jaciments d'Europa, però per tot arreu en tenen o dents o mandíbules. El material més complet és el dels Casots, que a més és l'espècie que va viure més al sud, perquè totes vivien a Alemanya o a la República Txeca, i aquesta és la que va viure més al sud. La que va viure més tard, també, és l'última espècie, totes les altres són més antigues, les espècies de Peludocion, però encara té una altra particularitat, i és que quan te la mires, dius, és l'última, però és la més primitiva.
19: L'animal tenia una mida mitjana, era ràpid i probablement caçava petits herbívors que vivien a la zona. La descoberta s'ha fet a partir d'un crani fòssil trobat als Casots durant les primeres excavacions que es van fer al jaciment als anys 90.
3: I moment per a la cultura. Avui amb el Japó com a protagonista, perquè el dibuixant de manga de terror Junji Ito és el creador del cartell de la 32a edició del Manga Barcelona, que es farà al recinte de la Fira Gran Via del 5 al 8 de desembre. Ito serà també un dels principals convidats a la trobada, juntament amb el director de Labyrinth, Shoji Kawamori, o la banda Ali, a qui estem escoltant, i que és autora de la música de tancament de l'anime Jujutsu Kaisen. Té tots els detalls del Manga Barcelona. El David Navarro, bon dia, David.
21: Bon dia. La primera novetat del Manga Barcelona d'enguany és que es farà de dissabte a dimarts. Entre els primers artistes confirmats hi ha Shoji Kawamori, creador de l'anime Macross i director de la recent Labyrinth, la cosplayer internacional Yaya Han o la barcelonina Konata, que s'ha fet un lloc al manga internacional. També visitarà la trobada, com explica l'assessor de continguts Oriol Estrada, el creador del cartell del Saló, Junji Ito.
22: És un dels grans mestres del terror en el manga. Probablement no hi ha cap autor de terror més conegut que ell. Està tenint molt d'èxit. Ens va visitar fa 10 anys, o sigui, just fa 10 anys que va venir, però és que crec que ha anat augmentant la seva popularitat.
21: Pel que fa a la programació musical, destaquen noms com la banda Ali, responsable de temes com Lost in Paradise, de l'anime Jujutsu Kaisen, la cantant Reol o el raper Lotus Juice, autor de les bandes sonores de la saga Persona.
3: I ho hem sabut fa poca estona. El trasllat de les obres profanes de Sixena podria començar el proper 6 de juliol. Així ho ha comunicat el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el govern aragonès, però el museu encara no compta amb el vistiplau de l'executiu.
4: Fonts del museu informen que es tracta d'obres que no tenen res a veure amb les pintures de la sala capitular. Es tracta de peces d'art que estan en condicions de ser traslladades sense patir danys. Paral·lelament al MNAC ha demanat al jutjat que s'aturi el compte enrere per executar la sentència pel que fa al trasllat dels frescos del monestir. La institució ha elaborat una avaluació de riscos que considera incompleta perquè es desconeixen les condicions que tindran les pintures una vegada arribin al monestir de Sixena.
3: I l'amfiteatre romà de Tarragona serà el primer del món en tenir una experiència de realitat mixta. Serà sota el nom de Clam de Tàrraco. Per aconseguir-ho, l'Ajuntament de Tarragona ha unit forces amb PortAventura World, Radio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Durant l'acte de presentació, l'alcalde Rubén Viñuales ha destacat que el projecte representa una nova manera d'explicar el patrimoni, fent-lo més accessible, atractiu i comprensible tant per als visitants com per a la ciutadania, especialment per a les noves generacions.
24: Aquesta iniciativa ens permet incorporar nous llenguatges i noves eines per apropar la història de Tàrraco a tots els públics. I ho fa des del respecte absolut i profund pel monument, sense substituir-lo ni alterar-lo, sinó ajudant-nos a imaginar-lo, a entendre'l i a recuperar-ne el context original.
23: Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa del monument amb recreacions digitals, àudio espacial i una narració immersiva amb una durada d'uns 13 minuts.
3: I la periodista i corresponsal Rosa Maria Calaf ha guanyat el Premi Nacional de Televisió 2026, que atorga el Ministeri de Cultura.
4: El jurat, per unanimitat, ha reconegut el llegat d'una figura pionera en el reporterisme televisiu i ha afegit que, com la corresponsal més veterana de Ràdio Televisió Espanyola, va formar part dels serveis informatius en un temps en què les dones tenien una representació anecdòtica en el periodisme.
3: I ara sí, arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Joan Laporta ha pres ja possessió del càrrec de president del Barça.
0: Bon dia, Marta. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del nou Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, com també la recuperació econòmica del club i l'inici de la construcció del nou Palau. Laporta també ha anunciat una reforma dels estatuts per brindar el model de propietat i reforçar la participació dels socis i s'ha mostrat contundent contra els enemics del Barça.
1: Tindrem doncs un equip molt competitiu i hi haurà doncs totes aquestes situacions que crec que agradaran molt al barcelonisme, però igual que us dic això, de la mateixa manera que us dic això, us dic que no podem baixar la guàrdia perquè hi han que no descansen. I davant dels atacs al nostre escut, davant dels atacs a la reputació del nostre club, sempre trobaran doncs un president i una junta directiva amb un lideratge fort, amb un lideratge doncs que anirà encaminat a la defensa sempre de la nostra institució, del Futbol Club Barcelona, com diem, contra tot i contra tothom.
0: El Barça, per cert, ha fet oficial la renovació d'Andreas Christensen després d'una temporada difícil per les lesions, amb només 16 partits entre totes les competicions. El central danès ha acceptat una proposta a la baixa per continuar dues temporades més. I encara en futbol, a la segona divisió, el Centre d'Esport Sabadell ha incorporat el basc Alain Ribeiro, migcampista ofensiu polivalent de 28 anys, que arriba del Pontevedra, on ha signat 10 gols aquesta temporada. Tot plegat s'ha anunciat un dia després de fer-se oficial la renovació de l'entrenador Ferran Costa. En hoquei, el Recamp Lázar Caldas mantindrà la categoria a l'hoquei Lliga Masculina gràcies a un acord amb l'Igualada. Ràdio Caldas, Aleix Marí.
5: El Recamp Lázar ha tingut una mala temporada i ha descendit de la màxima categoria com a tercer per la cua, però ha aconseguit un acord amb l'Igualada per aconseguir la plaça d'hoquei Lliga del segon equip igualadí. El club calderí es va posar les mans a l'obra en les negociacions i això ha acabat donant els seus resultats aquest cap de setmana, quan s'ha jugat el Manlleu Vilafranca d'hoquei Lliga Plata que estava pendent i la federació ha pogut ratificar l'acord per la plaça de primera categoria. Oficialment, el pacte entre el Caldes i l'Igualada ha estat l'intercanvi de la plaça de primera per la plaça de segona i, per altra banda, el club calderí ha fitxat el porter de l'Igualada, Ferran Busquets, per un valor de 40.000 euros. Eduard Candami, doncs, seguirà a la banqueta d'un equip que, tot i estar molt canviat en quant a noms, continuarà el cicle i al setembre començarà la seva 12a temporada a primera divisió estatal.
0: En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de l'ala pivot Carol Guerrero, la barcelonina, amb una mitjana de 7,8 punts, 3,5 rebots i 8,2 de valoració per partit, viurà la seva tercera temporada a Fontejau. Escoltem el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
6: Molt contents de que la Carol continuï un any més a Girona, una jugadora en constant evolució, que segueix sumant en diferents aspectes del joc. A banda del seu tir exterior, doncs, ha evolucionat en molts aspectes del joc, amb la seva defensa, amb la seva lectura de joc, i que de ben segur ens seguirà ajudant a ser cada vegada millor equip.
0: I Dubai té a punt el fitxatge del jugador de la penya del Joventut de Badalona, Yannick Krach. Segons ha pogut saber la xarxa, l'equip dels Emirats Àrabs pagarà la clàusula de l'holandès amb la intenció de cedir-lo al primer any. Diferents equips, Marta, de la Lliga Endesa estan interessats en la cessió.
3: Gràcies, Toni Castro, per aquesta novetat per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà a partir de les 2, com sempre. Que tingueu bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: L'actualitat de Mollet, l'opinió dels grups municipals, cada dia a Ràdio Mollet. Portaveus municipals de dilluns a divendres a 2:15 del migdia i en redifusió a 9:15 del vespre.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia, siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. Al posat les piles, rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal que és la vostra Ràdio Mollet. En el dia d'avui us acompanyem en Sergio Guardeño i Emma Balea, que és el que farem en aquesta jornada. Primer de tot, tastet informatiu que ens oferirà el nostre company en Joel Gascón. Després ens acompanyarà el pagès de Gallecs, en Pere Joan Alsina. Amb ell hem fet durant tot el curs radiofònic, doncs això, els productes de proximitat per temporada, i estem a l'estiu i li hem demanat, doncs això, que ens vingui a explicar quins són aquests productes de temporada, què és el que es conrea a Gallecs, i també, evidentment, li demanarem com està afectant aquestes elevades temperatures. Després, avui, tindrem el Magacinema. Sí, sí, torna aquest estiu aquest espai que compartirem amb Felipe de la Cruz i que parlarem, com podeu suposar, de cinema, d'aquests detalls que potser l'espectador habitual ens passen desapercebuts, però que ells ens farà parar atenció. I a la recta final del programa tindrem l'espai de psicologia que compartirem amb Teresa Prades, i avui parlarem dels efectes de la calor també en el que és el nostre dia a dia. Ui, em falla la veu. Això és l'efecte de l'aire condicionat. Bé, ara sí, comencem.

0: El programa es diu Posa't les piles i a mi se m'acabaven les piles. No sé si té a veure l'aire condicionat, segurament que sí, que a moltes persones els hi passa això, que acaba afectant. Estem més fresquets, però acaba afectant a la nostra, doncs, potència vocal. Bé, a veure si en Joel es troba millor i ens pot comentar notícies que comentarem en el dia d'avui a l'informatiu Mollet al dia. Bon dia, Joel.
1: Bon dia, doncs comentem que Mollet ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. Això s'ha fet al Centre Cultural La Marineta, que acollia aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten al municipi. El Consell neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana, de l'Estonac, i el Juanjo, de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i on puguin expressar iniciatives que poden tenir un impacte real a Mollet.
2: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
3: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
1: L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on trobar-se. El cinema també ha ocupat una part destacada del debat i el punt jove ha estat protagonista de les intervencions, i és que els participants han valorat la importància d'aquest servei com a referència per als adolescents. Altres assumptes, el compromís amb les polítiques verdes i l'estat dels carrers. En aquest sentit, dir que per que es faci aquest Consell de l'Adolescència Municipal, doncs aquests mesos s'ha dut a terme un treball per donar a conèixer el projecte als centres de secundària de Mollet, i es va fer amb unes eleccions per escollir els representants del Consell, a les quals s'hi presentaven una seixantena de candidats i uns 1.800 alumnes han participat amb el seu vot. En referència a tot aquest procés, la regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat molt satisfeta per la implicació que hi ha hagut.
4: Estem molt satisfets. Tot això venia d'un passaclasses, de diversos passaclasses als diferents instituts explicant aquest projecte. Quan dic passaclasses vol dir a l'equip de joventut anant a cada un, bueno, en total uns 60 grups classe en els que s'ha informat i s'ha animat a la gent jove, als nois i noies, a presentar-se, i estem molt contents amb aquest entusiasme amb el que ho han agafat i que s'han presentat, doncs, molts candidats i candidates per part de cada institut.
1: Amb tot això, ara vacances i al setembre, doncs, aquest grup ja començarà a treballar.
0: Doncs estarem amatents. M'estava preguntant, no sé si hi ha masses consells d'adolescència en municipis. En tot cas, és una experiència novedosa a Mollet del Vallès i veurem allò, doncs, com evoluciona. Més coses, Joel.
1: Doncs comentem que el carrer de Gaietà Víncia tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous, després de diversos mesos de converses. Recordem que la restricció del trànsit es va implantar durant la pandèmia de la Covid-19, quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per a vianants de divendres a diumenge, amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. Un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer i amb la situació sanitària ja superada, l'Ajuntament considera que aquella mesura excepcional ha deixat de respondre a les necessitats d'aquest eix comercial i veïnal, i per aquest motiu s'ha optat per recuperar la circulació durant els caps de setmana, tenint també, doncs, les peticions dels establiments de l'entorn, perquè així puguin aparcar, doncs, els cotxes i anar a comprar-los, i més no, doncs, també perquè els veïns, doncs, se'ls faciliti també la mobilitat, que sovint havien d'anar traient tanques per poder entrar en els guals. I per tant, doncs, amb de cara al futur, doncs, el projecte de nova llei de barris també contempla ampliar les zones de prioritat per als vianants al centre de la ciutat, amb la vianalització dels carrers de Pamplona i d'Osca, però de moment, doncs, això deixa de ser ja gairebé, podríem dir, una tradició, perquè s'han estat 5 anys llargs, doncs, amb aquest trànsit tancat.
0: Hi ha hagut temps allò per fer valoració i suposo que s'han escoltat els propis usuaris i usuàries de l'espai, com són els veïns i els comerciants, i per això doncs atenent, no?, aquesta petició, doncs tornaran a obrir-se al trànsit. Molt bé, Joel, doncs moltíssimes gràcies. Són informacions que quedaran recollides a l'informatiu Mollet al dia a partir de la una.
1: Que vagi bé.
0: Anem a saber ara de la previsió meteorològica. Ens n'informa en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
5: Bon dia, un dimecres de temps molt tranquil. Quatre núvols dispersos a la costa barcelonina aquest matí. D'altres, aquesta tarda, cap al Prepirineu, les comarques interiors de Girona, i si de cas amb algun ruixadet molt local. Al voltant del Montseny, també Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, a la comarca del Ripollès. Ja diem, no esperem grans tempestes. En general, força hores de sol i, per tant, de calor. Una temperatura que tornarà a fregar els 35 graus a moltes comarques. Per tant, un ambient calorós i xafogós, especialment arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
6: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Estem acabant la temporada del Posa't les piles i abans de finalitzar-la vàrem pensar que amb tot aquest recorregut de les estacions de l'any també les hem compartides amb en Pere Joan Alsina, pagès de Gallecs, sobretot dedicat a l'horta, i hem dit, escolta'm, toca parlar de l'estiu que fem a l'horta, així que el tenim aquí. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A més, comencem el mes de juliol.
1: Sí.
0: I dèiem, bé, a primera hora del matí, ben d'hora, a les 6, no? Fins a les 9, més o menys, està bé, però ara ja comença la calor i li estaven demanant doncs, que precisament m'imagino que aquestes temperatures també us afecten.
1: Bueno, clar, afecten nosaltres i també afecten els cultius. El que passa que és el que deies tu abans, que ara arriba la horta de veritat, perquè ara arriba tot. Ara arriba, bueno, el rei de l'horta, que són els tomàquets.
0: Que aprofitem per dir que el cap de setmana del 18-19, crec que és la Fira del Tomàquet, sí, a Santa Eulàlia,
1: sí,
0: de Rossana,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: És a dir, sí, és l'estrella, no?
1: Sí, sí, sí. El rei de l'horta és el tomàquet, això està clar. Això només cal veure a començaments d'any, si te'n vas aquí a Hortiplana, a Caldes, les cues de gent que hi ha anant a comprar tomàquets. Ja per començar-los a plantar al març, així, ben aviat, que d'aquesta manera, bueno, és igual, vull dir, la gent que fan el seu hortet a casa, per això vull dir que és el rei de l'horta, però a més ve tot la resta, pebrots, albergínies, cogombres, carbassons, enciams també van venint. El que passa que el problema de l'enciam i de la fulla és que amb tanta calor s'espiga molt ràpid i has de tenir, pràcticament cada setmana has d'anar plantant. I bueno, i pensar que molts se t'espigaran.
0: I tot això necessita molt de regadiu?
1: Bueno, nosaltres, sí, nosaltres per sort no tenim problemes d'aigua, perquè reguem en gota a gota. I m'estic plantejant, però això són coses que no pots fer de seguida de corrents, però per lo que és la fulla, sobretot enciams, bledes, mongeta tendra, és posar un microespersió perquè li agrada, que hi han determinades plantes, per exemple el tomàquet no, que li agrada que li mullin la planta. El tomàquet no és que li agradi, és que pots tenir problemes de fongs després, no? Perquè és el que hi ha. El que passa que, per exemple, si tu pots regar tot el que és de fulla, ho pots regar tranquil·lament, que es mulli la mata perquè li agrada més. Però, bueno, nosaltres el que tenim ara és rec gota a gota.
0: Comentaves, el tomàquet és el rei, no sé si és molt delicat.
1: Sí.
0: Ho dic perquè ara sí, comentaves, sí. No sí. Li agrada tant l'aigua que es mulli la fulla. No, després la m'estaves explicant, no?, el tema de la insolació,
1: sí.
0: Que ja n'havíeu instal·lat malles d'aquestes,
1: sí,
0: d'ombra.
1: Sí, d'ombra, sí. Sí, perquè és que, en definitiva, el tomàquet és el rei de l'horta, però també és aquell d'aquells cultius que demanen més recursos. Per començar, ja el tens que encanyar, vull dir, no pots deixar-la allà a terra. També n'hi ha d'aquests de mata baixa, però bueno, són d'aquells tipus industrial per fer salses i, bueno, això sí, però no són aquells per amanir. Aleshores, clar, jo et demana, com la mongeta, mongeta tendra, mongeta del ganxet, tot això que et demana, doncs, una feina extra, posar canyes, lligar-ho, però a més el tomàquet, des de que ja comença a créixer, has de començar a anar-los cap arran, perquè va traient molts brots, però clar, si deixes tots aquells brots, tindràs uns tomàquets que seran com cireres. Uh-huh. Aleshores has d'anar cap arran, anar-lo lligant, a part anar-lo regant, i després anar vigilant, que gràcies a Déu estem amb una ADB de la Catalunya Central, que ve cada 15 dies un tècnic i una tècnica, i ens diuen, mira, has de ruixar per això, perquè comences a tenir trips, o comences a tenir mosca blanca, comences a tenir tal cosa. Dic, bueno, aleshores, clar, és un cultiu que demana molts recursos i molt de temps. Hi ha cultius, per exemple, per la ceba tendra, pues, la plantes, regues, l'aclareixes una mica, treus una mica de mala herba, si hi ha molta mala herba, i te n'oblides. Vas regant i no passa res. Que si plou molt has de fer una ruixada per evitar que hi hagi míldio, bueno, però tampoc.
0: Està bé, Pere Joan, que ens expliquis tot això, perquè després jo crec que la gent quan va al mercat ha de valorar, no?,
1: sí, clar,
0: tota
1: clar.
0: La feina que comporta.
1: No, està clar. El que sí que és veritat és que, clar, que de vegades voltant per aquest món veus uns preus que dius no pot ser, o això és de plàstic, o o li han pagat amb el productor a preus irrisoris. Uh-huh. Jo quan veig per un euro et donen 2 quilos de patates o 3, quasi bé dius, bueno, no sé. També és veritat que cada vegada el cultiu de la patata, jo també m'ho estic plantejant a casa, vull dir, no acaben de funcionar, jo segurament que no en sé prou, eh? És que no, perquè mon pare feia patates i ho feia bé, però jo no en sé, vull dir, no l'he enganxat el truquet. És allò que dius, bueno, doncs faré unes quantes per tenir unes quantes i ja està, vull dir, com aquell qui fa per casa i prou, perquè és una d'aquelles coses que es mecanitza tot i dius, bueno, doncs el preu de la patata és, bueno, no és...
0: Bueno, sí, el temps que has d'invertir no et compensa després, no?
1: No, clar que no.
0: A
1: més, molta feina, perquè clar, s'ha de collir del terra, el problema és aquest. Tu tens una màquina, te la fa collir i te la deixa a terra, no te les carrega el remolc i tal, ho entens?
0: No. I podríem dir que teniu allò una bona collita aquest estiu, o amb aquests... Perquè jo recordo allò a finals de maig també va haver-hi un episodi d'aquests de calorada, ara hem tingut un altre, ara s'anuncia un altre per aquest cap de setmana.
1: Sí, sí. Bueno, de moment, el que són el tema en general, l'hort, aquest any, per l'experiència nostra i perquè ho ha comentat també la tècnica, que va en general bastant bé. Uh-huh. No hem tingut de fer molts tractaments i més o menys estem bastant bé, i de producció de moment també estem bastant bé, bastant més bé que l'any passat.
0: I jo ara que comentava la Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia, que es presenta tot el que són les varietats que tenim aquí a la comarca, vosaltres treballeu alguna varietat?
1: Sí, nosaltres tenim tres varietats. Bueno, a part dels nostres tomàquets, els que anem guardant llavors i que van donant als veïns i tal, jo, però aquest any també hem comprat cada any més o menys en sol comprar per evitar bueno, la promiscuïtat, no? Allò que vagis sembrant sempre la mateixa llavor i que al final vagi degenerant. Hem comprat de llavors orientals el rosa ple, el pebroter i el cor de bou. Uh-huh. Que són els que més o menys tenim. I després hi ha els nostres, que són, a vegades són barreges, o uns que van sortint per aquí, per allà, però també tenim algú de Xerri, sembla que tenim, també tenim Montserrat, no sé si en tenim algun de Montserrat, perquè a Montserrat, clar, com que és tan buit i tal, i a vegades no tens prou llavor, però és de Montserrat, que té una casa d'aquell buit, eh?
0: Perquè després, Pere Joan, vosaltres heu de tenir en compte la vostra producció, però també el que demanda, no?
1: Normalment nosaltres, com que tot ho venem a casa, vull dir, no és allò que la gent... Si la gent et demana, mira, jo el que tinc és això, si no et va bé, doncs mala sort. Vull dir, segur que al mercat n'hi ha molt més i que pots anar a la Torre de Malla, el Josep, que en tindrà més que jo, i altres varietats. Però vull dir que per la producció que tenim, la col·loquem a casa i no haig d'anar...
0: No hi ha problema.
1: No, en principi jo aquest problema no el tinc, gràcies a Déu.
0: I el tema de les malles, que és tot un món, pel que m'explicaves, perquè en deies, clar, hi ha de més gruixudes que no impedeixen més l'entrada del sol, però clar, tampoc t'interessa del tot, no?
1: No, clar.
0: I llavors mesurar-ho, trobar l'equilibri no és fàcil.
1: No, és complicat, és assaig-error. Uh-huh. És assaig-error, així està clar. Dius, ostres, doncs posem una altra malla, com que en tenim. Com que, bé, per començar aquest any, bueno, ja fa dies que ho estic pensant, però aquest any ho hem posat en pràctica. Dic, hem fet la meitat, més o menys la meitat, o una miqueta més de la meitat de tomàques l'any passat. Però aleshores dic, bueno, però si tenim menys quantitat, ens hi podrem dedicar més, i és veritat. Si no en tens tant, pots pràcticament cada dia fer-li un seguiment, aquesta lligo aquí, lligo allà, tallo aquí, escaparro allà, pam, i reguem, evidentment, cada dia reguem de matí i tarda. Va dir la tècnica que és millor que reguem una mica al matí i a la tarda reguem més per evitar que no hi hagi cap moment que no tingui, que li falti aigua al tomàquet i en general a tot.
0: Que això és com el que ens diuen a casa, no? Quan si tens plantes que has de regar a primera hora o a última, és a dir, perquè no s'evapori aquesta aigua, si no, no serviria de res, no?
1: Sí, sí. Bueno, però a més, clar, què passa? Que vas veient que tens que fer millores i tal. Al final suposo que tot acabarà automatitzat. Automatitzat, què vull dir? que jo, per exemple, ara omplo la bassa, engego el motor i paro el motor quan jo vull. Tinc d'aconseguir que la bassa estigui sempre plena, automatitzant, no? Vull dir que
0: puguis tu fins i tot programar,
1: sondes,
0: no?
1: Amb unes sondes, digui, jo vull que estigui sempre a menys d'un pam, màxim una mà, per si un cas després bufa el vent, perquè ja jo tinc vent i electricitat, tinc dues coses allà. Aleshores, clar, el vent normalment bufa a la tarda, el de matí no bufa vent, és quan aprofito per engegar el motor elèctric. Aleshores, això per un costat, però aleshores també pots aconseguir que, a part de tenir sectoritzat l'hort amb cinc sectors, cada sector té una aixeta i aleshores tu pots posar una sonda que mesuri humitat al terra. I aquella sonda, tenir-la connectada al rec d'aquella zona, dius, que em falta aigua, perquè veig que això comença a estar més baix d'un 20 o un 30 que té que estar, doncs, pam, i es dispara automàticament el rec gota a gota, pac, i tu només que has de fer és vigilar que funcioni.
0: Jo no sé vosaltres, però jo m'estic escoltant el Pere Joan i estic al·lucinant, perquè això és enginyeria pura.
1: No, clar,
0: és a dir, que jo no sé si tu quan vas decidir que et dedicaries allò a pagès...
1: No, tot pensava... això no existia. Tot... però... bueno, jo almenys jo no sabia que existís. Ara existeix. Però si ara, a més a més, vull dir, aquí no, perquè aquí són les explotacions petites, però te'n vas cap a Lleida o te'n vas cap a Castella i tal, que són les explotacions grans, els tractors van sols. Uh-huh. Tu agafes un tractor, li poses gasoil, el poses al camp, mesures, dones una volta tot el camp, que ell, amb el seu sistema GPS, dibuixa el camp, el té allà a la pantalla, i li dius, vull que facis, que travessis, que vagis a aquesta profunditat, i tu el deixes, li poses gasoil i te'n pots anar a un altre lloc a fer el que vulguis i tal, i el tractor va fent les turgues de vigilar és que tingui gasoil, perquè això, clar, ell...
0: encara
1: també,
0: no.
1: També pots programar, suposo que amb el temps pot programar que li falta gasoil i esperarà al camp. Però bueno...
0: això però, és clar, com una rumba, gairebé, no? Allò
1: sí,
0: que
1: no,
0: és el mateix,
1: però una mica més gran.
0: És curiós.
1: Sí, no, per jo mateix t'ho dic que, clar, o per ruixar amb els drons, hi ha moltíssimes coses... que fas, jo garruixo amb una motxilla d'aquestes manuals, però que em puc tenir una elèctrica, per exemple, una amb bateries, que ara cada vegada jo també tinc una màquina d'ensufrar, de tirar pols, de sufrar
0: sí,
1: pols,
0: sí, sí.
1: Manual, que també segur que n'hi ha amb bateries...
0: Per fer-ho automàtic.
1: Tot això segurament, que per fer-ho hi faràs tot ben uniforme, que l'altra manera és, depèn si li dones més o menys, surt més o surt menys... És allò que dius, oi...
0: I això, Pere Joan, afavoreix a la gent que treballeu al camp? És a dir, d'una banda dius, home, us allibera d'aquestes feines més dures, però no sé si fa que gent que s'hi dedicava, doncs, clar, igual, si abans per treballar un, no sé, X parcel·les, igual ara necessites menys gent, no?
1: Bueno, però...
0: No sé si...
1: Clar, lo que sí que és cert... és que per molt que mecanitzis, clar, els tomàquets no te'ls collirà una màquina ni un robot. A més, si te'ls ha de collir un robot, costarà més diners al robot que no pas llogar una persona o dues o tres persones a collir tomàquets. Clar, hi ha coses que es poden mecanitzar i es poden automatitzar, si m'apures. Però hi ha coses que, per exemple, el collir, vull dir... Clar, si tu tens una explotació d'hectàrees d'enciams, doncs agafaràs una màquina perquè et sortirà a compte, perquè has de tenir 10 o 15 persones collint enciams. Aleshores sí que et compensa doncs, tenir una màquina que amb làser, mira, pom, aquesta agafo, o les agafo totes, i després hi ha un lloc que les trien, i aquesta sí, aquesta no. Aleshores sí, però per lo que tenim nosaltres, és que dius, la tecnologia t'ajuda a que facis feines automàtiques, s'automatitzin feines que d'alguna manera o altra doncs, bueno, tu d'alguna manera doncs, bueno, te'n despreocupes, fas un seguiment perquè clar, tot pot fallar, pot dir, mira, que bé, i arribes allà i dius hosti, si no funciona el motor, s'ha espatllat o què ha passat aquí, no? O hi ha un problema, però que també necessites, com a l'horta sobretot mà d'obra, necessites poc o molta mà d'obra, hi ha d'haver.
0: I el tema del canvi climàtic us està fent replantejar, estava pensant que quan va haver-hi aquesta sequera, jo fa un parell d'anys, tan important, sobretot el que és a les ciutats, es va fer com un replantejament del tipus d'arbrat que s'havia, no? Perquè, doncs, davant aquesta situació que cada cop tindrem estius més calorosos, doncs els arbres siguin més resistents. Sí. No sé si a vosaltres també, clar, comentaves, ara és l'època de l'ordre dels tomàquets, carbassó, esbergínia, pebrots... No sé si hi ha algun d'aquests productes que amb el temps penseu aquest producte al final no el tindrem.
1: No, el que passa és que he dit abans, que no, segurament que amb el temps haurem de fer malles d'ombreig generalitzats. O sigui, nosaltres ara, de moment, l'ombreig més l'utilitzem els tomàquets. Però per l'any que ve ja ens hem plantejat i, bueno, doncs el tomàquet, com que té canyes, doncs el tomàquet serà com aquell qui diu, com una paret. Aleshores, aquesta paret li posarem una malla i a sota, per exemple, ara fas els socs de tomàquets aquí, doncs dius, bueno, faràs un aquí i cada quatre socs de tomàquets en faràs un altre. I, per tant, allà al mig els posaria enciams, que estaran sota el xupluc d'una malla que d'alguna manera no entrarà tanta fort. I això que dius tu del canvi climàtic, jo t'explico, jo també planto melons.
0: Sí.
1: Molt menys que el meu pare, perquè tampoc és una d'aquelles coses que tinc una assignatura pendent. Les patates i els melons són una assignatura pendent que tinc, entre d'altres. Doncs, el meu pare no els havia regat mai, els melons. Mai he vist el pare regar, posar rec. Jo ara tinc que regar-los. Jo els estic regant, cada dia els rego. Per què els rego? Perquè si no rego els tomàquets no es desenvolupa la mata, i si no es desenvolupa la mata els tomàquets que ja n'hi ha de melons, perquè els tomàquets dels melons que hi ha queden al descobert i el sol els destrossa. Aleshores interessa que hi hagi molta part vegetativa que tapi els melons per protegir-los. I aleshores què fas? Dius, bueno, aquests melons els collirem d'aquí 3 setmanes. Pues aquest soc els tallo l'aigua. I aleshores el que fan és, com que perden aigua, concentren la dolçor.
0: Perquè, per a Joan, més enllà dels melons, a nivell de fruites, treballes alguna cosa més? Allò, síndries,
1: no. Bueno, no.
0: Prunes...
1: Síndries i melons. Després, el que tenim a la finca, que és una de les signatures que també hem d'anar posant fil a l'agulla, que ens deia el Jordi Puig, un ambientòleg que hi ha aquí a la zona, que el que són els marges hem de posar-hi arbres, però per posar-hi qualsevol tipus d'arbre fot-hi fruiters, o figueres, o ametllers, és el que tenim, ametlles i figues. Aleshores, doncs, tot el que són marges, per fer com una mena de micro... intentar...
0: microclima.
1: Que és una mica de microclima, ja, bueno, ajudar una mica tot. Doncs, aleshores, doncs, la idea és que tenim figues, tenim... ara començant a collir breves, i després figues a... el coll de dama i després ametlles.
0: Doncs ja sabeu, aprofiteu l'època de l'horta per apropar-vos a Calalcina, aquí a Gallecs.
1: Can Vila.
0: Jo pensava que portaves el teu nom, però Joan Alcina, no. Can Vila.
1: Doncs... No, perquè les masies solen tenir el nom
0: original,
1: històric, i aleshores no.
0: Doncs a Can Vila hem d'anar a comprar els productes de l'horta per aprofitar aquest estiu. Però, Joan, ho hem de deixar perquè ara hem de parlar de cinema. No sé si t'agrada el cinema.
1: Bueno, jo és que ja m'esperen. Ja tinc que fer altres coses.
0: Ja tens que... coses a fer.
1: Tenia programat fer altres coses aquest dematí.
0: Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat. Ens retrobarem a la tardor. Que vagi
1: bé.
0: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.

0: Avui en el Posar les Piles iniciem aquest magacinema d'estiu. Ja el varen tenir l'estiu passat, l'anterior, i sempre de la mà d'una persona que nosaltres considerem que és molt entesa en cinema, perquè ens fa parar atenció allò en coses que com a espectadors potser, a no ser que siguis un entès, no pararies atenció, i és per això que tenim amb nosaltres en Felipe de la Cruz. Benvingut, Felipe.
1: Hola, primer de tot, bon dia.
0: Molt bon dia.
1: I segon, en això que acabes de dir és molt considerar, eh?
0: No, perquè...
1: Però agraeixo el detall.
0: No, que molt considerar. Jo crec que, pel que he vist que ens ha portat el Felipe, anem a parlar, crec jo, de frases mítiques del cinema.
1: Sí, aquesta temporada parlarem...
0: Sí. Bueno, tenim tres sessions,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Exacte.
1: Tenim tres sessions o seccions de programa, no?
0: Les dues coses.
1: Les dues coses. I com que estem a la ràdio, sempre, clar, estem limitats per l'àudio, no? És una mica estrany, no?, parlar de cinema només amb àudio.
0: Bueno, també parlem de dansa, a vegades.
1: De què?
0: De dansa.
1: No, home, sí.
0: De ball i tal, també sembla estrany.
1: Jo dic el programa de cinema. Cinema és purament visual, no? I tot i ser visual, fixa que és veritat que les converses sempre surten. No tant el... Recordes aquella escena en què fa això, fa, que a vegades ho fem, sinó moltes vegades recordem les pel·lícules pels diàlegs.
0: Pels diàlegs, i tant, la importància dels diàlegs.
1: Sí. No, la importància dels diàlegs i la importància del cinema, no? Perquè jo crec que és una cosa que s'està perdent, i una prova és quan hem preparat el programa, bueno, el programa,
0: la
1: secció d'aquesta temporada.
0: Sí, l'ha preparat jo,
1: el Felipe. És que dius, vaig a buscar frases mítiques de l'últim quart de segle. Mm. No dic que no n'hi hagi, però t'asseguro que n'hi ha molt poques.
0: Sí?
1: Poquíssimes. O sigui, bueno, poquíssimes, a veure, hi ha moltes pel·lícules, possiblement més pel·lícules que les que es van fer fa 26, o sigui, fa 50 anys, per exemple, no? en el mateix període, o fa 100 anys. Però sí que és veritat que costa... O sigui, el cinema té una funció, com ho diria, és cultura, però a part també, ara no recordo la paraula exacta, però és allò que d'alguna forma...
0: Saps, Felipe, que estava pensant?
1: Digues.
0: Bueno, no sé si coincideix o no, eh? És veritat el que dius, perquè parlem dels clàssics del cinema, hi ha persones encara, fins i tot joves, que igual els hi dius i et saben reconèixer aquella pel·lícula, que dius, però si aquesta persona per l'edat no pot... No?
1: Bueno, per l'edat, però no per l'edat, perquè, a veure, jo he llegit coses, del segle XVII, que dius...
0: Ja, però que em refereixo que això també... Que això també passa igual allò de la música,
1: sí.
0: No? Que sempre parlem dels anys 80, 90...
1: Però és que és quan es va fer... És a dir, jo per mi, jo tinc una teoria que sempre exposo, i ara m'has donat l'oportunitat, i és que a partir dels 80 l'art... en majúscules s'acaba.
0: Uh-huh.
1: En tots els àmbits. O sigui, en la filosofia... Bueno, el pensament i l'art, no? La filosofia,
0: sí. La pintura, també.
1: La pintura, el cinema... Sí, tot el que s'ha fet... És a dir, ja el cinema, les últimes grans pel·lícules són dels 60, els 70 encara hi ha alguna cosa, però els 80 sí, sempre trobarem pel·lícules, és el que deia. Si tu fas en el món...
0: Ara s'ha estrenat allò, la número 5, no?, de Toy Story. Allò...
1: Doncs imagina, pel·lículo.
0: Però aquesta
1: però
0: també...
1: Però la primera en teníem prou, no?
0: Però... Però aquesta té frase mítica, no?
1: Sí, però aquesta... Però, clar, m'estàs parlant d'una pel·lícula.
0: No?
1: Però tu agafes qualsevol any de l'època daurada de Hollywood i tens el que vulguis. De fet, porto una... O sigui, bueno, ara tal com tinc estructurat el programa...
0: A veure.
1: Hi ha una pel·lícula que només aquesta pel·lícula, ara veuràs, ja recull, no sé, totes les... O sigui, en número... totes les frases, o un número de frases equivalent a les que puguem aconseguir en el segle XXI. És molt trist. Amb una pel·lícula.
0: Yeah.
1: D'acord? Però, bueno, el que volia dir abans, que no me sortia, és que no em surt la paraula, però el cinema té aquesta qüestió que és que forma... Ah, bueno, memòria col·lectiva, ara.
0: Uh-huh.
1: No, forma part de la memòria col·lectiva, no? I una de les coses, o una de les maneres de formar de la part de la memòria col·lectiva és justament amb les frases.
0: Uh-huh.
1: És a dir... Tu agafes qualsevol persona que va viure a determinada època i segur que coneix la frase, encara que no hagi vist la pel·lícula, no? Inclús moltes vegades les seqüències que dèiem abans. Per què? Perquè són pel·lícules que han estat, primer, imitades inclús per la publicitat, ara actualment amb samarretes, quan parlen d'elles sempre surten certs plànols o certes frases, també s'ha fet molta paròdia, inclús al segle XXI de pel·lícules del segle XX.
0: Sí, no? Sí.
1: I és això el que portarem durant aquest programa, durant aquests dies.
0: Molt bé. Doncs ja sabeu, aquests dimecres, des d'avui, dia 1, el 8 i el 15, Megacinema, parlant d'aquests diàlegs.

0: impactants.
1: Exacte. Llavors, tu quina creus que és la pel·lícula? No, no sé si has mirat. Bueno,
0: ja ho he mirat, ja ho he mirat.
1: Però tu diries que aquesta és la pel·lícula que potser... Jo m'atreveria a dir, no ho he comparat, però m'atreveria a dir que és la pel·lícula amb més frases mítiques de la història del cinema.
0: No, no sé dir-te allò del cert, però sí que és veritat.
1: Aquesta és la segona, si no és la primera, és la segona, però no. Si algú sap... Bueno, encara tinc el correu, per cert, del Tirant del Film. O sigui, que si algú escriu a tirantdelfilm@gmail.com, després de sentir aquesta pel·lícula, clar.
0: I si no, el posat
1: i diu, no, no estic d'acord, és aquesta altra i tal. Doncs mira, perfecte, m'ajudaràs per fer els següents programes.
0: I el comentari que diu allò... Repeteix allò, aquest correu? Tirant del film.
1: O sigui, tirant, acabat en T, del film, tot junt, @gmail.com. Sí, pels que no sabeu què és Tirant del Film, és el programa que fèiem... Tots bueno, no sé si va acabar la temporada anterior.
0: No,
1: sí,
0: sí.
1: El 26, 24, 25.
0: 24, 25.
1: Teniu tres temporades. Si busqueu, si remeneu per la web de Ràdio Mollet, sí, allà trobareu tots els programes, tots.
0: De Tirant del Film.
1: Sí.
0: I si no, també teniu un altre correu. Teniu l'altre correu electrònic, que és el del magazín, que és posatpiles@hotmail.com.
1: Sí. Animeu-vos a escriure, perquè avui no escriu ningú.
0: A veure.
1: Bueno, els whatsapps, ja últimament ja tot és amb àudio.
0: Sí.
1: En el meu estat posa, no m'escrivis àudios, no com era, bueno, així com, que això ho deixo per escoltar, ja tinc els podcasts, que no cal. Jo sóc més de llegir.
0: No, ara que parlem de la importància dels diàlegs, sí. Doncs, Mitja, acabes de dir tot el contrari.
1: Però, bueno, és el WhatsApp, és missatgeria instantània.
0: Allò, no, però igual t'envien un missatge d'aquells que dius, ostres,
1: però mira, imagina't ara que algú que l'està escoltant i em coneix, m'envia un WhatsApp, vaig a mirar-lo un moment. Fem ràdio en directe, no? Pues,
0: no
1: m'ha escrit ningú.
0: No t'ha escrit ningú.
1: Clar, no m'està escoltant. Bueno, no m'està escoltant, o potser pensen com jo, que Casablanca és la pel·lícula.
0: Ah, Casablanca.
1: Ai, ja se m'escapa.
0: Aquesta és la pel·lícula.
1: Aquesta, Casablanca és la pel·lícula, sí, amb més, jo diria que amb més cites que pugui recordar una persona.
0: Bueno, doncs anem per a...
1: Bueno, comencem?
0: Sí, comencem.
1: Anem a començar per una, que és aquella... Bueno, reconec que no és de les més conegudes, però tu muntes un bar, no? Ah, on sigui. Casablanca, per exemple, no?
0: Sí.
1: I li poses al bar de Rick, el Rick's Bar, que és com es diu realment, el bar. I et ve la teva ex o el teu ex, i tu què és el que dius?
2: De todos los cafés y locales del mundo... aparece en el mío.
1: Mira que hi ha llocs, O sigui, l'última persona que vols trobar-te... És curiós, O sigui, com la gent s'estima tant i després no es vol ni veure. Sobretot a l'estiu. Bueno, després de l'estiu.
0: Però, està bé.
1: De tots els locals i bars del món, no? I resulta que ven aquest. És que...
0: Ara m'has fet pensar que tinc una amiga que diu que s'ha posat molt de moda això dels cafès,
1: Què vols dir?
0: Això de... No, de...
1: D'anar a veure el sexe als cafès.
0: No, home.
1: Que va dir quan els munten ells.
0: Del tast de cafè.
1: Ah, però això ja fa temps, no?
0: Sí.
1: Bueno, no sé, jo com que soc cafetero, ho sento pels dels que fan cafè. Però bé, però bueno, aquesta pel·lícula...
0: Aquesta potser no és la més coneguda, que ja ho ha dit. Però la que ve a continuació, sí.
1: Sí, però dic una cosa... No, les que venen a continuació, perquè aquesta pel·lícula, si té una cosa, és que cada frase que diu un personatge ja és una cita. No és allò de dir, mira, al final, espera, que ara diu la cita allò de, saps? Dius, això és la part apoteòsica de la pel·lícula. No, ells van parlant i van deixant anar cites. Tu dius, ostres, ara hauria de dir una cita. És igual, tu busca ja a Casablanca, que segur que trobes.
0: Molt rebé.
1: Però bueno, anem a sentir aquesta, ojo, al tanto, perquè hi ha unes quantes,
0: Sí.
3: ¿Siempre se marcha tan pronto?
2: No, nunca. Bueno, tiene una chica en el Loro Azul. Va por allí a menudo.
3: Mentías mucho mejor antes.
2: Déjela en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
3: Tócala, Sam. Déjame recordar.
2: No sé a lo que se refiere.
1: Fantàstic, no? O sigui, tot això és un diàleg, No fem un copypasta d'aquest. O sigui, ja d'entrada és allò de menties antes, mejor antes. O sigui, a tu et ve algú dient, no sé què, no sé quant, menties mejor antes. I el deixes allò planxat. No? Com era? Després la segona, ara no recordo, però era, és que tinc molt mala memòria, ja ho saps. Déjale, usted, no recordo, no sé si podem sentir-lo sentir.
0: A veure, tornem a sentir-ho.
1: Estem comentant, perquè si no, és que clar, se'm passen.
0: Aquesta del matí, sí que...
3: Siempre se marcha tan pronto.
2: No, nunca. Bueno, tiene una chica en el...
1: Això és per introduir, però ja demà, siempre se marcha tan pronto. No, nunca, tiene una chica.
3: Mentías mucho mejor antes.
1: Estás buenísima,
0: Estás
2: déjale en paz, señorita. Usted le trae mala suerte.
1: Usted le trae mala suerte. Sí, aquesta és mítica també.
3: Aquesta és Sam.
0: I el toca
1: la Sam.
2: No sé a lo que se refiere.
1: Sí, però fixa que, a més, aquí entro en un petit capítol, que és que la gent... o sigui, això crea memòria col·lectiva, però ja saps que la memòria hi ha gent que la té pitjor que la meva. I llavors reconstrues les frases. I no, no. És toca-la otra vez, Sam. És no, toca-la, Sam. Toca el tiempo pasará. Uh-huh. Però també, bueno, després... Aquí no ho diu més endavant. Però després sí que és veritat que també hi ha aquesta frase de no sé a lo que se refiere.
0: Bueno, no, no, està bé, està bé.
1: De Casablanca, sí, no, ja et dic, és que no, no... I ara ve una que és que m'encanta. I és aquesta. I aquesta, aquesta serveix molt, sobretot, per el dia després.
4: Los nombres son Víctor e Ilsa Laszlo.
3: ¿Pero por qué mi nombre, Rey?
4: Porque te vas en ese avión.
3: Pero es que tú no vas a venir.
4: Yo me quedo aquí hasta ver que el avión ha despegado.
3: No, Rick, no. Anoche dijiste...
4: Anoche dijimos muchas cosas.
1: Bueno, primero això, ¿no? Porque te vas en ese avión. Aire, què vol dir?
0: Perquè jo ho he dit, no?
1: Sí, bueno,
0: perquè
1: ja
0: jo he decidit, bueno, jo he decidit
1: Rick,
0: que tu vas.
1: Així, sí.
0: Sí, sí.
1: Però és allò que dius, ayer dijimos muchas cosas, pues... aquesta m'encanta.
0: Allò com dient,
1: allò que, sí.
0: Anit ho vam dir, però avui...
1: Bueno, però aquí no li ha passat, no? Que una nit, no sabem molt bé de on, ni quan, ni com, no sé, es diuen coses, no? I llavors sí. Tu l'endemà...
0: Dius,
1: a l'interlocutor li diu, escolta, que ahir vam dir... Diu, ayer dijimos muchas cosas. Vamos a dejarlo aquí. No? Bueno, pues sí, esta, que és una frase mítica també, que és per portar-la en una samarreta, eh?
0: Està bé.
1: Faré una botiga de samarretes.
0: Amb frases mítiques de Casablanca.
1: Ayer dijimos muchas cosas. Suposo que ha d'existir, però hi ha
0: bueno,
1: cartells i coses d'aquestes, però...
0: Has de fer allò, Rick's Shop,
1: Rick's Bar.
0: No?
1: Ah, o també, Marc, sí, també, no? Sí, només samarretes de Casablanca.
0: Anca.
1: Sí, però suposo que igual has de pagar royalties, no sé com va el tema, però sí. Ho investigarem.
0: Molt bé.
1: Bueno, hi ha una altra frase també mítica, que és que bueno, tan mítica que fins i tot, no sé, autors com Woody Allen les reprodueix a les seves pel·lícules.
0: Com aquesta.
4: Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
1: Qui no ha dit mai això?
0: Te'n penediràs tota la vida.
1: Tota la vida, no?
0: Sí.
1: Si no exacte, sí, sí. Ja sabeu, agafeu els avions, sobretot ara en vacances, si no, us arrepentireu tota la vida.
0: Bueno, de vegades és el contrari. Millor no l'agafis,
1: no,
0: perquè sí, igual...
1: No, amb el temps, no? Estan de vacances, no, no. Que hi ha gent que té por a volar. Ai, por a volar.
0: Ja, però, bueno, és que de vegades et diuen, mira, no l'anava a agafar, el va agafar i...
1: Bueno,
0: ara... Però no l'avió, qualsevol mitjà de transport, exacte. Això passa, és una llàstima, però passa.
1: Sí. Però compte que ara entrem en les tres top. O sigui, fixeu-vos, ja el nivell ja està molt alt, en Casablanca, i només hem posat un petit tastet, com aquell
0: sí,
1: qui
0: sí.
1: Diu. És a dir, aquí hauríem d'agafar la pel·lícula, posar-la
0: jo...
1: i fer sí, el play-pause, sí. Posar-la en marxa, parar-la, posar-la en marxa, parar-la, perquè és que és una rere l'altra i hi ha aquestes frases mítiques.
0: Doncs
1: però ja ara comencem amb les top 3. Bueno, jo top 3 més un exaequo que m'he marcat jo.
0: Ah,
1: d'acord.
0: Ara ho expliques.
1: Doncs vinga, anem a començar per el primer top 3 de Casablanca.
4: Yo no valgo mucho, pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás.
1: No somos naive. O sigui, no. Es que, sí, bueno,
0: aquí... que sí. Ho has resumit,
1: o sea,
0: perfecte.
1: Jo també subscriveixo aquesta frase, perquè jo no valgo res, ho sento, jo soc aquí un pobre col·laborador de programa.
0: Ja.
1: A sobre el que cobro, o sigui, no estic en nòmina. I entre el tècnic de so, la locutora, la conductora del programa i jo,
0: sí.
1: Som tres seres que...
0: Que no
1: pintem res, o sigui...
0: Això.
1: Sisplau, Sergio, pots tancar ja la missió i perquè... No. Algun dia lo comprenderàs.
0: És bona.
1: És altra, o sigui, però a més, aquest te la diu...
0: Però aquest resum que has dit, no somos nadie, ha estat genial, Felipe. Sí, t'ho compro, compro. Sí.
1: Per això, però a mi m'agrada també quan diu, perquè a més va postilla, algun dia lo comprenderàs.
0: Sí.
1: Si ara no hi arribes... O sigui, això també dona,
0: no
1: la mida de lo nadie que somos, que som capaços de comprendre.
0: El que és evident, no?
1: El que és evident, que la vida de tres pequeños seres que no.
0: Que no té massa importància.
1: No, però no quedem-nos aquí. O sigui, anem a pujar una mica el nivell, perquè això entre la gent que no agafa els avions. O millor no agafar-los, no sé, detallant, no sé què volies expressar amb aquesta idea.
0: No, però... que de vegades allò...
1: Que van molt plens, vols dir?
0: Sí, també.
1: També.
0: També passa això.
1: Bueno, tenim una que... A veure, qui no ha sentit aquesta frase, encara que dius...
0: Sí.
1: Tens 15 anys.
0: Sí.
1: Dius, el que deies tu abans, no he vist mai la pel·lícula, no sé què és Casablanca.
0: Però además, aquesta segur que l'has sentida.
1: La Casablanca no és d'on hi havia este senyor? Sí, també és una ciutat i una pel·lícula, no te preocupes. Però sí, anem a sentir-lo.
0: Sí.
4: Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. pero lo recuperamos anoche.
1: Bueno, primer...
0: A nit van passar moltes coses.
1: Sí, exacte. Anoche dijimos y pasaron muchas cosas.
0: I entre altres vam recuperar París.
1: Això és el que m'encanta del cinema, que és que no... Bueno, del cinema bo, que és que no ho explica. És a dir, ell t'ho deixa anar, cadascú que interpreta el que vulgui. No? Allà passaron muchas cosas, dijimos muchas cosas...
0: I vam recuperar
1: muchas
0: París.
1: Muchas cosas, sí. I van recuperar París, però és, no sempre... Com és? Sempre nos quedarà París.
0: París.
1: Veus?
0: Sí.
1: La memòria col·lectiva, que falla més que la meva. La gent diu, sempre nos quedarà París. No, no, sempre tendremos París. Ja saps,
0: és quan veritat.
1: Algú digui, ah, oh, sempre nos quedarà París. No, no, sempre tendremos París, que lo he escuchado. Ho he escoltat a Ràdio Mollet. Visto el posat les piles.
0: Allà, molt bé, molt bé.
1: O sigui, aquesta ja és...
0: Sempre tendremos París.
1: És la segona,
0: París.
1: Però quina és la top de...
0: De Casablanca.
1: De Casablanca.
0: No sé, quines no, l'hauràs portat, no?
1: La top, la que tothom diu quan dius Casablanca. Bueno, sempre es quedarà a París, que és...
0: El tema de l'amistat.
4: Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
0: I aquí acaba la peli.
1: Aquí acaba la peli, ves la frase final.
0: Sí,
1: ara
0: sí.
1: Potser trobes alguna pel·lícula que fa això, però només hi ha aquesta frase. La resta és... És igual, podria haver posat aquelles frases com podria haver posat unes altres. Però Casablanca no. Casablanca, o sigui, aquí hem posat... De moment portem 7 talls i frases no sé quantes, perquè com que ve cada
0: sí,
1: dia, cada línia
0: de
1: diàleg, que és una frase, arriba un
0: bueno,
1: punt...
0: Bueno, una, dos o tres, sí, han sortit.
1: Que, bueno, és que no... Estava pensant si fer samarretes o fer gots. Per mi, les compres de 6 en 6 i vas fent la col·lecció i acabes
0: ara
1: abans.
0: Ara pots fer barrets.
1: Ah, gorres, sí, també.
0: No,
1: sí, sí.
0: Gorres,
1: sí, així. Però ja dic, en Casablanca no puc. No. No, bueno, és que a veure si no... Bueno, si vols
0: tenir
1: la col·lecció...
0: Quan tindries allà una producció?
1: Bueno, estava pensant... Sí, perquè, clar, des del punt de vista comercial és interessant, perquè ja obligues a la gent a comprar les sèries, com les enciclopèdies.
0: Bueno, i si aneu allò un grup d'amics, pots anar fent...
1: Sí, clar. Clar, ja on li vas dient...
0: Tota una seqüència.
1: Sí. A cadascú li pots anar dient una cosa. Toca-la de nuevo, toca-la Sam. Anoche dijimos muchas cosas. Si no te'n recordes dels noms, en aquelles hores ja una mica... Saps aquelles hores en les que uno hace muchas cosas y dice muchas cosas?
0: El que va passar a nit.
1: El que va passar la nit, ja, sí. Bueno, i aquella frase famosa, l'hauria de buscar, no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, que aquesta no para de repetir-se.
0: Sí.
1: Però això ja és promoció, molt dura, perquè hi ha moltes pel·lis que les fan a Las Vegas i evidentment la gent diu, això fa Las Vegas, no? Para de resar con Las Vegas, i hi ha més pel·lícules a Las Vegas, i després sempre hi ha allò de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Bé, aquestes seran les tres top de Casablanca, però jo m'he permès el luxe d'agafar una frase que és exaequo, que no és molt coneguda, però per mi és boníssima, no? I a més, retrata un personatge que és el del Louis, aquest senyor que és amic del Ricky.
0: Sí,
1: del
0: Ricky. Sí, que comencen aquesta amistat.
1: Sí, que, bueno, això és...
0: Bueno, l'inici
1: sí,
0: de...
1: Sí. La pel·li ja es veu que són amics, no?
0: Ja.
1: I per què podem inclús saber per què són amics? Bueno, doncs per coses com diu aquest... O sigui, que diu que ara aquest senyor, que a mi m'encanta, i a més és una frase que va molt amb els temps actuals, vull dir,
5: ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.
6: Sus ganancias, señor.
5: Muchas gracias. ¡Todo el mundo fuera!
1: Bueno, todo el mundo fuera. ¿Per què? Perquè ha arribat el policia d'aquest tal Louis i ha tancat el local de Rick. ¿Por qué? ¿Per què? Pues porque se juega. ¡Qué escándalo, qué escándalo! He descubierto que aquí se juega.
0: Bueno, yo he sentit això i m'ha recordat la cançó del Rafael, ¡escándalo!
1: Sí, no, bueno, no veia per això.
0: No venia per
1: això. Però després ve la segona part, que per això l'ha deixada, que és, senyor, aquí tienes de sus ganancias.
0: Gracias.
1: No? Sí. Resulta que el senyor ha descobert que aquí se juega, però ell...
0: És que ell és jugador.
1: Ell ja... No juga. No,
0: ah, no?
1: Home, no, si no tindria ganancias.
0: Vale.
1: A veure, està prohibit jugar, o si més no en aquest bar. Però aquest senyor doncs és permissiu sota certes condicions. Però és que, clar, a vegades els alemanys això no ho veuen clar, perquè és que escàndalo, que escàndalo. Jo no sabia nada, senyoria. Bé, aquesta és la pel·lícula que potser més frases mítiques té, d'acord? Però després hi ha un actor que també té unes quantes de mítiques. La veritat que, bueno, a mi només no he portat tres, no? Però si haguéssim de dir quin actor té més frases mítiques... Digues un nom, va.
0: No sé, el Robert De Niro, cinquè...
1: Ja estàs donant la resposta a la primera, ja no podem...
0: Ah, sí? És el Robert De Niro?
1: És el Robert De Niro. Tornem a lo d'abans. Si algú coneix algun altre actor que té més frases mítiques, doncs que ens escrigui. tirandelfilm@gmail.com
0: i posatlespiles@hotmail.com.
1: Ah, no és Ràdio Mollet, el posat les piles?
0: No.
1: Bueno, doncs això.
0: Tenim allò correu propi.
1: Sí, sí. No, no, però és aquella de Mollet, Ràdio Mollet.
0: Però també ens poden enviar a mollet@molletvalles.cat.
1: Jo n'he escollit tres, i evidentment una ja sabeu quina és, perquè aquesta acto et programa... Si estem abonats, aquí, bueno, la secció, tant a la secció, com a la secció, és millor dit, que vaig fent aquí amb el Posat les piles, com el tirant del film, cada cop que surt Robert De Niro ha de dir una cosa, si no, no és Robert De Niro. Però doncs, bueno, comencem per una d'elles que hem agafat, que és aquesta.
7: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
1: Bueno, està clar que està sol, eh?
0: Perquè ara ja, bueno, ja aquest so...
1: El tic-tac. No, això crea tensió, no? Tensió dramàtica. Tensió dramàtica a través del so, és molt interessant. Sí. Bé, això és Taxi Driver. No? I llavors, clar, hi ha el personatge, no sé si la gent situa la pel·lícula, és aquell personatge que treballa de taxista a les nits, està una mica massa enllà que acá. Anoche passaron muchas cosas. Aquest li passa cada nit. I clar, resulta que el món és tan insegur per ell, als seus ulls, que ell, doncs, s'inventa uns gadgets, que, per cert, l'altre dia vaig veure una sèrie de veïns principals, los subdirectores. I hi ha un personatge que s'inventa un rotllo com el que fa el personatge de Travis, que és allò que té com un ganxo a la mà, que fa així clac-clac, i surt la pistola, que és quan fa aquesta seqüència del Are you talking to me? En anglès té molta més força, eh? O sigui, reconec aquí el doblatge i més força en el diàleg i en el text i en el personatge. Però, bueno, és aquesta de Are you talking to me? Estàs hablando de mi?
0: Anem pel següent?
1: Vinga, va.
0: Som-hi.
8: Tú.
9: No.
8: No, tú eres muy bueno.
9: No.
8: Tú eres muy bueno.
9: Es mucho más complicado que
8: tú eres muy bueno.
1: Tu eres muy bueno, tu. Això us ho poseu cada matí abans de sortir de casa.
0: I ja, allò, la qüestió anímica...
1: Entre,
0: no?
1: Estàs hablando de mi, de la banda del mirall, estàs hablando de mi, a mi? No hi ha nadie más. I segona, us poseu aquesta del
0: tu eres muy bueno.
1: I sortiu ja...
0: Bueno, doncs ja us mengeu al món.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I si algú es posa tonto, per allò que dius, t'ha tocat. Anoche pasaron muchas cosas, pero no te los perdono. Heu de dir-li això.
8: Abogado. Abogado. ¿Estás ahí? Abogado. Sal, ratita, quiero verte la colita.
1: Bueno, que és llarga.
0: Aquesta també és superconeguda.
1: Sí.
0: L'abogado, abogado.
1: Sí. Per cert, aquesta és del Cabo del Miedo, però l'anterior, que no ho he dit, és una teràpia peligrosa. Bueno, i com Taxi Driver, totes recomanables.
0: Totes tres.
1: Però sí, és allò de l'abogado. Qui no ha fet l'abogado una vegada? Sobretot quan passen moltes coses per la noche. Abogado.
0: Ens queden allò un parell de minutets.
1: Sí.
0: A veure.
1: Sí, ara t'he dit quin és l'actor que més frases mítiques té, però diré quin és l'actor que més vegades ha escoltat una frase mítica.
0: I qui és?
1: Es diu Mark Hamill. T'he dit així, dius, este qui és, no?
0: I qui és?
1: Qui és? Pues ara ho sabràs qui és.
0: Ara
8: Luke. Que la fuerza te acompañe. Luke, que la fuerza te acompañe. Recuerda, la fuerza te acompañará siempre.
10: Y que la fuerza os acompañe.
8: Y que la fuerza os acompañe.
11: Que la fuerza nos acompañe.
1: Que la fuerza nos acompañe. Bueno. A principi sembla que va ser Luke. Yo soy tu padre. Pobre home, aquest es passa les pel·lícules sentint que la fuerza t'acompanya. Vamos a repetir-lo, Luke. Acción, repite, vamos a repetir. Però no repetir
0: la
1: seqüència. No, és que vamos a repetir-lo a lo largo de la pel·lícula. O sigui, tota l'estona que la fuerza t'acompanya, que la fuerza t'acompanya, que la fuerza s'acompanya, que la fuerza no s'acompanya, la fuerza s'acompanya, no s'acompanya, ja no sé com jugo tu, la fuerza s'acompanya.
0: De fet, podríem posar el punt i final allò amb aquest, que la fuerza s'acompanya, però tu vols sentir?
1: No, jo vull sentir la mítica d'aquesta... Ja que estem amb Star Wars, doncs comencem amb la mítica... O sigui, aquí deien Luke, que la fuerza t'acompanya, ara que hem de sentir...
0: Doncs jo soy tu
11: padre. Yo soy tu padre.
1: Exacte, però no és Luke, jo soy tu padre. És jo soy tu padre, ja està.
0: Tu padre.
1: Perquè ell diu, tu has matat a mi padre. I diu, no, jo soy tu padre. La gent, tornem a la memòria col·lectiva, a la mala memòria col·lectiva. No és Luke, jo soy tu padre. És jo soy tu padre.
0: Molt bé.
1: I amb aquesta acadèmia.
0: Felipe, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Amb més frases.
0: Amb més frases. Que vagi bé.
1: Vinga, bona setmana. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 5 persones en estat crític, 9 de menys greus i 31 ferits lleus. És el nou balanç provisional de l'accident d'autobús d'aquest matí al centre de Lleida. Portava sobretot treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta a una pèrdua de control. Aquest accident s'ha referit avui a la sessió de control del Parlament al president Salvador Illa.
2: Jo començo també sumant les meves paraules a les del president de la cambra, de suport i escalf a les persones afectades per aquest accident que hi ha hagut aquesta matina de Lleida. He tingut l'ocasió d'expressar-ho directament a l'alcalde a primera hora del matí. Esperem que les persones ferides es recuperin el més aviat possible. Senyora Sabas, hi soc sempre.
1: I efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil van escorcollar dimarts les instal·lacions de l'IRTA Cressa en el marc de la investigació del brot de pesta porcina africana. Ho ha avançat el País i ho han confirmat fonts policials que apunten que el jutjat que s'ocupa del cas, el número 2 de Cerdanyola del Vallès, va ordenar aquesta diligència. El primer escorcoll va passar, recordem-ho, el 18 de desembre. Va durar unes 14 hores. Els agents es van endur documentació i mostres del virus amb què treballen els investigadors. I Catalunya ha registrat 218 morts atribuïbles a la temperatura al juny, la xifra més alta de la sèrie històrica. De fet, multiplica per 4 l'anterior rècord, que data de l'any passat, amb 56 defuncions segons dades del sistema de monitoratge de mortalitat diària. I una dona de 32 anys ha mort en una piscina privada aquest dimarts a la nit a l'aldea a la comarca del Baix Ebre, com ha avançat el Diari de Tarragona i confirmen des de Protecció Civil. L'avís pel succés es va rebre a 2:15 de la nit. La dona estava inconscient a l'aigua i els serveis d'emergències no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per informar els jutjats de les circumstàncies de la seva mort. I a les comarques gironines avui s'ha estrenat el reforç de la línia d'autobús E2 que enllaça Girona amb Torroella i l'Estartit. Suposa més hores de sortida en tots els sentits durant l'any, sobretot de dilluns a divendres. I darrer apunt, perquè Joan Laporta ha pres possessió del càrrec de president del Barça. Laporta comença el seu quart mandat després de guanyar les eleccions el 15 de març. La fi de la remodelació del Camp Nou és un dels principals reptes que tindrà durant aquest mandat, que també hi té com a fita la recuperació econòmica del club.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
2: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
3: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

0: sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Tot allò que passa a Mollet, posa't les piles.

0: Benvingudes i benvinguts a l'espai de psicologia que tenim en el Posa't les piles, espai que compartim amb la psicòloga Teresa Prades. És una de les professionals que trobareu al Centre de Psicologia Psicotrés de la nostra ciutat. Preneu nota si us interessa doncs, posar-vos en contacte amb el centre. Es troba al carrer Francesc Cambó, número 19. El telèfon de contacte és el 93 570 45 18 i també podeu consultar els serveis que ofereixen a través de la pàgina web psicotrés.net. Aquest 3 amb números són presents també a diferents xarxes socials i donem la benvinguda a la Teresa.
1: Bon dia.
0: I a la Teresa, molt bon dia, li varen proposar parlar d'això.

0: Doncs sí, no volem parlar de Radio Futura, que crec que és el grup que cantava jo, Escuela de Calor, però sí que volem parlar de la calor, i com això afecta també, no sé si a la nostra autoestima, però sí que la gent està com més irritable.
1: A l'autoestima no.
0: No, però veus allò, una quantitat de successos també?
1: Sí,
0: no?
1: A l'irritabilitat, o malestar emocional, estàs més cansat, tens menys ganes de fer les coses, estàs molt irritable, perquè clar, bueno, això, clar... Si treballes en un lloc que tens aire condicionat, doncs mira, passes tot el dia bé, no? Però el que no té aquesta sort o estàs el dia al carrer, t'has de moure pel carrer, doncs al final acabes...
0: Jo ahir vaig anar a comprar i al sortir sortia una senyora i diu, que bé s'està, no diré el nom, d'aquest supermercat.
1: Bueno, a veure, jo haig de dir que als supermercats a vegades tens fred, eh?
0: Sí, de vegades fa fred. Bueno, sí, sí.
1: Vull dir que... I no és pel contrast de temperatura, sinó perquè és que allà estan abajo cero, jo crec. Tampoc jo crec que hi ha fent un gran massa, eh?
0: Ja.
1: Jo sóc de les que tinc aire condicionat i de tant en tant el paro perquè el fred no m'agrada. Però sí que és veritat que altera. I jo crec que el número de crims també deu augmentar. No en tinc dades, evidentment, concretes.
0: Sí, però és
1: cert. Però jo crec que aquest malestar, aquesta irritabilitat, el no aguantar les coses, no? Coses que no t'importaria, conduint la gent pel carrer, no?
0: Bueno, de fet, abans també es comentava, no?, que a l'estiu era l'època que hi havia més separacions. No sé si encara es manté o no.
1: Bueno, però
0: o és que ara ja no hi ha cansament.
1: Això és per les vacances.
0: No és per la calor.
1: No. És perquè passes...
0: No ho digui jo, perquè igual també estàs tan irritable.
1: No, a veure... Pot ser, però jo crec que és més la convivència, el fet de que durant tot l'any pràcticament no et veus poca estona, no tens temps de... En canvi, quan convius les 24 hores, 7 dies a la setmana, allà comences a veure coses que durant la rutina normal no veus.
0: Ja, però igual si fa calor encara és pitjor. Si fa fred, doncs igual, mira, t'ajuntes més.
1: És possible, és possible. Però bueno, se suposa que estàs de vacances. No, home, no és el mateix aguantar calor mentre estàs de vacances que quan estàs treballant. Perquè, clar, al treballar has de complir uns objectius, no sempre tens ganes, com que ja vens cansat, doncs llavors, va, això ja ho faré, i se't va acumulant la feina, amb la qual cosa t'agòbies més, perquè se t'està acumulant la feina, i és un
0: peix. El que
1: peix.
0: És veritat és el que acabes de dir, que no descanses.
1: No.
0: I és que portem allò... uns dies que la temperatura...
1: No baixa.
0: No baixa.
1: A mi, quan em diuen que hi ha una onada de calor, i penso, bueno, això que és un simulacre, perquè quan ve la onada? Estem en constant onada, no? Quan a les 7 del matí, quarts de 7, estem a 25 graus...
0: Sí.
1: Clar, és que no et dona tregua de que et dius, mira, està la nit entre les finestres obertes, entre l'aire i tal, i clar, dormir amb aire condicionat, no sé, si és massa bo.
0: Segurament no, i pel clima, per l'exterior tampoc és bo.
1: Pel clima no, perquè encara
0: però...
1: és veritat que ja no és el mateix la calor ara que fa 30 anys.
0: Clar, però és veritat que és allò de dir o poso l'aire o
1: mueres.
0: Exacte.
1: No, t'has de posar en plan vegetatiu, és a dir, com a la platja que fas el mort, doncs al llit igual has d'estar en plan mort, no moure, només respirar, el just per mantenir-te en vida i no moure't. Llavors, bueno, assumir que fa calor i...
0: Mira, estava mirant el Mollet Meteo, que és aquest observador que tenim aquí a la ciutat de Mollet, que té una sèrie de dades meteorològiques des del 2000. I, per exemple, la mínima portem des del dia 19 que no baixa dels 20 graus, saps?
1: Sí, sí.
0: I les darreres, a veure, el dia 29 a 25 per la nit, la mínima.
1: Sí, sí, no, i avui aquest matí t'asseguro jo que a 6:45 del matí estàvem a 24.
0: Imagina't.
1: Clar, llavors què passa? Que és, no, a no ser que tinguis
0: 23 amb 3.
1: Uns espais...
0: Digues.
1: Ai, com t'afecta la calor, eh? Estàs molt titics, miquis, eh?
0: Has vist?
1: Ja no sé què anava a dir, m'he perdut.
0: No, home, que d'això...
1: Que no sé que estiguis treballant en un lloc on estiguis bé, que només passes calor en el tràmit, si vas a peu, perquè si vas en cotxe també tens l'aire, doncs llavors ho passes lleugerament, no? El que passa que quan estàs a casa, si no tens l'aire condicionat, doncs és veritat que es passa malament. Llavors és una mica... El fet d'anar dient fa calor, fa calor, fa calor, primer, no soluciona res, la calor no disminueix i jo crec que emocionalment encara en tens més de calor. Llavors és dir, bueno, assumeixo que fa calor i no pretenguis fer masses coses, perquè llavors sí que no tiraràs. Llavors dir, bueno, pues, és com els ossos que hivernen, pues lo mismo, no? Vull dir, lo mínim, no? I si avui no ho faig tot, pues bueno, demà ja ho faré, i si no es fa, pues no es fa.
0: De fet, estava pensant, això la gent gran segur que dirà, vaig veure jo, saps, aquestes consultes que es fan a peu de carrer, i que anaven a la zona de les terres de Ponent, que ja fa molta calor. Uf. I llavors un senyor deia, doncs com sempre, no?
1: Exacte.
0: És a dir, potser no estem tan habituats, però hi ha gent que igual doncs, diu, doncs sí, sempre fa calor en aquesta època de l'any. Sí que és veritat que han augmentat considerablement les temperatures...
1: Però... Jo, sí i no, home, el canvi climàtic es nota.
0: Es nota i tant,
1: quants
0: sí,
1: dies
0: sí.
1: Portem que no ha plogut. Uh-huh. Llavors, si me'n recordo, fa 20 anys, 30, hi havia estones que plovia, a l'estiu plovia, i ara és que portem dies i dies que no ha plogut, i jo crec que la sensació de calor ha augmentat molt. I el que passa que aquí el que ve és, mira, l'actitud d'aquest home és de dir, bueno, assumeixo que fa calor, doncs és normal que faci calor al juny o al juliol, no? Doncs de què serveix queixar-me? En canvi, nosaltres volem que fa calor i que deixi de fer calor. I clar, això no passa, ni passarà fins que arribi el setembre o l'octubre, no? Llavors, bueno, doncs ja saps que és aquesta època, que farà calor, no pretenguis fer el mateix que si no tens 20, 30 i pico graus de temperatura, perquè és que no pots, perquè a més, tu no pots, vas esgotat i a més, t'estàs posant a sobre unes obligacions que no pots assumir.
0: Pues, i bueno, mentalment ens hauríem allò de, abans de sortir de casa, de dir, escolta'm, això jo ja sé que m'ho trobaré.
1: És que jo crec que hem d'assumir, vull dir, estem a l'estiu, fa calor, saps que suaràs, bueno, doncs pues, assumeixo, passa pàgina, no? Vull dir, no pretenguis pues, a les 12 del migdia posar-te a escombrar al pati.
0: Perquè bueno, que... sí, clar, potser has de canviar també hàbits, no?
1: Evidentment, llavors
0: perquè
1: estàs
0: d'adaptar... Perquè de vegades veus allò gent corrents, no?, perquè fa esport i dius, no sé si és el més adequat.
1: Bueno, saps que a les 8 farà més calor que no passa a les 6 del matí, doncs, bueno, doncs lleva't més d'hora si és que vols fer esport i si tingues una mica de seny, no? Clar, jo veig gent corrent a les 11 del matí i a les 12 i penses, buf, quines ganes de... Bueno, doncs que l'objectiu és suar, no?, però és que... també hem de ser una mica conscients de que ens hem d'anar adaptant a l'ambient que tenim. El que passa que com humans ens sembla que el que nosaltres diem, el clima farà el que nosaltres hem de dir. Pues no. He dit, fa calor, assumeixo, organitza't el dia per determinades coses fer-les quan no en faci tanta. Clar, el problema és que portem molts dies que no fluixa, ni nit ni dia, i això va carregant. Llavors tu vas acumulant aquesta angoixa i aquest malestar, ja, fins que arriba un punt que estàs més irritable i explotes.
0: Mm-hmm. Sí, i això ho veus, això que comentàvem, no? Allò, la circulació, que la gent s'emprenya amb més facilitat...
1: I això que van a dins amb aire condicionat. Mm-hmm. Alguns, bueno, gran majoria, jo crec, no? No. Que va pel carrer...
0: Però, bé, després també hi ha aquestes feines, no?, que són, està pensant allò, repartidors, no?
1: Repartidors i els que estan treballant a l'obra, que és igual, pleguen a les 6 de la tarda, vull dir que... I jo em meravella que alguns els veig sense gorra ni sense barret. Penses, ostres, com ho aguanten, no? No els hi dono una...
0: Imagino allò que també les empreses i també les administracions han de fer una pensada de replantejar aquests horaris, no? O per exemple... De vegades allò que es diu, clar, les vacances escolars, però clar, s'ha de tenir en compte també que aquests equipaments haurien d'estar adequats, no? Perquè també han sortit allò setmanes enrere, no aquí a Mollet, però en d'altres localitats, allò que no hi havia d'escola sense aire condicionat.
1: És que, a veure, fer escola al juliol... seria criminal. Vull dir, ja t'ho dic jo que no es faria res. Primer perquè no estan les escoles aclimatades, no? I és curiós que a tot arreu, tots els organismes públics tenen aire condicionat, no? I en canvi les escoles, els nens no en tenen. Fa calor i sí, tal, i jo també quan era petita tenia calor i anava al col·le. Sí, però el juliol fa... És que no es pots treballar els nens. Si nosaltres estem irritables, que podem controlar la conducta, imagina't els nens. Demana-li que faci divisions a 30 i pico graus de temperatura. És que és impossible. El problema és que, clar, el món laboral, la societat, no hi ha una adaptació, no? No van en conjunt les vacances escolars amb el treball de les persones. Per això ja surten cada vegada més casals d'estiu i fins i tot a l'agost.
0: Jo no sé si a nivell també de quan hi ha situacions violentes es demana també si el tema de la climatologia, jo crec que una vegada ho vam comentar, Teresa, no? El vent, la boira, la calor, no sé si pot ser com un atenuant fins i tot, no? És que feia allò...
1: Vols dir?
0: No sé. Pregunto. Igual és més de...
1: Jo crec que no m'ha arribat a aquest nivell.
0: No m'ha arribat a aquest nivell.
1: Que sí, que seria un atenuant? Potser sí, perquè és veritat que, home, quan estàs en un forn, les persones que no tenen aire condicionat, per exemple, el dia a casa, per molt que tanquis les persianes, al final la calor s'escola. I a més és que aquesta calor queda allà aclimatada dins de casa, que no surt mai, no? Llavors, bueno, doncs, tot això continuat, si no tens vàlvula d'escape, no tens una piscina, no pots... Pues tot això fa que estiguis més irritable, llavors pot sorgir, podria ser un atenuant, sí. Bueno, el vent també altera molt, i sí. El fred. Uh-huh. Però jo crec que la calor és la que posa més, la que irrita més el fred. Mira, et tapes i o et mous i passa, no? Però clar, el calor...
0: Bueno, el vent,
1: per molt que et destapis...
0: El vent també, segons quins vents...
1: Sí,
0: no?
1: continuat. Tant, és com la gota malalla. A veure, no deixem de ser animals, i llavors aquesta part animal, encara que moltes vegades la vulguem obviar, però la tenim aquí. Vull dir, els animals segurament tenen... El que passa són més llestos i tenen les seves maneres d'escapar, no? Hivernen més, no?
0: Bé, en tot cas, ha dit una cosa que és ben certa, la Teresa, no? Que per molt que diguem allò que fa molta calor, la calor no ha de marxar.
1: No.
0: Així que...
1: Ens hem d'adaptar a on vivim. I si vivim en un país que fa calor, pues, bueno, el que has de fer és adaptar la teva rutina en aquesta temperatura. Igual que no sortiràs amb màniga curta a l'hivern, tot i que algú ho fa, doncs a l'estiu també. Saps que determinades hores del dia no et posis gaires coses perquè no podràs, perquè tu mateix veuràs que no tires. I llavors cuidar-se un mateix.
0: I llavors, si veus que t'estàs irritant allò, doncs amb massa facilitat, potser allò respirar, no?
1: Respirar a fondo i també tenir estratègies per treure fora tota aquesta irritabilitat, no? Fer alguna cosa, o dormir, o... amb el vano... és anar-te regulant tu mateix i, clar, el pitjor que pots fer és obsessionar-te de que fa calor, perquè si entres en aquest cercle és que no en surts. Uh-huh. Llavors tu mateix t'estàs irritant més del compte.
0: Llavors això, et mires al mirall, t'emprenyes amb tu mateix, però no t'emprenyes amb el del costat perquè no guanyaràs res.
1: Hem d'adaptar la nostra rutina, no pretendre fer grans coses. Si saps que has de sortir sí o sí perquè no tens més remei, pues intenta un barret, passar per l'ombra i una mica tenir paciència i dir, bueno, pues és el que hi ha i haig de fer-ho i ja està. I llavors evitar, per exemple, en hores de molta calor, pues fer moltes activitats, encara que vulguis, pues s'han de rentar plats, es comprar la casa, vale, pues ja ho faràs. No val la pena. Uh-huh. Vull dir, si no se'ls compra avui, se'ls compraràs demà.
0: Teresa, t'agraïm jo aquesta conversa en els micròfons de Ràdio Mollet. Ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Posa't les piles al magazín de Ràdio Mollet.

0: Sabies que...
1: Els humans poden sentir quan algú els està mirant, però no és per cap poder especial. Aquest fenomen té a veure amb com funciona el cervell i l'atenció. El nostre cervell està constantment analitzant l'entorn, fins i tot sense que en siguem conscients. Detecta moviments subtils, canvis a la llum, orientacions de caps o mirades indirectes. Amb aquesta informació pot generar la sensació que algú ens observa. A més, tenim una tendència natural a estar alerta davant possibles amenaces socials. Si hi ha la mínima pista que algú ens pot estar mirant, el cervell prefereix equivocar-se per excés i activa aquesta sensació encara que no sigui del tot certa. Aquest fenomen està relacionat amb mecanismes d'atenció i supervivència i també amb la interpretació de mirades en la comunicació humana. No és una capacitat paranormal, sinó una combinació de percepció sutil i expectatives mentals. Curiosament, en experiments controlats, les persones no solen encertar gaire més del que tocaria per atzar quan algú els mira sense donar cap pista.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció i companyia. Tingueu una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. El Centre Cultural La Marineta ha acollit aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten al municipi. Dos dels representants del Consell, la Jana de l'Estonac i el Juanjo de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se senten escoltats i on poden proposar iniciatives que puguin tenir un impacte real a Mollet.
1: Fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
2: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
0: L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. El cinema també ha ocupat una part destacada del debat. El punt jove també ha estat protagonista de les intervencions. Els participants han valorat la importància d'aquest servei com a espai de referència pels adolescents i han aportat idees per ampliar-ne les activitats i fer-lo encara més proper a les necessitats dels joves de la ciutat. Altres assumptes que han centrat la conversa han estat el compromís amb les polítiques verdes i l'estat dels carrers. I també us informem que Núria Sol Castanyer i Marta Natxon Calatrava de l'Escola Sant Gervasi són les veïnes de Mollet del Vallès que han tret la millor nota de l'ESPAU amb una qualificació de 9. La següent millor nota, un 8,6, ha estat l'obtinguda per l'alumna de l'Institut Vicenç Plantada Víctor Ibáñez Saguillo. Ana Giralba Sánchez, alumna de l'Institut Gallecs, ha tret un 8,3. Un 7,8 l'ha tret l'Enyi Quiu, alumna de l'Institut Aigua Viva, i un 7, en Roger Pecero, escura alumna de l'Institut Mollet. Val a dir que el 92% del total d'alumnat de Mollet del Vallès presentat a les proves de selectivitat han superat enguany l'examen. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.

Bon dia. Benvinguts al Combat dels Poetes. Us parla Maria Dolors Navarro Sánchez, amb el suport del Servei Tècnic de Ràdio Mollet del Vallès. Avui farem el poeta Joan Salvat Papaseit. És un poeta que va néixer

i de més filigranes estranyes, com l'avantguardisme i així. El seu últim llibre parla que és el fi de l'avantguarda, i suposo que entrava en la maduresa i ens hem quedat sense saber què més ens hauria explicat. Joan Salvat Papasseit era fill del barri de Sants, va ser un activista polític i cultural, redactor i editor de revistes, i va escriure poemes preciosos, com per exemple els poemes de les Roses Llavis, va ser lectura obligada als instituts durant anys. Avui tenim a les mans l'obra completa poètica. Havíem fet anteriorment algun llibre seu, com l'irradiador del port i les gavines i el poema de les Roses Llavis, però avui començarem pel començament de la seva carrera. Els primers poemes que es van recollir en un llibre que porta per títol Poemes en ondes hercianes, i és un llibre que són poemes de l'any 1919. El primer poema menciona el personatge Arthur Gordon Pym, que és el protagonista de l'única novel·la que va escriure Edgar Allan Poe. Bodegom. Damunt la taula, l'Arthur Gordon Pym, obert. Pou, el sostre, m'esguarda. So tremolós de veure'l. El gresol penjat n'és l'agonia. Ara tancaré el llibre. El vas és tombat. A terra, xipolls. Whisky, House of Lords. Ara Pou ha caigut. Borratxo.

El següent poema és un d'aquests que ja començava a fer filigranes. Hi ha paraules escrites en diagonal o en vertical. Miraré de llegir-les amb l'ordre correcte. M'ha dedicat al seu germà. Columna vertebral. Sageta de foc. Lluita per belles gestes i accions. Eterna espiral vers l'infinit. Victòria. Voluntat per un desig boig de córrer. I córrer sempre als cims, així com fuig la cèrvola. Joventut. Un jaç arran de la carretera, per als vells i els que cauen. No hi vulgueu saber res, si de cas que ells mateixos s'aixequin. Hi ha un home a la presó, dels que avançaven. Junteu-vos, traieu-li l'embaràs que li ho promeix les mans, perquè faci camí. Al desencoratjat no la dieu, ni al fanàtic absurd. Deixeu-los barallar, que es destorbin ells sols. Experiència, moral, sistemes de govern, sistemes filosòfics, religions, sofismes. Sofismes, els sofismes per als qui només veuen amb els ulls del cervell. Més, si cal governar i dirigir, agafeu una tralla. Us estimaran més i àdhuc obeiran. No vulgueu governar. Sageta de foc. Amunt, amunt, encara més. A on anem? No és bo preocupar-se'n. Suara ha sortit del niu un oronell. Això ja és un camí. Sempre amunt.

passeig. En aquest poema surt la paraula tram, trams en plural, que és l'abreviació de tramvia. Curiosament, tram està recollit al diccionari català com a abreviació de tramvia. Passeig. La boira, fredament, acaba d'engolir la llarga via. Els llums són guaites. En acabar de ploure, quan els arbres somiquen, oh, que és dolç escoltar el silenci. El silenci és la boira. Jo somric, i mil llums em somriuen. Són mil llums, no pas homes. Com és càlid el somriure dels llums. I les espurnes blanques del trole i dels trams dansen com les estrelles. M'he topat amb un home que passava.

linoleum. Suara s'ho ha embarcat en la piragua hindú. Escriviu-me al Far West. M'aprofito de tot per oxir la memòria que els meus tenen de mi. Ara que ma muller dorm confiada i el fillet que vindrà i no són a fer cua com altres a la fleca. I encara un estel brilla i duc el tomahawk sota l'aixella. Un llibreter de vell passeja bracejant els meus poemes, cada un d'ells inèdit. És que no puc marxar sense que abans no escanyi el llibreter.

Interior. Som asseguts al redós de la taula i prop del bec del gas que xiula. Unes flors artificials que em fan angoixa perquè no tenen hivern. Els ulls de m'estimada brillen com els d'un gat i com l'escata. Els vidres de la sala tremolen, rondinen sobre els sotracs dels trams. El maniquí de fusta m'apar un espectre. Suara, amb el braç, he tombat el tinter. S'ha estès la taca negra i, en fer l'entrada, la superstició, hem esdevingut pàl·lids.

El següent poema, sobre la paraula grua, que pot tenir diversos significats en aquest context, es refereix a un estel d'aquests que es fan de paper per fer-los volar. En record d'una fuga de Bach. M'he esquitxat a Garraf. He passat 13 porxos foradants de muntanya, només per veure, a Sitges, un blau bronzent de cuina i un blanc de calç lluent de cel obert. On irà l'esquirol quan no trobi pinyons? Mossegarà sa cua, que en té el gust. Suara he fet una grua d'un full del calendari i he baixat amb el número mateix. Almenys del ministeri m'han avançat una hora de rellotge. Aquí, on tot valor universal du per nom Montjuïc, la lluna, la bruna, vestida de dol, és més vídua i més clara. Tot això, un antiquari no ho sabria comprendre. He vist més que l'infant de Bolquers es guardava somrient una estrella. Però cap llibre no parla del somrís de l'infant. I heus aquí que vaig dir-los una cosa vulgar. L'estel hexagonal de colors al circ enclou tota la síntesi del món.

I ara, en honor d'aquesta primera època de Salvat Papasseit, que era com més desenfadada, encara que tot ell va fer sempre poemes optimistes en general, sentirem una cançó composta, la lletra i la música, per Guillermina Mota. La canta ella mateixa, la Margarida.

0: la pujada cosa...
1: Continuem, doncs, amb els poemes de Joan Salvat i Papasseit. Aquest poema, el títol és un número, 54045. És un número que picua. I va dedicat a J.V. Foix, a un poeta que també es veu que era amic seu. La dinamo turgent mou els príaps de foc en circunvalació. No he vist més majestat que en l'estilo de foc. Trolei, trolei, trolei. És que jo sóc igual per cadascú en el passatge. Fa fàstic. Tothom sap estranger. I és segur que aquest vell no coneix el meu nom. Un altre porta ulleres i els vidres entelats. Ran de nas. Ran de nas. Perquè el revisador, el cobrador abans tenia la paraula, de guisa que em feia l'ullet. 54045. Arc de triomf. M'he palpat bàrbarament si m'han pres la cartera. A fe que no em portava, amic.

Ara entrem a l'any 1921 amb el llibre L'irradiador del port i les gavines, entre parèntesi, poemes de Joan Guarda. D'aquest llibre ja n'havien fet poemes fa temps, però hi havia algun que no el tenien, perquè em sembla que el llibre que vaig portar era una antologia i no hi eren tots. Aquest llibre va dedicat al començament del llibre a Joaquim Sunyer i posa una mena de tres línies. S'estimen a les roques els radiadors amb les gavines boges. I el primer poema diu així: canto la lluita. Cavaller d'un corser, qual crinera és de flames, sóc jo, l'incendiari de mots d'adolescent. Blasmo els déus a ple vol, l'arraulit bestiari tem el fuet del meu cant. I he maridat la lluna, però no dormo amb ella, si el filisteu governa els meus domenys.

l'absurd. El dau d'ivori, virolet de la sort i la malastrugança. I la poma, el caliu, que esbufega, com més corre el ventall. Els ulls miren els ulls, i la paraula és morta. El pigat de les xifres parlarà. Damunt la taula, el vas i la pàl·lida imatge de l'absenta. I el meu company i jo, de suara, perjurats en jugar-nos la vida amb el misteri. Tots dos, el mateix número del dau.

I el títol del proper poema és Escopiu a la closca pelada dels crequins. Aquest home que diu la música de circ és tan definitiva com no la va conèixer Richard Wagner, tanmateix un pompier. La sombra dels comparses en el sol de les taules, moure's i projectar-se, no existir. La vida al dinamisme. Jo protesto que això degeneri també, perquè ara el domador vol fer jocs malabars i els cavalls amb potes. Més m'estimo l'Edison.

Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar bategant. Tindrem la mida de totes les coses només en dir-nos que ens seguim amant. Les barques llunyes i les de la sorra prendran un aire fidel i discret. No ens miraran. Miraran noves rutes amb l'esguard lent del copsador distret. Dóna'm la mà i arrecera't a galta sobre el meu pit i no temis ningú. I les palmeres ens donaran ombra i les gavines sota el sol callú ens portaran la celebró que mare a l'amor. Tota cosa prop del mar. I jo, aleshores, besaré ta galta i la besada ens durà el joc de mà. Dóna'm la mà, que anirem per la riba ben a la vora del mar, bategant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguim amant. El següent poema surt la frase "és a joc", que ho recordo que és anar a dormir, a tirar-se cap al tard. Poema sense acabar. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i la lluna s'afanya en pujar la carena, i ronda el ca fidel a la serena, perquè el seu amo, capriciós i destre, plau-li besar l'amada sota la lluna al vol, al porxo del barri de la masia quieta, adormida pels grills, missenyors de la cleda i dels pins. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i el vent també és a joc. I els romanins, només desperts, escolten perquè el demà, al matí, puguin parlar d'amors amb les farigoleres fins l'hora de la sesta, que és quan reposa el pou, i canten les cigales esguardant la ginesta i ells agafen el son. Quin doll d'aigua a la font, ara que és vespre, i la lluna ha assolit les cimes cobejades, i l'estrella primera, lluerna dels camins, és perduda entremig d'immenses miriades, i als confins de la terra tots els enamorats es besen i s'estrenyen de l'una i a l'altra serra. Quin doll d'aigua a la font, ara que tot és nou, perquè la lluna és plena.

Damunt mon vaixell. Damunt mon vaixell, l'arc de Sant Martí com un gran cinyell, totes les sirenes engronxant-se en ell. Doncs fins aquí hem arribat amb el nostre programa El combat dels poetes d'avui, dedicat a Joan Salvat Papasseit. Que passeu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi a Gramunt, a la serra d'Almenara, de Camps de Rostolls i també en part de vegetació forestal. La nostra companya de Ràdio Sió, Meritxell Bernaus, en té l'última hora. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs mira, fins a 19 dotacions de bombers de la Generalitat de Catalunya, amb 16 mitjans terrestres i 3 aeris, han estat treballant aquesta tarda en l'extinció d'aquest incendi en un camp de rostolls i que ha afectat també vegetació forestal i que està ubicat a la serra d'Almenara. L'avís s'ha rebut quan faltaven 5 minuts per les 2 de la tarda i el foc s'ha donat per estabilitzat cap a les 4 de la tarda. A hores d'ara, sobre el terreny, continuen treballant les dotacions terrestres per remullar la zona, tot i que les 3 dotacions aèries ja s'han retirat. Dic que justament avui, fa un any del gran incendi de la Segarra, que es va endur la vida de 2 persones a Gramunt i que va afectar més de 5.500 hectàrees.
1: Moltíssimes gràcies, Meritxell. Doncs ja ho sentíem, està estabilitzat. Esperem que doncs, no vagi a més. Més temes. 5 persones han estat crítiques i 9 menys greus i 31 ferits lleus, recordem. És el balanç provisional d'aquest accident d'autobús que aquest matí ha tingut lloc al centre de Lleida. Portava treballadors de cooperatives entre la capital i la granja d'Escarp i acabava de sortir de l'estació quan ha xocat contra la façana de l'edifici de la Diputació. La conductora feia poc que treballava a l'empresa Autocars Gamón i anava acompanyada d'un instructor. Hi ha una investigació oberta, però tot apunta que podia haver succeït per una pèrdua de control. Més qüestions. Catalunya esdevé pionera mundial en la defensa dels drets humans després de l'aprovació avui al Parlament d'una llei que permet crear un Centre Català d'Empresa i Drets Humans, un organisme que garantirà que qualsevol empresa que operi a Catalunya estigui obligada a respectar-los tant en territori català com a l'exterior. Amb la creació d'aquest centre se situa al capdavant de les Nacions Unides en control d'empreses transnacionals en matèria de medi ambient i drets humans. I el Departament de Territori ha tret a licitació l'estudi per construir un tren tramvia que connecti la Seu d'Urgell i Andorra. El document tindrà un cost de 867.000 euros, mentre que el cost de l'obra, en cas que s'acabés executant, es xifra en uns 250 milions. I descobreixen al jaciment paleontològic de Cassots, a Subirats, una nova espècie de gos os de fa gairebé 16 milions d'anys i que és única a Catalunya. Es tracta d'una nova espècie amb la corpulència d'un llop carnívor i que va viure fa 16 milions d'anys. Descoberta, se l'ha batejat amb, a veure si en sabem dir, Paludosiol moyosolai. És un mamífer que pesa entre 60 i 70 quilos.

Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
1: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
3: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
2: Nom.
0: Coloma Seró.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
2: Matrícula.
0: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera. I entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. El registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que quan era alumne de l'escola militar portuguesa va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
0: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus. Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern. És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
2: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
3: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Seró recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octav Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
0: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
2: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França, no?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
4: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. i coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
0: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
5: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
2: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
0: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de mig milió de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
4: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, això plugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop, diguem-ne, s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
5: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
4: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas de Lleida de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
0: La Coloma Seró i l'Ignasio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignasio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
2: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
5: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
0: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
2: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'Ia, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
5: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
2: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
0: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück. El tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: Vindria a significar alguna cosa així com camp de corps. I realment allà hi ha molts corps. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
5: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Cero i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades o les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual, o de violència afegida com separar-les dels seus fills, o de fer-les avortar, o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
0: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llançades al llac Shed. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
3: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'Apple, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que dèiem prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable. Després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre dues o tres al mateix llit. Aleshores sí, si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
0: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: Dos quarts, notícies.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. El Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra. Un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies, aproximadament. De fet, el dilluns passat a l'espai de fil directe amb l'alcaldessa Raül Broto anunciava que aviat en tindríem notícies de l'inici de les obres.
1: El que es va fer va ser un conveni amb el Consorci Besòs Tordera i són ells qui han estat fent la licitació. Aquesta licitació està ja a la recta final i de fet, jo crec que ben aviat intentarem dir aquesta setmana alguna cosa, doncs, parlar ja de quan hauríem de començar les obres. Que molt probablement aquesta setmana doncs, hauríem de compartir aquesta informació de finalització del procés de licitació i adjudicació i de quan aproximadament començaran les obres.
0: El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, així com la reposició del paviment i l'urbanització de la zona afectada. I també us informem que el carrer de Gaietà Vins ja tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous després de diversos mesos de conversa. La restricció de trànsit es va implantar durant la pandèmia de la Covid-19 quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per a vianants de divendres a diumenge amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. De cara al futur, el projecte de la nova llei de barris també contempla ampliar les zones de prioritat per als vianants al centre de la ciutat amb la vianalització dels carrers de Pamplona i d'Osca. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
3: Dimecres a les 9 de la nit. Remissió els dissabtes a les 6 de la tarda.
4: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia. Repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
5: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
6: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
7: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí. Què era exactament?
8: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, del municipi de Germanà de Mollet.
9: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes

0: Recorda que hem quedat demà a les 5, vale?
1: Joder, tio, què vols? Que et porti el paper de vàter o què?
2: Museu Particular, capítol 3, el paper de vàter.
3: Ei, Anna.
4: Ei.
3: Què? Parlem del paper de vàter?
4: Moltes ganes. Som-hi.
2: Museu Particular.
3: Doncs vull començar amb un poema. És per això que Pepe, sisplau, m'has de posar així com a veu de rapsol de bo, saps? Així, Lluís Soler en amunt, com a mínim. I diu així. Caga tot qui és animal. Caga el ric i el menestral. La formiga i l'elefant. Caga el savi i l'ignorant. Caga el rei i caga el papa. Caga tot aquell qui endrapa. I de cagar, amic meu, ningú s'escapa. Ja està, ara ja em pots treure la veu, que jo crec que amb això ja hem arribat al sumum del capítol, perquè és que si hi ha una cosa inherent a la condició humana, aquesta és, i a la vida en general, aquesta és el cagar. Per favor, és una necessitat fisiològica inevitable, però que genera uns residus, evidentment, una brutícia que cal netejar, i, o com a mínim que és aconsellable netejar, després que cadascú amb el seu cul faci el que bonament pugui o el que vulgui. I això és així avui, que això és una de les coses que em fascinen de la història, que això del cagar és exactament igual avui que fa 5.000 anys o que en fa 10.000 anys, no? I la mateixa problemàtica que tens tu cada matí, Anna, la tenia un neandertal de fa 150.000 anys, no? I és una d'aquelles coses que em fascinen de la història. No dic que em vaig fer historiador per la història del cagar, però bé, potser... Hi ha algun dia que potser sí que ho penso d'aquesta manera. És per això que com que aquesta problemàtica sempre ha existit, sempre hi ha hagut, o s'han hagut d'inventar mecanismes, no? Doncs per poder-la solventar des del més bàsic, que seria aprofitar allò que et dona la natura per netejar-te, com poden ser les mans... No, que te les dona la pròpia vida o l'aigua.
4: Avui aquest capítol serà complicat.
3: No. Bé, a veure, al final tots hi passem per aquí, És a dir, si ho fa el rei o ho fa el papa,
4: la resta
3: no serem menys. Però també, aquesta mateixa natura ens pot oferir fulles, ens pot oferir molsa, ens poden, no? Esponges, en el cas del mar, els animals també ens poden oferir alguna alternativa, com per exemple les ovelles, llana. És a dir, està bé que primer s'esquili, també t'ho he de dir, no cal anar refregant el cul amb les pobres ovelles vives, fins al punt, no?, de crear objectes específics al llarg de la història, sigui teixint fibres per crear teles o inventant l'objecte que ens ocupa avui, que és aquest, el paper de vàter. Les referències més antigues a l'ús de paper per netejar-se després d'anar al lavabo les tenim a la Xina. De fet, té lògica, perquè van ser ells qui van inventar el paper, doncs tindria lògica que fossin ells també qui els van començar a utilitzar per aquest propòsit, no? I al segle VI ja tenim algunes d'aquestes referències, que eren papers escrits que després, doncs, els reutilitzaven per això. No és que primer els escrivissin ja pensant en que després...
4: Oh, quina bona idea!
3: Sí, no queda això, aquesta reutilització. I de fet, segles més tard, ja, per exemple, al segle IX, trobem algunes cròniques d'alguns viatgers àrabs que precisament van a la Xina i es sorprenen perquè veuen que aquella gent no es renten amb aigua, com feien ells, sinó que el que feien era utilitzar paper per eixugar-se, i de fet així ho escriuen a les seves cròniques de viatges. Però no serà fins al segle XIV que es comencen a fabricar a la Xina papers específicament destinats a aquest ús, el de netejar-se després d'anar al lavabo. Són papers especials que només utilitzarà la família imperial. Això, evidentment, doncs, ens diu quina era la qualitat i la despesa que s'havia de fer per generar-los, no? De fet, tenim fins i tot un inventari, el d'aquest segle XIV, de l'any 1393, on sabem que la família imperial, no tinc molt clar, ho he mirat a buscar, però no tinc molt clar si era una família molt extensa o eren dos culs i mig, no m'acaba molt clar, però en tot cas, el 1393,

0: família imperial xinesa va gastar 15.000 fulls de paper de vàter suaus i perfumats. Vull dir que aquesta gent no anaven pas amb poc.
1: I perfumats des de l'inici. Pensava que això seria com una cosa de fa 4 dies, però no, ja ho devien, no? Com...
0: En aquest cas, sí, però clar, estan parlant de fucking emperador de Xina, saps?
1: Ja. Bueno, clar, sí.
0: Penses
1: sí, sí.
0: Tu que,
1: no,
0: que anava
1: sí,
0: allà...
1: És poca cosa.
0: Després, en d'altres llocs, veiem, per exemple, la cultura o els àrabs que feien servir l'aigua, en aquest cas els xinesos, els de la família imperial que feien servir aquest paper, però d'altres feien servir aquests retalls ja impresos. I després, per exemple, hi havia els grecs, que jo crec que aquesta t'encantarà. Jo crec que aquí és el moment en què acabaràs ja desmai, que el que feien eren utilitzar en pessoi, que eren com a pedres, o trossos de ceràmica, que s'havien trencat. O si algun grec antic sobreviscut ens ho vol explicar meravellosament, però clar, és que així no, jo m'ho imagino com una espàtula, com una cullera, i em sembla una cosa...
1: Jo m'estic imaginant una cosa molt gore ara mateix, eh?
0: No, pensa que tenen les vores arrodonides.
1: Ah, menys mal.
0: Les rodes arrodonides, sí, no, clar, perquè si no, depèn com...
1: Però ja està, ja està,
0: bueno,
1: tira,
0: clar,
1: tira.
0: Tu esborra allò.
1: Endavant, tira, saps? Endavant.
0: I després, uns salts molt ràpids, eh? I molt amplis en el temps, però arribem a... Tornem a... O arribem a Europa, al segle XVIII, on neix la premsa i el periodisme.
1: Bueno...
0: Tadam! I això és la gran revolució, és a dir, el periodisme i la premsa és la gran revolució del món del anar al lavabo, del món del fer caca, perquè és el primer cop que hi ha papers de curta durada. És a dir, fins ara, evidentment, un manual notarial, tu t'anaves a fer una escriptura al notari que t'ho feia en paper, ostres, aquell paper tenia un llarg recorregut, l'havies de guardar molt de temps perquè era important, no? Però en el cas de quan comença a néixer la premsa escrita, aquells papers caduquen molt ràpid, no? Perquè gairebé cada dia i a vegades més d'una vegada al dia, perquè hi havia edicions de matí i edicions de tarda, aquells papers queden obsolets molt, molt ràpidament. Per tant, és tot un material que està allà, que està bé, que mira, que es pot reaprofitar en aquest cas, doncs, per llegir primer, i, o sigui, primer per llegir pel davant i després, doncs, llegir pel darrere, diguem-ho d'aquesta manera. Sort que estem fent ràdio, no tele, perquè l'Anna més blanca no pot estar. Dit això, tot canvia, això sí, ara sí, el 1857, quan als Estats Units, Joseph Gaiteri patenta el primer paper higiènic fet de cel·lulosa. Clar, la resta no estaven fets tant d'aquest material tan més aviat més suau. Ell el venia com a paquets, com a tovalloletes soltes, anaven d'una en una, com si fossin mocadors, i no serà fins al 1890, gairebé fa 4 dies,
1: sí,
0: quan també als Estats Units els germans Scott, que encara avui els descendents són els propietaris de la fàbrica o de la marca Scottex, per tant, ve de lluny, que són els primers que el que fan és agafar totes aquelles tovalloletes, les junten i les enrotllen al voltant d'un tros de cartró, no? És a dir, el 1890 neix el rotllo de paper de vàter tal com el coneixem avui. I haurem d'esperar encara 50 anys per que aquest paper de vàter, aquest rotllo de paper de vàter, s'embolcalli dues vegades i tingui dues capes, fins al 1942 que neix la doble capa. I a partir d'aquí ja, bueno, fins avui que en tenen no sé quantes mil, a vegades penses que si és paper o és una funda de nòrdic, allò, saps? Està allà molt sudet, no? És a partir també després de la Segona Guerra Mundial, sempre n'hem fet més referències, és un moment molt transcendental pel món, perquè hi ha canvis socials molt importants en aquell moment, que es popularitza l'ús del paper de vàter, perquè se n'abateixen els cossos, però també perquè hi ha molts canvis en les llars, on les comunes van deixant enrere i comencen, no, les reformes de lavabos, en el cas, per exemple, d'Espanya, a partir dels anys 60, l'aigua corrent a les cases, tot plegat millora, i per tant, doncs, totes aquestes noves invencions, aquesta tecnologia punta del moment, com era el paper de vàter, entra directament a les llars. En el cas espanyol serà precisament això als anys 50 quan començaran a entrar aquests productes, aquest paper de vàter en rotllo. Serà una empresa de Bilbao que es deia Paperera Espanyola, que crea el primer rotllo de paper de vàter espanyol, podríem dir. No tenia una marca concreta, el que sí que tenia era un dibuix d'un elefant al seu embolcall, un elefant vermell, i és per això que tothom en deia que era el paper l'elefante. Era com la marca, tot i que no tenia una marca concreta. Realment era un paper, és a dir, de rotlla continu, per tant no tenia aquesta cosa d'aquests puntets per anar tallant els fulls de paper. I era un paper que era més aviat setinat. Oh. Per tant, diguéssim que el poder absorbent ni estava ni se l'esperava. Aleshores, bueno, deien que, doncs, diguéssim que potser més que recollir el praliné el que feia era escampar-lo. Aleshores, bé, però sí que és veritat que va fer molta fortuna, jo no entenc per què, però va fer molta fortuna, i van començar a sortir-li competidors que el que feien era imitar-los posant la forma d'imitar-los, i posaven un altre animal de color vermell a l'embolcall i ja estava. I d'aquesta manera, doncs, teníem el paper de l'elefante, però també vam tenir el paper de l'hipopòtam, del cèrvol, de l'estrus, de la zebra, del tigre, i hi havia infinitat d'animals de tots aquests competidors. A partir d'aquí fins a l'actualitat, doncs, ha guanyat moltíssim aquest producte, gràcies
1: Déu meu,
0: sisplau, no? Fins al punt, no, de que avui ja fins i tot, no, quin qüestiona la seva utilitat o si creu, no, que està o no està en perill d'extinció, no? De la mateixa manera que es propugna per acabar amb el lavabo amb aigua, no? I tornar als lavabos secs, o el que seria la comuna dels nostres avis, doncs també hi ha qui posa en dubte aquest sistema, i potser veu més adequat un sistema on s'utilitza una miqueta més l'aigua i no es generi en aquest cas aquest residu de paper. Evidentment queden prohibidíssimes les tovalloletes humides que neixen a partir dels anys 90 i que actualment veiem que són un problema en moltes de les nostres pobles i ciutats, no?
1: Bé, un visionari d'aquest país que ja va dir que ens quedaríem sense aigua per empassar tant paper de vàter, doncs ja saps qui és.

0: l'aigua.
1: Bueno, ja ho va dir Albert Plan, aquesta mitiquíssima cançó de l'àlbum Ho sento molt, que en el moment en què ens quedem sense aigua, doncs això de llançar eternament paper de vàter i estirar la cadena com bojos s'acaba, i clar, fem servir el paper de vàter per moltíssimes coses. Llavors, clar, tu tota l'estona parlaves del praliner, però amic, a mi em faries una mala jugada si em deixessis a casa sense paper de vàter. A més, la meva època universitària, jo sempre he compartit pis amb noies, i ara que visc amb el meu company, me n'adono de les quantitats ingents de paper de vàter que compràvem quan vivia només amb noies.
2: Compràveu, eh? No s'ha robat mai de la universitat paper de vàter.
1: Bueno, això diguéssim que de... com que encara no prescrit, no cal que ho diguem. Però en qualsevol cas se'm feia servir moltíssim. Per dignificar una mica aquest capítol, perquè la cosa és que està sent molt complicada avui, portarem algo artístic, ja et dic, per aixecar-ho una mica. D'una banda, he trobat un artista turc que es diu Sakir Gökepak, que ell el que fa és treballar sempre com amb materials d'aquests no valorats dins del món artístic, des de fruita, verdura, cintes mètriques, és a dir, fa servir coses com molt del dia a dia i molt barates econòmicament parlant, i una d'aquestes coses és el paper de vàter. Ell ha fet moltes instal·lacions amb paper de vàter, que de veritat que són molt dignes si les busqueu. Concretament en té una que es diu Translayers, que seria com transcapes, no? Això que deies abans de les capes, que hi ha papers de vàter que són gairebé com un nòrdic. I aquesta instal·lació, clar, està tota feta en blanc, la penja una part de la paret, l'altra part està dins a la sala, en el centre, caient com si fos un gran vestit amb tot el paper de vàter, i de veritat que dignifica moltíssim el que és l'objecte, perquè li acaba donant una forma geomètrica, una harmonia visual molt interessant, i no es perd aquest debat de quin ha de ser el material de l'art. Clar, paper de vàter per defecte és algo bastant, no? Poc glamurós, poc valuós, etc. Llavors, si busqueu les instal·lacions dins de lo que seria un espai cub blanc dins d'un museu, estan molt dignificades. Són instal·lacions, això vol dir que envaeixen tot l'espai del que seria el museu o la galeria, el que sigui, i també he trobat, d'altra banda, amb peces que són més aviat pictòriques però també fetes amb paper de vàter. En aquest cas, mira quina casualitat, d'un artista de Bilbao que es diu Ainhoa Moreno, que ella realment és enginyera, però li agrada molt tot el tema de disseny d'interiors, de jugar amb els materials, això ja ho tenen els enginyers, que els agrada molt el tema dels materials, i ella també li interessa tot el tema dels materials quotidians. Llavors, ella es va posar a investigar l'ús de la cel·lulosa en la història més recent, i se'n va adonar que, clar, és com una cosa molt simple, molt senzilla, i que dins d'aquesta simplicitat hi ha com una mena de puresa que li interessa explotar a nivell artístic. Llavors, ell el que fa amb el paper de vàter és una mena de quadres molt senzills, amb tons molt neutres, evidentment, però que a través de la creació de formes, hi ha moltes formes geomètriques també, el que fa, fixa't que bonic, és jugar amb els llums i les ombres, les formes i les textures, i doncs, de tal manera que tens una muntanya feta amb paper de vàter, tens una mena de quadre rotco geomètric meravellós, i una altra vegada el que està fent és dignificar aquest material tan poc glamurós com he dit abans. Estem parlant d'una banda d'instal·lacions, d'altra banda de quadres en dues dimensions, que és com la vessant de l'art més prototípica, però introduint un altre tipus d'art voldria parlar una mica de disseny, perquè quan preparava aquest capítol vaig recordar que jo quan era petita ja no l'he vist més, però segurament ha fet moltes més passarel·les. Recordo que quan era petita hi havia una exposició i passarel·la al meu poble, crec que última vegada, primera i última vegada de la meva vida que he vist a Blancafort fer una passarel·la de moda, de veritat, d'una modista i dissenyadora de Blancafort que es diu Trini Baltà, i ella el que fa és vestits amb diferents tipus de paper, doncs des de paper d'aquest de maixé, paper més plasticós, a paper literalment de vàter, no? O mocadors per sonar-nos els mocs. Llavors la Trini Acostuma a tardar un parell de mesos per fer cada vestit, i són vestits de disseny però preciosos, de veritat que molt bonics, i exposat en diferents llocs. Jo només vaig veure una vegada quan era petit, ja et dic, al meu poble, i és que em va impressionar molt perquè no, tot el vestit, el recordo, els tocats, els accessoris, tot estava fet en paper. També amb els anys m'ha fet pensar que la Trini és una gran artista, perquè el paper també és una cosa molt delicada, vull dir que es trenca rapidíssimament. Llavors,
2: tota aquesta tradició també de Mollerussa,
1: exacte,
2: les Terres de l'Ebre, d'aquests concursos,
1: sí,
2: que de fet estan lluitant per la candidatura a ser patrimoni material de la humanitat per la UNESCO.
1: Ah, sí, fixa't. Doncs guaita, la Trini, visionària. Mira, la Trini, Baltà, amb tota aquesta història dels vestits de paper, em va fer pensar també... Tu ja saps que jo soc de Blancafort, Trini, modista de Blancafortina, poble de 400 habitants del Conca de Barberà. Doncs els seus dissenys em van fer pensar en un vestit que va portar la Lady Gaga una vegada a Londres.
2: Ui, em sembla a dir Blancafort.
1: Ai, tant de bo, eh? Doncs va portar un vestit molt petitet, que realment crec que ella no va fer declaracions de qui l'havia fet ni com s'havia fet, però que es va especular molt de també si estava tot fet en paper de vàter, no? És a dir, va utilitzar també com un disseny que jugava molt al despiste, perquè encara que el paper sigui una coseta molt senzilla, si el món és bé, que és el que estic intentant explicar en aquesta secció, doncs acaba agafant molt de cos i molta dignitat. Aquest és que una cosa em porta l'altra, és que de veritat, aquest vestit de la Lady Gaga a Londres em va fer pensar a la vegada, no sé si tu t'ho regalen mai, Àlex, en uns vestidets que cosia ma padrina, que eren de ganxet. Llavors ella cosia el vestit de ganxet per una nina petitona d'aquestes que fa un pam, que té un nom aquestes nines, però no el sé, no sé si són les xotxones, saps? Una nina petiteta que fa un pam. Llavors el vestit, tu ara te l'imagines només sent tapete, però no, perquè les enagües...
2: Són de paper.
1: Són un rotllo de paper de vàter.
2: Ah.
1: Llavors, això és una producció rural en femení molt bèstia als pobles. Vull dir, a casa meva, ma germana, ma mare, totes tenim això que ens ha fet la padrina, que és una xotxona, que les enagües són un rotllo de paper de vàter i que a sobre té un vestidet fet a mà i fins i tot un tocat al cap, no? Una mena de gorret molt, molt diví. I també reivindico jo molt aquesta cosa de, en femení, del cosí, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, evidentment les enagües no es poden canviar mai de la nina, rotllo, en realitat és un objecte bastant...
2: Inútil?
1: Sí, és que no ho volia dir.
2: Més enllà de la decoració, eh?
1: Sí,
2: de l'estètica.
1: Sí, se suposa que és per guardar els rotllos de paper de vàter, però no es canvia mai, perquè si no el vestit li decau la forma. I llavors, quan vaig arribar a aquest punt ja de la secció, vaig pensar... Però realment té sentit-ho del paper de vàter? Per què? Tu ja abans has introduït una mica el debat que hi ha ara. Bueno, ara ja amb la sequera, l'Albert Pla, doncs ja diria, ja us ho vaig dir. Però és que jo recordo un viatge que vaig fer amb una amiga meva al Japó, i sempre, és que jo no em canso d'explicar-ho, al Japó els lavabos són molt intel·ligents, o sigui, la tassa la pots posar a la temperatura que tu vulguis, et posa música, si li demanes, fa moltes coses al lavabo, i una d'aquestes coses que fa és enviar-te un xorrito limpiador, que li pots dir la distància, li pots dir la intensitat, li pots dir tot. Jo, com que sóc una senyora carca de mena, ni que no ho sembli, no m'hi vaig acabar d'acostumar. Però la meva amiga Anita va dir, cito textual, quan ja tornàvem a casa, "Yo solo volvería a Japón por el chorrito".

Per tant, Àlex, més enllà de la utilitat o no utilitat pràctica del paper de vàter, sí que se li ha donat molts usos, perquè com a humans que som de qualsevol... És que ara anava a dir de qualsevol merda en fem art, i el paper de vàter s'ha doncs, acabat convertint gairebé en un objecte de disseny, i em sembla, és que em sembla fantàstica aquesta capacitat que tenim les persones de fer art constantment.

Museu Particular. Guió i locució Anna Maria Endebert i Àlex Rebollo. Edició i gravació Josep Ardila. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En la vigília que el Parlament aprovi els primers pressupostos de la legislatura, Esquerra Republicana reclama al president Salvador Illa que pressioni per aprovar el nou model de finançament. A la sessió de control d'avui, Junts, PP i Vox han tornat a reclamar explicacions a Illa pels casos també de corrupció que assetgen al PSOE. Escoltem el president del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové, i la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més. Que ningú busqui excuses electorals per ajornar el compliment dels acords. Que ningú s'atreveixi a agitar l'espantall de l'extrema dreta per demanar-nos que renunciem a allò que dóna sentit a aquesta legislatura.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular amb el que hem arribat també amb el seu grup en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per el seu grup, no ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: I la Junta Local de Seguretat de Mollet del Vallès ha destacat que es consolida la tendència a la baixa de la delinqüència iniciada el 2022. En l'últim any, els delictes registrats a Mollet han disminuït un 5%. En l'àmbit de la seguretat viària, a Mollet suma ja 19 anys seguits sense cap accident mortal dins del nucli urbà. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha dit que Mollet és una ciutat segura.
4: Mollet és un municipi segur, que treballa molt bé per aquesta coordinació. Hi ha pocs municipis, sobretot del conjunt metropolità, que consolidin una tendència tan bona en relació a delictes contra el patrimoni i també delictes contra les persones. O sigui que s'està treballant molt bé, tenen molt bones dades, continuen baixant la delinqüència i crec que és fruit també del compromís de l'Ajuntament en fer de la política de seguretat una política pública de primer nivell.
1: Els Mossos han detingut a l'Hospitalet de Llobregat dos adolescents menors d'edat acusats de fer tocaments a dues noies que també són menors. Els fets van passar ahir a la tarda a la piscina del complex municipal de l'Hospitalet Nord. I en ple victòria de David, bon dia, la consulta ciutadana per trobar un nou síndic a Barcelona que va arrencar l'1 de juny. Bon dia, es presentava la reelecció, es presenta de fet i ostenta el càrrec des de 2021 i ha rebut un 76% del suport a més de 25 entitats que han fet costat a la seva candidatura. Pel que fa a l'altra candidata, Gemma Calvet, ha estat votada per 643 persones i 6 entitats. I l'Amfiteatre Romà de Tarragona serà el primer al món en tenir una experiència de realitat mixta sota el nom de Clam Tarraco. Aquest projecte permetrà als visitants descobrir com era aquest espai emblemàtic durant l'època romana, ara fa gairebé 2.000 anys. Com ho farà tot plegat? Mitjançant unes ulleres de realitat mixta, l'experiència combina la contemplació directa amb la realitat virtual.
5: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
1: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. So slowly, slowly, time goes by,
2: so slowly, slowly, time goes by. Benvinguts i benvingudes a l'Eixida, el podcast de Ràdio El Despertador. Volem dedicar el programa d'avui a reflexionar al voltant del temps i com ens hi relacionem en el nostre dia a dia. Com sempre, però, abans volem sintonitzar amb algunes músiques que tenen a veure amb la temàtica d'avui.

0: Una mica massa llarg, no, el diàleg d'avui, Mariona? O m'ho sembla a mi?
1: Ah, sí? Per què ho dius, això?
0: No sé, és que em fa por que ja puguem anar malament de temps.
1: Què vols dir amb malament de temps? Que fem tard? Que ens espera algú? Qui ens diu quan ha de durar el programa? Des de quan?
0: Ostres, tens raó. És que ho tinc tan incorporat que si tingués ja el cronòmetre endins, la mínima ja estic patint.
1: Sí, és que és com si tinguéssim el dispositiu ja incorporat en tot. La necessitat d'aprofitar-lo, d'anar a contrarrellotge amb la vida.
0: Això mateix em passa, que estic tant en la cursa per atrapar-ho tot que sempre tinc la sensació que els dies se m'escapolegen de les mans.
1: Em sembla que no només et passa a tu.
0: Ah, no?
1: No, estem en un món on cada cop més escoltem els missatges i fins i tot mirem les pel·lícules a doble velocitat.
0: Raó.
1: I aquesta urgència aparent que ens fa viure en l'encaix, a la velocitat cada cop més accelerada per la tecnologització, en el multitasking constant, que ens fa perdre l'atenció en el verdaderament important, l'ara i la vida.
0: És veritat, precisament a mi, amb tanta història, se m'ha passat dir-te que m'han encantat els temacles que han sortit per parlar del tema d'avui.
1: Això ens passa amb aquesta gestió que fem del temps, que se'ns en van els pensaments i l'energia en altres coses, o en el passat, o en el futur, en lloc de gaudir de l'ara.
0: De fet, sentits tan comuns com pot ser la nostàlgia, l'esperança, o la depressió, o l'ansietat, tenen com a eix comú el temps, mentre mirem altres temps diferents al present.
1: Efectivament. L'altre dia llegia una cosa que ens pot ajudar a recollir-ho. Deia com que la depressió és un excés del passat i l'ansietat és un excés de futur.
0: Sobre preocupacions que ens allunyen de l'ara, vaja.
1: Ja ho diu la paraula, preocupar.
0: S'han fet moltes cançons i s'ha escrit i filosofat moltíssim sobre el temps i la nostra forma de viure'l i gestionar-lo.
1: De fet, sí, un dels filòsofs més importants en abordar la concepció existencial del temps és el filòsof alemany del segle XX, Martin Heidegger. A la seva obra més important, Ser i temps, posava l'èmfasi en aquesta preocupació pel futur i en la importància cabdal d'abraçar la nostra condició temporal i finita per poder viure en plenitud.
0: Acabem sent esclaus i esclaves de les busques del rellotge, en aquest tempus fugit constant mentre seguim donant corda una vegada i una altra vegada. Si ens ocupéssim més que ens preocupéssim, segurament viuríem la vida amb més presència i alegria i menys angoixa.

0: Doncs això és el que volem, que sigui sempre l'eixida. Un parèntesi atemporal, sense presses, per combatre la pressa i l'urgència, per evitar-nos des de la presència.
1: Malgrat el temps va passant, i amb ell els mesos, les estacions i els canvis que trobem en dins i en fora, nosaltres seguim aquí, proposant aquest espai. I en aquest cas ho farem, a més d'amb bona música, amb convidades molt especials i amb algunes novetats.
0: Això mateix, coincidint que estrenem any, incorporem un parell de noves seccions amb dues col·laboradores que ens oferiran una mirada molt especial dels diferents temes que us anem proposant per reflexionar.
1: Ai, Mariona, és que no em puc esperar a començar ja d'una vegada.
0: Val, val, ok. Però no corris, que abans ens hauríem de presentar, no?
1: Ostres, sí, fem-ho bé.
0: Aquest impacient del meu costat és en Jordi Muñoz Jovell.
1: I com sempre, aquesta veu que relaxa només escoltar-la i et du oblidar-te de preocupacions i submergir-te en aquest moment present,
0: wow,
1: és la de la Mariona, seguir-la, que et sembla.
0: No em facis la pilota i comencem, va.

No hi ha res en aquest món que no tingui un moment decisiu. I l'obra mestra del bon comportament és conèixer i aprofitar aquest moment. Cardenal de Retz, bisbe, polític i escriptor francès del segle XVII.

París, 1932. Un home suspès en l'aire, només a uns mil·límetres de tocar un bassal, just abans de l'impacte. No veiem el salt complet, ni l'aterratge a l'aigua. Veiem el moment previ, aquell instant fràgil on tot encara és possible. S'ha mullat? Ha aconseguit esquivar l'esquitxada? Qui observa, espera i captura l'escena a l'estació de Saint-Lazare és Henri Cartier-Bresson. Ell encara no ho sap, però al cap de pocs anys serà considerat el pare del fotoreportatge i un dels fotògrafs més cèlebres de la història.

Interessat des de ben petit per l'art i la imatge, Cartier-Bresson va endinsar-se de jove a la pintura a l'oli gràcies al seu oncle Louis, un pintor talentós que, malauradament, acabaria morint pocs anys després a la Primera Guerra Mundial. Després d'acabar la seva escolarització bàsica, va decidir seguir la carrera sota la tutela de diversos artistes. I als anys 20, en plena efervescència del surrealisme, Cartier-Bresson va deixar-se seduir pel moviment artístic, tot i que més tard, frustrat pels resultats que n'obtenia, va destruir bona part de l'obra produïda en aquella època. El 1929, però, la seva orientació professional va fer un gir inesperat. Aquell any va conèixer Harry Crosby, mentre complia el servei militar. Crosby, un escriptor bohemi estatunidenc, li va donar la seva primera càmera i algunes lliçons de fotografia. Les ensenyances, però, no van poder durar massa, ja que al desembre d'aquell any Crosby va suïcidar-se. Dos anys més tard, el 1931, el jove francès realitzaria el seu viatge iniciàtic com a fotògraf a Costa d'Ivori. Durant els mesos que passà a la colònia francesa, va sobreviure fent de caçador, d'animals i de moments. En tornar a França, va conèixer un altre fotògraf enamorat de l'Àfrica, Martin Munkashi, un veterà que li mostrà una de les seves fotos predilectes, la de tres nois corrent a la riba del llac Tanganyika. De sobte, ho va entendre tot. La fotografia podia fixar l'eternitat en un instant. Aquesta és segurament la qualitat més elevada i paradoxal d'aquest art. És capaç de capturar un instant efímer i al mateix temps projectar-lo a la infinitud. Una fracció de segon, un fragment de realitat que delimita l'abans i el després. I com diu el fotògraf Carlos Bouza, és en aquesta frontera on la imatge adquireix el gruix simbòlic. No pel que mostra literalment, sinó pel que evoca, allò que suggereix, allò que convoca a la mirada de l'espectador. Henri Cartier-Bresson sempre va defensar la importància de no forçar la fotografia, sinó deixar-la fluir. Des dels inicis va entendre que en ella hi havia la capacitat única de congelar el temps. Així ho reconeixia quan afirmava: la fotografia és, per a mi, l'impuls espontani d'una tensió visual perpètua que atrapa l'instant i la seva eternitat. És quan s'adona de la fugacitat del temps quan cobra forma el concepte de l'instant decisiu, el seu dogma fonamental i un dels més seguits per la feligresia de fotògrafs contemporanis. És aquell moment en què el fotògraf s'anticipa en el flux constant de la vida i ens permet sorprendre-la en flagrant delicte, deia.

Si hi ha una obra que sintetitza clarament la noció de l'instant decisiu, aquesta és, sense cap mena de dubte, Darrere l'estació de Saint-Lazare, de la qual descrivíem l'escena al principi. La imatge d'un moment irrepetible, just en el moment propici. Però sotmetre l'art de Cartier-Bresson i de la seva fotografia en general a la mera acció temporal oportunista és no fer justícia a una altra de les seves grans qualitats, la de crear memòria, records. Fotografia és posar el cap, l'ull i el cor en el mateix punt de mira, afirmava l'artista. Perquè, més enllà de la destresa tècnica i d'un bon ús de la paciència i la ubiqüitat, el que fa que aquest instant es converteixi en transcendent és la seva ressonància posterior. No és només el temps que ja no hi és, sinó també el temps que ens interpel·la. Tota imatge fixa és una forma de memòria. Per allò que documenta objectivament, però, sobretot, per la subjectivitat i l'emocionalitat que es desprèn d'aquesta construcció visual. Quan fullegem un àlbum familiar, rememorem, aboquem, ens emocionem, plorem, riem, comprenem. És un mirall del nostre món endins. La fotografia no guarda el passat, el reactiva, el reviu en l'ara i l'aquí. Aquells temps no han marxat del tot. Per si encara hi ha algú que creu que l'obsessió del francès per la fotografia era més per capturar l'instant just que no pas un acte de resistència contra l'oblit, aquí va una altra cita seva. La Leica és per mi un quadern d'esbossos, el divan d'un psicoanalista, una metralladora, un gran petó calent, un electroimant, un record, un mirall del record.

avui, es calcula que cada dia es fan al voltant de 5.000 milions de fotos al món, la gran majoria amb smartphones. A les xarxes socials, diàriament s'envien i es comparteixen uns 14.000 milions d'imatges. No hi ha dubte. L'art que tan bé representava Cartier-Bresson s'ha convertit en un hàbit neuròtic per deixar constància tot hora de tot. Mireu on sóc, mireu què faig, mireu amb qui sóc, mireu-me. Projecció desmesurada, acumulació, comparació, egocentrisme. Ja no cal esperar, ja no cal observar, ja no cal pensar. Ens urgeix massa retenir el temps que, paradoxalment, estem deixant escapar. Potser ara el veritable instant decisiu ja no és el que fotografia la càmera, sinó el que decidim viure sense ella.

0: fantàstica aquesta biografia, Mariona. Anem a seguir cultivant instants que ens generin benestar. En aquest sentit, dir-te que hi ha persones que no només anhelen el benestar, sinó que també fan coses perquè s'estengui. Que han posat paraules, mètode i consciència allò que moltes persones sentíem, però no sabíem explicar. Com la nostra convidada d'avui.
1: Sí, i avui a l'Àgora de l'Eixida tenim l'honor de conversar amb una d'aquestes persones que han obert camí i que ho ha fet deixant petjada. Estem parlant de Mercè Conangle, psicòloga, infermera, formadora i cofundadora, juntament amb Jaume Soler, de la Fundació Ecologia Emocional, l'any 1996. És a dir, que aquest any 2026 en fan 30 ja. I també del model d'ecologia emocional, una mirada pionera que ens convida a revisar com ens relacionem amb nosaltres mateixos, amb les altres persones i amb el món, des del respecte, la consciència i la sostenibilitat emocional. La seva trajectòria ha inspirat a moltíssimes persones, equips i organitzacions a través de la formació, els llibres, que sense anar més lluny, el seu primer llibre, publicat l'any 2001, es deia precisament Donar temps a la vida, l'art de viure en plenitud, i també de diferents projectes que han tirat endavant a través de la Fundació Ecologia Emocional i dels diferents instituts que han creat, convertint l'educació emocional en una eina de transformació personal i social.
0: Per a nosaltres, a més, aquesta conversa té un valor especial. El Despertador veu de l'ecologia emocional com un dels marcs de referència de la nostra metodologia i mirada, i al llarg dels anys hem tingut el privilegi de col·laborar estretament amb la Fundació en diferents projectes, així com, sense anar més lluny, assumir la direcció durant un temps de l'Institut d'Ecologia Emocional de l'Estat Espanyol i del Màster d'Ecologia Emocional. Per tant, és un privilegi que avui ens pugui acompanyar la Mercè.
1: I tant, i per això l'hem convidada, per parlar sobre el temps, sobre com el vivim, el gestionem, el forcem o el respectem. I això també és una manera de tornar a l'arrel, a la mirada que ens recorda que no es tracta de fer més, sinó de viure millor. Moltíssimes gràcies, Mercè, per acompanyar-nos. És un gran plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres.
2: Doncs gràcies a vosaltres per convidar-me. També és un goig estar en un lloc com el Despertador, que desvetlla moltes consciències, o sigui que fer sinergies es tracta.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs vinga, va, comencem. Quan parlem de temps, sovint parlem de pensem en hores, en agendes i en molta velocitat. Des de la mirada de l'ecologia emocional, quina importància té la gestió del temps en el benestar?
2: Tu deies abans que pensem en hores, en agendes, això, pensem en el cronos, en la medició del temps. Jo, d'entrada, ja voldria dir una cosa que jo suposo que ja serà la resposta a tot el que em preguntareu, però jo la primera afirmació que faria és que som temps. Som temps. El temps és una dimensió de l'univers, com pot ser l'espai, l'energia, la matèria, el temps, la consciència. Llavors, quan naixem, s'obre com un espai i iniciem el nostre temps de vida. És allò que diem que la nostra vida és com una espurna de llum entre dues foscors, la d'abans de néixer i la de després de morir, però hi ha un espurna, un esclat, i dintre d'aquest esclat en néixer s'obre el temps personal que està dintre del temps universal, no? I clar, si jo sóc temps, es dedueix tot l'altre. Si em relaciono malament amb el temps, em relaciono malament amb mi mateixa. Si jo vaig amb tot un seguit de problemes que vinculo al temps, el que he de revisar és amb mi, perquè jo sóc temps. És el que sóc. No, quan un diu no tinc temps, és no em tinc a mi mateix.
0: Totalment.
2: Començaria per aquí jo.
0: Sí, sí. De fet, és això, no? És com un gran desequilibri, no? Que hi ha molt, que crec que és cap on estàs apuntant, no? Com aquesta, de vegades, com separació. Mira, l'altre dia teníem l'última eixida, parlàvem del despertar, de la consciència, i parlàvem de com moltes vegades vivim les coses com des de la dualitat, des de la separació, com si no anéssim amb nosaltres, com si fóssim una cosa a part. I és això, no? En aquesta separació, crec que moltes vegades ens desidentifiquem o ens perdem en el fer. I deixem per en últim lloc el ser, no? Com aleshores, en aquest desequilibri, a mi em ve aquesta pregunta també. Què diu de nosaltres, també emocionalment, aquesta dèria actual que tenim per aprofitar el temps, per optimitzar el temps, per no perdre el temps?
2: Si realment jo sóc temps, perquè l'ésser humà sense temps no existeix, és el temps és vida. El temps és vida. La meva vida és temps. Jo no puc dir jo no tinc temps. Quan jo dic jo no tinc temps, m'estic dient jo no em tinc a mi. Com el temps és una dimensió separada de mi. No, jo sempre tinc temps. Una altra cosa és què faig o com m'ubico jo en el meu temps, perquè igual tampoc no és què faig, és on em situo dintre del meu temps de vida, què m'importa, què estimo, què amplio, a què dono presència, a què dono importància, on poso la meva atenció. Clar, si algú té el sentiment intern de que el temps se li escapa, de que no en té, de que sempre va així, de que hi ha gent que li fa perdre el temps i per tant hi ha algun culpable fora de que aquest temps se li en va, no? Clar, tot això genera tot el contrari del benestar que abans deia Jordi, és a dir, això és font de total desequilibri. Però a vegades, en lloc de començar a fer tècniques de com gestionar el temps, jo crec que el primer que hem de fer és aturar-nos i reflexionar sobre aquesta primera premissa. Què sóc jo sense temps? Doncs estic mort, no sóc. Per tant, si jo sóc temps i jo em vaig entreteixent amb el temps al llarg de la meva vida, jo el que he de mirar és que els fils amb els que jo entreteixeixo el meu temps siguin fils valuosos, que precisament el que facin és una xarxa amorosa, una xarxa que em faci sentir viva i que doni vida, no, als altres. Tot l'altre és que he entrat en la voràgina d'una societat de consum que, com diu el Jaume, ens acaba consumint a nosaltres mateixos, no?
0: I, Mercè, què intentem compensar quan anem sempre tan accelerades?
2: Bé, jo crec que és una mica aquella metàfora del burro i la pastanaga, Jordi. De dir, sempre tenim en una societat, que dèiem la societat de consum, és que a veure, no vivim fora d'un context, ja ho saps, estem en un ecosistema molt concret, amb molts ecosistemes, però amb un social que és una societat que, com que és de consum, sempre ens posa pastanagues, objectes de desig, de coses que hem d'atrapar. Quan jo ja en tinc una, me n'en poso una altra, més gran i més lluny. Llavors, és allò de, tinc la pastanaga, però jo mai no acabaré arribant a aquesta pastanaga. És una societat de la insatisfacció, és una societat doncs, que mai n'hi ha prou de res, és una societat de que jo sempre estaré insatisfet per alguna cosa. I, per tant, m'esforçaré per tenir l'èxit, la fama, la bellesa, el diner, el que sigui que ara em toqui atrapar, no? Llavors, què intento compensar? Doncs segurament, això ja es diu molt, ja es diu un buit intern. Jo et diria, intentes el mirar tant en fora, fugir del teu dins, no? Potser perquè és un territori molt desconegut. També perquè molta gent no sap ni que té aquest territori, ningú li ha explicat mai. No és conscient de que hi ha espais interns que són planetes, que són universos, no? I que aquí hi ha molt per explorar. Llavors, on posem el focus? On posem el focus d'atenció és on posem la consciència. Si el focus el posem a la fora, i a la fora hi ha gent que ens manipula, que ens vol fer anar a cap una direcció posant-nos uns hams allà perquè com peixets anem a buscar-ho i nosaltres no som conscients de que jo puc triar una altra mena de manera de fer, doncs caic aquí en aquesta mena de trampa. Jo miraré tant més en fora com menys bé estigui jo en els meus territoris interns.
1: L'eixida. Mirant endins per anar en fora.

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Rosa Matas, la síndica personera de Mollet del Vallès, compleix aquest dimecres 100 dies en el càrrec. Des del seu nomenament el passat 23 de març, Rosa Matas s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec a la ciutat i aquests mesos li han servit per aprendre el funcionament dels serveis sobre la marxa i adaptar-se a una realitat marcada pel contacte directe amb la ciutadania. Una de les millores més destacades d'aquests primers mesos ha estat la consolidació d'un suport administratiu fix. De fet, Rosa Matas s'ha mostrat molt satisfeta amb aquest reforç.
1: Primera cosa bona que ha passat és que ja tinc una persona... jo vaig estar reclamant un suport administratiu que fos de dedicació exclusiva, que fos de jornada completa i que fos permanent, no? Perquè el Salvador havia tingut 5 persones diferents i llavors això sempre és un entrebanc. I jo tinc la sort de que sí, que aquesta gràcia sí que se m'ha concedit i ja fa 2 mesos que tinc una persona eficient, eficaç, o sigui, estic encantada de la vida, que es diu Lídia Carrión.
0: Una altra de les qüestions que més l'ha sorpresa ha estat la resposta de la ciutadania. Assegura que no esperava rebre un volum tan elevat de consultes i contactes en tan poc temps. De fet, Rosa Matas ha comentat que quan va assumir el càrrec va heretar un total de 100... De fet, Rosa Matas ha comentat que quan va assumir el càrrec va heretar un total de 14 expedients oberts. 100 dies després, la xifra ja s'ha incrementat fins a una quarantena de casos. I també us informem que Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. El Centre Cultural La Marineta ha acollit aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten el municipi. El Consell neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: I, Mercè, com podríem començar a canviar aquest relat? Algú que realment vulgui fer passes per poder viure amb major benestar, quina idea clau, quina pràctica o quina pregunta podríem fer-los a aquests oients? Què els ajudaria a reconciliar-se amb ells mateixos i amb el temps, a deixar de veure'l com un enemic per viure'l, per evitar-lo, per viure'l amb molta més pau i molt més benestar?
2: Bueno, jo crec que potser primer diria observa't, de dir que uns dies observar-te, si convé pren nota, què faig amb mi, què estic fent amb mi, amb el meu temps, no? Perquè sóc jo. És a dir, escriu, què estic fent avui, des de que m'he llevat fins que me'n vaig a dormir, amb el meu temps, què estic trenant amb mi mateix amb aquest temps, i fes una llista, potser, de coses, i llavors mira-te-la i pregunta't, per què, el sentit, per què he dedicat avui una hora a l'eixida, és un dit. Per què me n'he anat al gimnàs una hora abans de fer l'eixida? Doncs jo tinc clar, per al meu cos físic, perquè penso doncs, que aquesta tasca que feu és important, perquè vull posar-hi un granet de sorra aquí per si pot servir. Perquè després, vale, i si trobo que tinc aquí una mena de forat, una mena de dedicació de temps, de la meva atenció, amb tot el de valor que té això, que no li trobo cap mena de sentit de res, perquè, ull, a vegades el sentit és això em dona per pagar el lloguer i per pagar les despeses de casa. Doncs, escolta'm, això és un sentit. O sigui, que per a què, mentre no en trobi un altre, encara que no sigui el treball del segle, jo assumeixo això. És a dir, no és que t'hagi d'agradar. Has de trobar un sentit. Pagar factures és un sentit, ho sento. És una necessitat que tenim. Menjar, també. Això ho necessito, sí. Per tant, necessitat. Ara, igual, estic dedicant temps en projectes, en persones, fins i tot, que tu analitzes i dius, bueno,

0: seria és la pregunta de sobre com vull viure, no? O de quina manera vull viure, no? Amb això que
1: Sí.
0: deies ara també de certa edat, dius, no? A què, què vull prioritzar? Què és per mi important, no?
1: Exacte, què és
0: Inclús en
1: realment
0: venia,
1: important?
0: no? Sí, és, evidentment, també per no muntar-nos en els mundos de Yupi, no? Evidentment que estem en moments que no podem analitzar, que podem necessitar uns ingressos per una feina o pel que sigui, però
1: Sí,
0: si puc, puc validar-me que inclús aquella feina, això que em diuen, que ara em permet pagar unes factures, allò m'està buidant d'energia i puc prendre seriosament i invertir un temps també en mirar un canvi si puc trobar alguna altra forma de poder tenir aquests ingressos d'una altra manera, no? I això...
1: o reduir
0: O reduir
1: necessitats,
0: necessitats...
1: o veure que coses que dius ho necessito, realment necessitar no ho necessites. La vida és un tema d'equilibri. I en aquest equilibri jo penso que hi ha d'haver atenció posada, primer en cada cosa que fas, l'atenció posada. I després donar temps a la vida, com tu deies, Jordi, en el com jo imagino o voldria que fos aquesta franja de llum, aquesta espurna entre dues foscors, que és el meu temps individual dintre d'un temps universal. Llavors, que no sigui algú que decideixi què he de fer jo amb la meva vida, perquè jo estic convençuda que quan estigui morint-me al llit o espero que em ben envoltada de gent que estimo, l'últim que em passarà pel cap segur és si quantes vegades he sortit a l'avantguàrdia, si he tingut més o menys gent que m'han seguit a la xarxa, si he tingut... No, en aquells moments és... Qui he estimat, què he estimat, què he aportat en aquest teixit de la vida, no? I jo crec que si això ho tenim mínimament clar o anem reflexionant, no es tracta tant de fer coses, sinó que ja cada pas que un fa ja el va portant cap aquí. No és ara que hem de començar a fer deures, però sí reflexionem, observem-nos, on poso l'atenció, per a què la poso, ho estimo, ja està.
0: Doncs amb això ens quedem. M'encanta aquesta visió també que ens has aportat del temps relacionat amb la tendresa, no? Que també ens porta també a una dimensió de viure'ns des d'un lloc amb amor, no? Que és això que estàs tancant, no? Des d'aquest lloc. I no tinguis cap dubte que nosaltres ens has regalat ara molt en aquest espai. T'agraïm moltíssim la teva presència, Mercè.
1: Com a
0: És un regal sempre
1: vosaltres,
0: conversar amb tu.
1: per l'oportunitat i espero que algú alguna coseta doncs li pugui servir, això és el més important i felicitats per l'espai de la
0: No, a
1: ciutat.
0: tu. I sobretot el que dèiem a l'inici, no? Com comentava la Mariona, també parlant de temps, felicitar-vos també a tu, en Jaume, per 30 anys de
1: A
0: projecte amb la
1: la Fundació
0: Fundació.
1: Ecologia Emocionant. Sí.
0: Sí,
1: I home,
0: tots
1: el
0: els
1: 30,
0: projectes i tot.
1: 30 de maig, al dematí, Fabra i Cots, bueno, ja ho
0: El 30,
1: penjarem.
0: el 30.
1: El 30 de maig, 30 anys, sí. Us esperem, si voleu venir a veure.
0: I tant,
1: I tant.
0: i tant, ja hi serem.
1: Doncs una abraçada molt gran.
2: Moltíssimes gràcies, Mercè. I ens quedem amb aquesta reflexió, i que aquesta reflexió i aquesta presa de consciència de com volem viure el temps i a què li donem prioritat, que la fem quan abans millor.
1: Però sobretot perquè la vida també ens ensenya que no forçosament viurem tot el trajecte sencer. Hi ha gent que es queden trabats per circumstàncies accidentals i no s'ho esperaven. I jo crec que sempre hem d'esperar, hem de viure com si cada dia fos el possible darrer dia, no? Llavors potser seríem més intel·ligents en el que triem.
0: Doncs millor manera d'acabar, impossible.
2: Impossible.
1: Molt bé, doncs gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Doncs ara arriba una de les noves seccions que us prometíem al principi.
1: Ens fa moltíssima il·lusió presentar-vos a la Clara Ribadellada, narradora, escriptora i músic, que amb dos llibres publicats facilita clubs de lectura i tallers d'escriptura. Ella és i serà l'ànima del Rebost Ancestral, un lloc en la nostra eixida on aprovisionar-nos de recursos que formen part de qui som, de les nostres arrels culturals, aquells mites, relats, llegendes que ens conformen.
0: Uau, quina pintassa! Doncs vinga, va, obrim la porteta d'aquest rebost on hi trobarem coses de la terra i de la natura, del que ens habita i del que ens és propi.

0: no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo...
1: Encetem aquest nou espai parlant del temps, el tema que avui ens ocupa, en els mites, llegendes i contes clàssics, que ens porten la saviesa antiga amb què proveïm aquest rebost ancestral. Les històries mítiques i les rondalles se situen quasi sempre en un temps indeterminat, en un moment imprecís, que més que passat és fora del temps. Curiosament, això no es situa en el temps lluny de nosaltres, sinó ben a prop. Jane Houston deia: "Sempre he pensat en un mite com quelcom que mai no va existir, però que sempre està succeint." Situant-nos fora del temps, els mites i els contes populars ens diuen que allò que expliquen no pertany a un moment remot, sinó a un moment etern. L'inici dels relats ens transporta en poques paraules a aquest moment intemporal, amb fórmules com "temps era temps", o "fa molt i molt de temps", o "vet aquí que en aquells temps", o "hi havia una vegada quan els ocells tenien dents", o "fa qui sap los anys". I això és així en tots els idiomes i totes les tradicions. "Once upon a time" en anglès, "fado fado" en irlandès, "dauno dauno temu" en polac, "mukashi mukashi" en japonès, etc. Però en el si d'aquest temps, fora del temps dels mites i els contes, el temps també discorre. Passen les hores, els dies, les setmanes, els mesos, els anys. Sovint, els reptes es presenten en una successió temporal. El protagonista ha de superar una prova en el termini d'un dia, i l'endemà se n'imposa un altre, i l'endemà un altre. En altres històries, els personatges disposen d'un temps limitat més llarg quan se'ls encomana una missió, que sol ser d'un any, o més precisament, un any i un dia. Els tres fills del rei han de trobar la flor romanial per guardar el seu pare i es citen al cap d'un any i un dia a l'entreforc de camins on s'acomiaden per anar a buscar-la. El rei concedeix un any i un dia al príncep Artur perquè li porti la resposta a la seva pregunta. I així en tants relats. Un any representa un cicle complet, un cercle que es tanca. Un any i un dia, en canvi, simbolitza un contínuum de temps, una roda que gira sense final, una espiral, que és la forma que millor representa l'evolució dels personatges, com a mirall de la nostra pròpia evolució. El temps en les narracions és, doncs, una representació dels processos interns i ens diu que hem de respectar el procés donant temps a totes les fases, també al repòs, a l'espera, a la digestió, a la nit, al son, al vagareig, al camí. Un recordatori molt escaient en aquests temps de pressa i d'immediatesa que corren ara. Els mites i els contes ens ensenyen a respectar el moment de cada cosa, com el relat "Els 12 mesos" de la tradició eslovaca, on una madrastra i una germanastra envien Marushka al bosc en ple hivern a buscar primer violetes, després maduixes i finalment pomes, quan no n'és el temps. Marushka troba en una clariana del bosc els 12 mesos, que seuen en un cercle de pedres i van ocupant successivament el tron, cadascú en el seu torn. Marushka és bondadosa i respecta cada moment i rep l'ajuda dels mesos quan els la demana. La madrastra i la germanastra, en canvi, no ho fan i moriran sepultades per una tempesta de neu. Aquesta llegenda i tantes d'altres de la tradició oral narren la importància de respectar els processos, els cicles i els seus diferents moments, de respectar el temps, de respectar-nos i donar-nos temps.

0: Quina meravella aquesta estrena.
1: Em quedo amb aquesta idea que ens proposa la Clara de respectar els temps de cada cosa com a forma de respectar-nos.
0: Sí, crec que enllaça perfectament aquesta idea d'evitar el temps amb el nostre pretext d'avui. Aquest espai on deixem entrar recomanacions culturals de llibres, de música, pel·lis, sèries, que ens permetin seguir aprofundint sobre la temàtica que tractem des d'un altre lloc.
1: Ja no hi és l'Eli, però malgrat sabem que és impossible emular les propostes exquisides que ens feia, hem decidit atrevir-nos a assumir el repte i mantenir la secció plegades, oi, Mariona?
0: Això mateix, i avui parlant de la gestió del temps, és inevitable veure que la cultura fa segles que intenta respondre a una pregunta tan simple com vertiginosa. Què és el temps i què ens fa a nosaltres?
1: Perquè, tal com estem tractant al llarg del programa, una cosa és el temps del rellotge i una altra molt diferent és el temps que vivim per dins.
0: Aquí és inevitable que ens vingui al cap Marcel Proust, qui en la seva obra A la recerca del temps perdut, una novel·la escrita entre 1908 i 1922 i publicada en 7 volums, ens parla d'un temps que no és lineal, sinó fet de records. Un olor, un gust, la famosa Magdalena, i el passat, de cop i volta, es fa present.
1: Que bonica aquesta proposta del temps com a experiència íntima, sinestèsica. El valor de l'experiència sentida a través d'un aroma, d'un sabor, d'una melodia, com aquesta sinfonia de Mahler que ara està sonant, i el viatge immediat de tants records. En una altra tonalitat, però molt vinculada, hi ha Mort a Venècia, de Thomas Mann, novel·la del 1912 que 35 anys més tard portaria al cine Luchino Visconti. En aquesta trobem un temps que s'alenteix, que s'esgota, mentre el personatge intenta retenir allò que sap que és fugaç, la bellesa i l'anhel de la joventut.

0: voler atrapar el temps, aquesta lluita perquè no se'ns escapi el famós tempus fugit. Aquí el temps ja no és memòria, és límit. Ho trobem molt viu, per exemple, en un altre referent literari, en el Faust de Johannes von Goethe, un clàssic de 1774, publicat el 1808, on veiem un savi disposat a vendre l'ànima a Mefistòfil, el diable, per no envellir i guanyar temps, poder, coneixement.
1: Una metàfora molt actual, si ho penses, aquesta obsessió per aprofitar el temps, rendir, arribar a tot. Per això et vull parlar, Mariona, d'una novel·la fantàstica que és quasi un conte del 1973, que és de capçalera per mi. De fet, avui en dia és gairebé profètica. T'estic parlant de Momo, de Michael Ende. Momo és pràcticament un conte, una faula. Ens parla d'uns homes grisos que roben el temps de la gent en nom de l'eficiència. El temps és un bé preuat i no es pot perdre. S'han de fer coses útils i per no malversar-lo s'ha d'emmagatzemar al banc del temps. En contraposició, als homes grisos, la protagonista, Momo, és una nena que sempre ofereix temps d'escolta i calma. Sempre ofereix presència. Ella, amb el suport de la seva amiga, la tortuga Cassiopea, torna el temps segrestat i la vida a la humanitat. Et ressona d'alguna cosa?
0: Uf, i tant, si em ressona. Aquest afany d'estalviar temps que pot acabar sent perdre vida. Perquè el temps que no s'evita, s'asseca. Si ho passem al cinema, el joc amb el temps és fascinant. Per exemple, abans que parlàvem de voler atrapar el temps. Què passa quan és a la inversa i el temps ens atrapa a nosaltres?
1: Ostres, curiós.
0: Et sona, no, aquesta música?
1: Però sí, em sona. Jo crec que s'estic en el bucle encara.
0: I tant, Atrapat en el temps, de Harold Ramis, de 1993. Ens presenta el mateix Dia de la Marmota.
1: A Ponchatoni!
0: Repetit fins a l'extenuació, fins que el protagonista, un inicialment mesquí ególatra David Murray, canvia la seva manera de viure'l i fa un viatge de transformació.
1: Aquí el missatge és clar, no és el temps el que ha de canviar, som nosaltres. Però posats a viatjar en el temps, què me'n dius d'aquest clàssic Retorn al futur del 1985 de Robert Zemeckis? I endemàs. Impossible parlar del temps i del cine sense aquesta saga que ha marcat tantes infàncies i adolescències. En aquest cas, viatgem al passat amb una màquina del temps en forma de DeLorean, un cotxarro increïble per arreglar el futur. I ens adonem que qualsevol petit gest té conseqüències inesperades.
0: És brutal com ens recorda que viure obsessionats amb el futur sovint ens fa desconnectar del present. També en el curiós cas de Benjamin Button, de 2008, de David Fincher. Una trama on el protagonista, en lloc d'envellir, rejuveneix.
1: Qui no voldria, no?
0: Doncs sí, viure el temps a l'inrevés per acabar arribant a la mateixa pregunta de sempre. Si tinguéssim més temps, estimaríem millor?
1: I després hi ha pel·lícules com Inception del 2010 o Interstellar del 2014, el mateix director, Christopher Nolan, on el temps és relatiu. Minuts que valen anys, capes de realitat que se superposen. Aquí el temps ja no és només cronologia. Es plega i es desplega en el somni i en la consciència. Com més profund entres, més es dilata.
0: Aprofito que menciones arguments difícils de seguir pels jocs temporals per parlar d'una de les trames per antonomàsia que més va revolucionar el món de les sèries. Estic parlant de Lost, creada per J.J. Abrams, Damon Lindelof i Jeffrey Lieber. Sèrie de 6 temporades que va emetre's entre el 2004 i el 2010, que juga precisament amb aquesta desorientació temporal. Passat, present i futur, tots barrejats, com la nostra pròpia experiència vital quan perdem el centre. Trobem una coralitat de supervivents en una illa molt misteriosa que els confronta amb el seu passat, la seva essència, i els porta a evolucionar a nivell individual i també col·lectiu.
1: Al final, Mariona, totes aquestes obres ens apunten cap al mateix lloc, oi? Potser la veritable gestió del temps no és organitzar-lo millor, sinó evitar-lo amb més presència.

0: Per acabar, no podíem deixar fora Casablanca de 1942 de Michael Curtis i aquesta banda sonora tan memorable.
1: Sí, ens hi quedaríem a viure, oi, allà?
0: Sí.
1: Aquí, amb aquesta banda sonora.
0: I tant. Una pel·lícula on el temps és memòria, renúncia i amor que no s'esborra. Aquesta cançó que va immortalitzar Dooley Wilson, el Sam, que ho diu tot. As time goes by. El temps passa, però hi ha coses que d'alguna manera es queden, com els vincles, les paraules dites a temps i aquest espai on ens aturem a mirar-hi.
1: Oh, torna-la a posar, sisplau, Mariona, m'hi vull quedar. Bé, en qualsevol cas, sempre ens quedarà el pretext, oi?
0: I l'eixida, sí, sí, que segueix amb una altra nova secció que també estrenem avui.
2: Una casa en el cielo.
1: Ens fa molta il·lusió l'inici d'una nova secció que volem que sigui un espai íntim i profund com pot ser una recambra, per això li hem posat aquest nom, un lloc on reflexionar en pausa.
0: La que ens portarà l'escriptora de relats i poesia Caroline Mowat, amb els seus textos lírics i crítics plens de capes i personalitat, per seguir revisant les temàtiques de cada programa des d'una nova perspectiva.
1: Endavant, Caroline.

Diuen les iaies que anem tirant i que qui dia passa any empeny, convertint el temps en una condemna silenciosa, una eterna derrota de Sísif contemplant la roca, tornant al punt de partida en una futilitat permanent d'una insignificant vida. Diuen que es passa el dia com es pot i que a certa edat se't passa l'arròs, que hem de viure ràpid, que hem de viure intens, que hem de capitalitzar les hores invertint en bancs de temps. Hem de monetitzar el temps d'oci en un carpe diem permanent, acumular béns immobles, oblidar-nos de ser, buscar la dopamina en buirats de soroll, en una carrera infinita, en un etern scroll, omplir el temps de contingut efímer, fugir del silenci aixordador, creure'ns la fal·làcia que la llibertat són les vacances d'agost. No fos cas que ens aturéssim. No fos cas que respiréssim. No fos cas que ens contemplessin i ens trobéssim cara a cara amb aquella nena que ens demana explicacions sobre què hem fet amb els seus somnis, on estan les seves il·lusions, on hem soterrat els anhels de menjar-nos el món i com ens hem oblidat de viure, majúscules, els seus segons. Recordeu quan les tardes eren eternes? Recordeu quan viure era un joc? No sé vosaltres, però jo em rebel·lo. En empènyer els dies i anar tirant. Em rebel·lo en comptar les hores per invertir-les en el demà. Em rebel·lo en fer-me col·leccionista, en voler acumular. Em rebel·lo en voler anar ràpid, sense escoltar el que el cos em demana. Una pausa. Enmig de la vacuïtat accelerada de llistes interminables de cafès constants. Silenci. Enmig del soroll que ensordeix els ecos de la pròpia veu que ens arriba com un lleu xiu-xiueig. Presència, enmig d'una impermeabilitat que s'ha tornat endèmica, on sembla que la vida rellisqui, no la deixem entrar. No sé vosaltres, però jo em rebel·lo en no intentar viure cada segon, cada minut i cada dia com si no hi hagués demà.

0: com diu Yunchul Han en el seu últim llibre que m'estic llegint i al qual fèiem referència anteriorment, en el qual s'inspira molt en el pensament de Simone Weil, potser la veritable alegria no està en acumular instants, sinó en evitar-ne un de sol, però del tot, de veritat.
1: Abans d'acomiadar-nos, us deixem, com sempre, amb algunes preguntes perquè us acompanyin a seguir reflexionant. En quins moments del teu dia vius sotmès al cronòmetre?
0: Què canviaria si avui deixessis que la brújula interna marqués el rumb?
1: A què li estàs demanant immediatesa quan potser necessita temps i procés?
0: I si el temps no fos el problema, què creus que és el que realment et costa sostenir?
1: Bé, ara sí que estem arribant al final.
0: Creus que se'ls haurà fet llarg, Mariona?
1: Bé, llarg o curt és relatiu, dèiem, no?
0: És veritat. A mi m'ha passat volant. I mira que no l'hem fet a doble velocitat, el programa.
1: En tot cas, si encara ens esteu escoltant i heu arribat fins aquí, gràcies per invertir el vostre temps en compartir aquesta estoneta amb nosaltres. Recordeu que teniu tota la música del programa recollida a la playlist de Spotify.
0: I que també el podeu escoltar l'episodi complet a Spotify i a iVoox, així com trobar-ne la versió transcrita d'aquest i d'altres capítols a la web del Despertador a Resonàncies de l'Eixida.
1: Gràcies a totes les persones que han fet possible aquesta eixida. A la Mercè Conangle, que ens ha acompanyat a l'Àgora, a la Clara Ribatallada i a la Caroline Mowat, que avui s'han estrenat com a noves col·laboradores de luxe, a l'Arlín Segués per posar veu i a l'Elif Burgaz per posar música a la sintonia del nostre programa. I com sempre també a tot l'equip del Despertador per fer-ho possible.
0: I a vosaltres, com no, que ens escolteu i ens regaleu el vostre temps. Desitgem que hagi estat un espai de calma per respirar.
1: Ens acomiadem...
0: I no corrent ni arribant tard.
1: Sinó deixant-nos portar per la corrent, com canta Pau Vallvé, com troncs baixant pel riu.
0: Quedant-nos una mica més en aquest instant que és ara, assaborint cada moment.
1: Una abraçada.
0: I fins la propera eixida.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos i per dedicar-nos una hora més de la vostra vida per a recuperar aquestes grans cançons de la música pop i rock de tots els temps. No és fàcil trobar una hora per dedicar-la a escoltar música que posa una altra persona que no ets tu. Així doncs, us agraïm que feu aquesta selecció i escolliu estar amb nosaltres, el Rock and Classics. Avui seguim amb aquest periple de cançons de nit que ja fa alguns programes que us anem seleccionant. La nit és un moment de reflexió i pot haver-hi doncs cançons que siguin ballables, mentre que altres són molt més introspectives. Hi ha una mica de tot i avui volem seguir en aquesta línia. Música molt interessant per començar amb dos temes que es diuen exactament igual, Night Vision. Comencem amb aquesta cançó que sortia al segon llarga durada de la nova iorquesa Susan Vega. El disc es deia Solitude Standing. Aquest un tema molt discret i molt suau que es diu Night Vision.

0: Esteve Llop.
1: Cançons de nit, quarta entrega, el rock and clàssics, canviant de terç ara absolutament i anem a un altre tipus de música. Anem a recuperar un dels temes del primer treball de Guns N' Roses, es deia Appetite for Destruction, va sortir l'any 1987 i deixava ja molt clares les intencions d'aquesta banda nord-americana amb temes potents com aquest Night Train.

0: Una meravella escoltar Jeff Buckley amb un dels seus temes pòstums. Aquesta cançó va aparèixer en un llarga durada anomenat Sketches for My Sweetheart the Drunk, que era senzillament l'esbós del que havia de ser el segon llarga durada d'estudi del nord-americà Jeff Buckley, ja que ell va morir mentre s'estaven realitzant les sessions de gravació d'aquesta llarga durada. Però, de forma pòstuma, l'any 1998 va sortir editat tot el que tenia cara i ulls d'aquestes sessions de gravació, com aquest tema que es deia Nightmares by the Sea. Més música dedicada a la nit, cançons de nit al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.

una cançó dolcíssima dels R.E.M., un treball excel·lent, publicat l'any 1992, Automatic for the People, que en aquest cas hem escoltat en la seva reedició remasteritzada del seu 25è aniversari, un disc que es va publicar l'any 2017, una cançó bonica d'allò més, és aquella nedada nocturna, Night Swimming. Seguim amb més cançons de nit i ara ens n'anem cap a un clàssic de la dècada dels 60. Els Moody Blues ens portaven una cançó que es va fer molt famosa, es va traduir al castellà com a Noches de Blanco Satin, aquesta és la seva versió original dels Moody Blues, Nights in White Satin. Nights in

dels números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop. The dream.

L'ex-Beatle Paul McCartney, que l'any 1984 ens portava un disc molt fluix, es deia Press to Play, però que ens portava aquest single Marca de la Casa de l'ex-Beatle Paul McCartney, en aquest cas amb l'acompanyament a la guitarra elèctrica ni més ni menys que de David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. No More Lonely Nights, no vull més nits solitàries. Seguim amb més música dedicada a la nit, cançons de nit, quarta part del rock and clàssics, ara amb els Aerosmith, amb un treball molt recomanable anomenat Music from Another Dimension, publicat l'any 2012 i que ens portava aquest Oasi a la nit, Oasis in the Night.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llo.
1: Ens situem ara a l'any 1990, moment en el que Phil Collins va treure un disc que recollia el bo i millor de la seva gira que havia fet els mesos anteriors per a presentar el seu últim disc Bad Seriously. Des d'aquest llarga durada en viu, recuperem una cançó molt dolça de les més conegudes de la seva discografia en aquesta versió en viu. One More Night.

Seguim desgranant cançons que parlen de nit, localitzant alguns talls interessants. Ara anem cap a la música country de Billy Ray Cyrus amb aquest tema que no és original seu ni molt menys, sinó que és un tema original d'Elvis Presley, que en aquest cas es va reversionar dins d'un disc de tribut al rei del rock Elvis Presley, un disc que es deia It's Now or Never. Des d'aquella llarga durada, aquesta versió de Billy Ray Cyrus, molt interessant, que es diu One Night. One Night.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Amigues i amics oients, estem arribant al final d'aquest Rock and Classics d'avui, recta final ja, encara tenim algunes cançons per davant, d'aquesta selecció de cançons de nit, quarta part. Ara escoltarem un tema que a mi m'agrada especialment i que parla d'una nit a Bangkok, a la capital de Tailàndia, un tema de Murrayhead que va sonar força al 1984 i alguns mesos després encara seguia ressonant per la majoria d'emissores de ràdio del món a Murrayhead, One Night in Bangkok. Després encara escoltarem els Eagles i alguna cançoneta més que us deixem perquè l'escolteu amb calma i endevineu de qui es tracta. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim disponibles a les xarxes socials on us informem dels nostres programes i també podeu recuperar els nostres programes, evidentment, a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics arreu de Catalunya, Andorra i Balears, i també el nostre podcast és disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos. Que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
2: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

0: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dimecres 1 de juliol del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès constitueix el Consell de l'Adolescència, un nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i projectes que afecten el municipi. I Núria Sol i Marta Nachón, de l'Escola Sant Gervasi, són les millors notes de la selectivitat a Mollet. Totes dues han tret un 9 a la prova. Val a dir que el 92% dels alumnes presentats han aprovat. I l'esvoranc de la Rambla a Pompeu Fabra es començarà a reparar l'1 de setembre. L'actuació està valorada en 349.000 euros i la durada de les obres serà d'uns 2 mesos aproximadament. I al carrer Gaietà Vinci tornarà a estar oberta la circulació de vehicles els caps de setmana. La mesura es farà efectiva a partir d'aquest dissabte després de 5 anys amb el trànsit tallat, una mesura que es va aplicar en mesos de Covid. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balear i qui us parla, Jorge Escon, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès ha constituït el Consell de l'Adolescència Municipal. El Centre Cultural La Marineta ha acollit aquest dimarts la sessió de constitució d'aquest nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i els projectes que afecten el municipi. El Consell neix amb l'objectiu de crear un espai estable de diàleg entre els joves i l'Ajuntament, on els adolescents puguin expressar les seves opinions, plantejar propostes i participar activament en la construcció de la ciutat. Dos dels representants del Consell, la Jana, de l'Escola Lestonac, i el Juanjo, de l'Institut Aigua Viva, s'han mostrat il·lusionats pel fet de tenir un espai on se sentin escoltats i on puguin proposar iniciatives que puguin tenir un impacte real a Mollet.
2: Pues a mi personalment em fa molta il·lusió perquè sento que és un espai on ens sentim escoltats els joves i que tenim un moment i un espai per poder comunicar les coses que ens preocupen i les coses que volem millorar per Mollet.
3: A mi també em fa moltíssima il·lusió perquè crec que és un espai on podem donar les nostres opinions i fer un canvi a Mollet que surti dels joves directament, que no tingui tant que veure amb els adults.
1: Durant aquesta primera trobada s'ha constituït oficialment el Consell de l'Adolescència Municipal i ha servit també com una primera presa de contacte entre els seus integrants. Els membres han compartit inquietuds i han començat a definir quines són les línies d'actuació prioritàries. L'oci juvenil ha estat un dels temes que més interès ha despertat entre els adolescents. Els participants han coincidit en la necessitat d'ampliar l'oferta d'activitats destinades als joves i de disposar de més espais on poder trobar-se i desenvolupar iniciatives pròpies. El cinema també ha ocupat una part destacada del debat. Diversos membres del Consell han plantejat la possibilitat d'organitzar projeccions a l'aire lliure o comptar amb un cinema a la Mollet. El Punt Jove també ha estat protagonista de les intervencions. Els participants han valorat la importància d'aquest servei com a espai de referència per als adolescents i han aportat idees per ampliar-ne les activitats i fer-lo encara més proper a les necessitats dels joves de Mollet. Altres assumptes que han centrat la conversa ha estat el compromís amb les polítiques verdes i l'estat dels carrers. Tots aquests aspectes els ha comentat la Meritxell Pérez, alumna del Centre d'Estudis Mollet, i Paco Amaya, alumna de l'Estonac.
4: Bé, al principi hem tractat molts temes, per exemple, comerços, com un centre comercial, oci, més que tot molt oci, i també sí que han parlat molt de cuidar els espais verds, també una mica de l'equipament juvenil, el tema de la restauració aquí, de per exemple, il·luminació, els carrers així més foscos, també les voreres, que és a vegades doncs estan una mica malament, però sí.
5: Penso que sí, que un cinema estaria molt bé. També jo crec que el que podríem millorar de Mollet són els carrers, perquè sincerament jo amb patinet no vaig molt, però també penso que és una cosa que pues, algunes coses que podríem caure o fer-nos mal per culpa de les voreres o de carrers.
1: La Constitució del Consell representa una nova eina perquè els adolescents puguin participar a la definició de les polítiques municipals que els afecten directament. Les seves aportacions es traslladaran als responsables municipals amb la voluntat que puguin convertir-se en projectes reals. El Consell de l'Adolescència Municipal és un òrgan que va ser aprovat el passat mes de març i des de llavors els esforços s'han centrat en fer-lo una realitat. Aquests mesos s'ha dut a terme un treball de donar a conèixer el projecte als centres de secundària de Mollet. La feina ha culminat amb unes eleccions per escollir els representants del Consell, en les quals s'hi ha presentat una seixantena de candidats i uns 1.800 alumnes han participat amb el seu vot. En referència a tot aquest procés, la regidora de Joventut a l'Ajuntament de Mollet, Marina Escribano, s'ha mostrat molt satisfeta per la gran implicació.
6: Estem molt satisfets, tot això venia doncs d'un passaclasses, de diversos passaclasses als diferents instituts explicant aquest projecte. Quan dic passaclasses vol dir a l'equip de joventut anant a cada un, bueno, en total uns 60 grups classe en els que s'ha informat i s'ha animat a la gent jove, als nois i noies, a presentar-se, i estem molt contents amb aquest entusiasme amb el que ho han agafat i que s'han presentat doncs molts candidats i candidates per part de cada institut.
1: L'Ajuntament considera que aquest nou òrgan reforça el compromís amb la participació ciutadana des de les primeres etapes de la vida i contribueix a formar una ciutadania més activa, crítica i compromesa amb el futur del municipi. En aquesta línia, Mireia Dionisio, alcaldessa de Mollet, ha remarcat la importància d'aquest Consell, afirmant que és necessari que els adolescents s'impliquin en la vida de la ciutat i comparteixin la seva visió del municipi.
7: Necessitem la visió que tenen els adolescents de la ciutat. Els adults doncs, podem pensar que ho sabem tot, però no és així. Des de l'administració pública és veritat que intentem implementar totes les polítiques públiques pensant en què els agradaria als joves, als adolescents, però és evident que cal escoltar la seva veu, que cal i és bo que ells s'impliquin també amb la presa de decisions que farem, no? I que fem des de l'Ajuntament, i per tant jo crec que és cabdal doncs, al final que de l'Ajuntament tinguem, no? La seva visió, la seva manera d'entendre la vida, entendre els seus gustos, i també saber amb la seva pròpia veu què funciona de la ciutat, què no funciona de la ciutat i quines propostes tenen per millorar.
1: Així doncs, Mollet ja compta amb un Consell de l'Adolescència Municipal que inicia el seu recorregut amb la voluntat de convertir-se en un espai de referència per la participació juvenil que ha de començar a treballar de cara al setembre. En total, el Consell està format per representants dels instituts de la ciutat, membres de les entitats juvenils i del Punt Jove, així com els representants polítics del partit a l'Ajuntament de Mollet.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Núria Sol Castanyer i Marta Nachón Calatrava de l'Escola Sant Gervasi són les veïnes de Mollet que han tret la millor nota de la Pau amb una qualificació d'un 9. La següent millor nota, un 8,6, ha estat l'obtinguda per l'alumne de l'Institut Vicenç Plantada, Víctor Ibáñez Saguillo. Ana Giralba Sánchez, alumna de l'Institut Gallecs, ha tret un 8,3, un 7,8 l'ha tret l'Enyi Quiu de l'Institut Egua Viva i un 7 en Roger Pecero Escura, alumne de l'Institut Mollet. Val a dir que el 92% del total de l'alumnat de Mollet presentat a les proves de selectivitat han superat l'examen. Per centres, l'Escola Sant Gervasi ha estat la que ha tingut un major nombre d'aprovats, amb el 100% d'alumnat presentat a la Pau, seguit de l'Institut Gallecs, el Vicenç Plantada, l'Aigua Viva i l'Institut Mollet. Pel que fa als cicles formatius, la millor nota, amb un 9,25, l'ha tret un alumne de l'Escola Sant Gervasi, seguida d'un alumne de l'Institut Mollet, que ha tret un 9,05. Des del Centre de Formació d'Adults s'ha valorat els bons resultats obtinguts per Lourdes García Barranco a les proves d'accés a la universitat per majors de 25 anys.

0: El Consorci Besòs Tordera adjudica les obres de la Rambla Pompeu Fabra. Un cop completat el llarg procés tècnic i administratiu necessari per abordar l'actuació amb totes les garanties, les obres de la Rambla Pompeu Fabra s'iniciaran l'1 de setembre. Un cop s'iniciï l'obra, els treballs tenen una durada prevista de 2 mesos i 7 dies aproximadament. La Rambla es troba tallada en un dels sentits entre el carrer del Sol i el carrer Madrid a causa d'un esvoranc que l'havia provocat per una afectació important a la xarxa de clavegueram, una incidència que va obligar a restringir el pas per motius de seguretat i que ha requerit una intervenció complexa. En concret, el tram del col·lector entre el carrer Ramon Casas i el carrer del Sol presenta un mal estat estructural i problemes d'estanqueïtat, fet que ha provocat enfonsaments de la calçada de manera recurrent. Aquesta problemàtica havia obligat a fer reparacions puntuals, però la situació requeria una actuació integral per solucionar definitivament l'origen del problema. De fet, dilluns passat, a l'espai Fil Directe amb l'alcaldessa, Raül Brot anunciava que aviat es tindrien notícies de l'inici de les obres.
1: El que es va fer va ser un conveni amb el Consorci Besòs Tordera i són ells qui han estat fent la licitació. Aquesta licitació està ja a la recta final i de fet, jo crec que ben aviat intentarem dir aquesta setmana alguna cosa, doncs parlar ja de quan hauríem de començar les obres. Que molt probablement aquesta setmana doncs, hauríem de compartir aquesta informació de finalització del procés de licitació i adjudicació i de quan aproximadament començaran les obres.
0: Aquesta actuació integral, valorada en 349.000 euros, ha suposat la redacció i aprovació del projecte d'obra, la signatura del conveni entre el Consorci Besòs Tordera i l'Ajuntament de Mollet per a la seva execució, així com un procés de licitació pública d'aproximadament 120 dies en base a l'import elevat del concurs públic. Raül Broto ha reconegut que s'hauria de canviar la llei de contractes per no allargar tant els problemes que afecten a la ciutat.
1: Els forats es van fer el juny de l'any passat, per tant, ja anem sobrepassant l'any, però sí que aquí una reflexió que crec que hem de fer de manera conjunta i és que tenim un cronograma que vam treballar conjuntament amb el Consorci Besòs Tordera i realment des del 19 de setembre, recordo, o 15 de setembre més o menys quan va començar el curs passat, que s'activa aquest cronograma en el qual doncs, realitzem el projecte, fem l'aprovació de projecte, realitzem la licitació, fem la licitació i això és el que ens ha portat a pràcticament trigar un any. És molt difícil, veient aquest cronograma, amb la llei de contractes actuals i les casuístiques actuals, poder, d'alguna manera, retallar aquests terminis.
0: El projecte preveu la instal·lació d'un nou col·lector al mateix traçat que l'actual i la construcció de 6 nous pous de registre. Les obres inclouran també el moviment de terres, l'execució de la nova xarxa de clavegueram, així com la reposició del paviment i la urbanització de la zona afectada.

El carrer Gaietà Vinci tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana a partir d'aquest dissabte. La mesura és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, els comerciants de la zona i l'Associació de Veïns de Col·legis Nous després de diversos mesos de converses. La restricció de trànsit es va implantar durant la pandèmia de la Covid-19 quan el consistori va convertir aquest tram en un espai exclusiu per a vianants de divendres a diumenge amb l'objectiu de facilitar el distanciament social i ampliar l'espai públic disponible. Un cop finalitzades les obres de reurbanització del carrer i amb la situació sanitària ja superada, l'Ajuntament considera que aquella mesura excepcional ha deixat de respondre a les necessitats actuals d'aquest eix comercial i veïnal. Per aquest motiu, s'ha optat per recuperar la circulació durant els caps de setmana, atenent també les peticions dels establiments de l'entorn. Malgrat aquest canvi, el consistori assegura que manté el compromís amb una mobilitat més sostenible i amb la creació d'espais segurs per als vianants. En aquest sentit, destaca la vianalització de l'entorn de l'escola Col·legis Nous, als carrers Granada i Francesc Cambó, una actuació que ha millorat la seguretat viària, la connectivitat i l'accessibilitat especialment per als alumnes i les seves famílies. De cara al futur, el projecte de la nova llei de barris també contempla ampliar les zones de prioritat per als vianants al centre de la ciutat amb la vianalització dels carrers de Pamplona i el carrer d'Osca.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta Luis Mi Pérez des de la xarxa. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ha començat el mes de juliol amb una bassa d'oli pel que fa a l'estat del cel. Hi ha molt pocs núvols arreu del país. Sí que n'hi ha algun de baix, fruit de la mateixa xafogó, que sobretot es mou per l'àrea metropolitana, núvols completament descafeinats, i també tenim una mica de cendra en suspensió dels incendis forestals que tenim a l'Aragó. Arriba aquest fum fins a casa nostra i deixa aquest cel una mica més enterbolit, també amb una mica de pudor de fum. Ja diem que ve des de ponent. Igualment, els núvols han de continuar sent força escassos al llarg d'aquesta tarda. Alguns creixeran entre la Catalunya central i les comarques de Girona, sobretot al sud gironí, i arribaran a caure algunes gotellades molt disperses al voltant del Mollanès, del Montseny, les Illeries, també el Puigcalb o la banda del Rocacorba, una mica de tramuntana a la Costa Brava i més calor quan més cap a la Costa Daurada. Amb vista demà, una situació molt semblant. Només al matí alguns núvols enganxats a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies a Luis Mi. Pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Climent de la Rambla Pompeu Fabra 81 al barri de Riera Seca.

0: Rosa Matas, la síndica personera de Mollet, compleix aquest dimecres 100 dies en el càrrec. Des del seu nomenament el passat 23 de març, Rosa Matas s'ha convertit en la primera dona que ocupa aquest càrrec a la ciutat i aquests mesos li han servit per aprendre el funcionament dels serveis sobre la marxa i adaptar-se a una realitat marcada pel contacte directe amb la ciutadania. Durant aquest període, la seva principal tasca ha estat atendre les queixes, consultes i suggeriments dels veïns i veïnes, així com classificar els casos en funció de la seva urgència per poder-los gestionar de manera més eficient possible. Una de les millores més destacades d'aquests primers mesos ha estat la consolidació d'un suport administratiu fix. De fet, Rosa Mata s'ha mostrat molt satisfeta amb aquest reforç.
1: Primera cosa bona que ha passat és que ja tinc una persona, jo vaig estar reclamant un suport administratiu que fos de dedicació exclusiva, que fos de jornada completa i que fos permanent, no? Perquè el Salvador havia tingut 5 persones diferents i llavors això sempre és un entrebanc. I jo tinc la sort de que sí, que aquesta gràcia sí que se m'ha concedit i ja fa 2 mesos que tinga una persona eficient, eficaç, o sigui, estic encantada de la vida, que es diu Lídia Carrión.
0: La síndica ha recordat que el seu predecessor, en Salvador Rovirosa, va haver de treballar amb diversos suports administratius al llarg del mandat, una situació que dificultava la continuïtat dels expedients i el desenvolupament de la tasca de la sindicatura. Una altra de les qüestions que més l'ha sorprès ha estat la resposta de la ciutadania. Assegura que no esperava rebre un volum tan elevat de consultes i contactes en tan poc temps, fet que demostra que la figura de la síndica és cada vegada més coneguda entre els molletans i molletanes. Rosa Matas ha comentat que quan va assumir el càrrec va heretar un total de 14 expedients oberts. 100 dies després, la xifra ja s'ha incrementat fins a una quarantena de casos.
1: Vam heretar 14 casos i estem al 40. O sigui, sí, molts.
2: Sí.
1: Sorpreses des del principi, molts sorpreses, perquè cada setmana hem tingut visites i hem tingut queixes o consultes.
0: Pel que fa a la tipologia de les reclamacions, la síndica ha explicat que les consultes són molt diverses i abasten diferents àmbits de la vida municipal. Les queixes i suggeriments arriben relacionats amb els serveis públics, tràmits administratius i altres qüestions que afecten el dia a dia de la ciutadania.
1: Des del solar que està ple de runa i ple de vegetació i està al costat d'una casa i s'acosta a la verbena i la gent té por que allò s'incendiï i que com és que allò no es tira endavant, fins a les persones que els hi aparquen sempre davant del gual i mai poden sortir quan és l'hora d'anar al metge, per exemple. Aquella persona que té un problema de vivenda o que tenen problema amb el padró o que tenen problema amb el rebut de l'aigua.
0: La síndica personera afronta ara els pròxims mesos amb la voluntat de continuar consolidant el servei, donar resposta als expedients oberts i continuar acostant la institució a la ciutadania perquè qualsevol veí o veïna disposi d'un espai on ser escoltat més enllà de les administracions. I fins aquí l'informatiu, però nosaltres abans de marxar repassem les notícies més destacades del dia d'avui. Mollet del Vallès constitueix el Consell de l'Adolescència, un nou òrgan de participació que permetrà als adolescents implicar-se de manera directa en les decisions i projectes que afecten el municipi. Núria Sol i Marta Natxón de l'Escola Sant Gervasi són les millors notes de la selectivitat a Mollet. Totes dues han tret un 9 a la prova i val a dir que el 92% dels alumnes presentats han aprovat. I l'esvoranc de la Rambla Pompeu Fabra es començarà a reparar l'1 de setembre. L'actuació està valorada en 349.000 euros i la durada de les obres serà d'uns 2 mesos aproximadament. I el carrer Gaietà Vinci tornarà a estar obert a la circulació de vehicles els caps de setmana. La mesura es farà efectiva a partir d'aquest dissabte, després de 5 anys amb el trànsit tallat, una mesura que es va aplicar en mesos de Covid. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres ens hi retrobem demà dijous. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí, al 96.3 de la FM. Aquell any.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
3: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que només en Benen havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes d'Abril que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Vàrem passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no vàrem poder dormir, vàrem escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whimper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt, el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whimper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
2: Pals i botes. L'agenda.
3: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup Extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5, el grup Extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup i tots aquells que vulgueu participar només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
2: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.

Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui, l'espai que havíem de fer amb la nostra convidada, portaveu de Mollet en Comú, no el podrem fer i, per tant, passarem totes les preguntes que haguem de fer, sobretot presentacions de Music Week, valoracions del ple, així com d'altres temes que teníem anotats per avui el següent dimecres, que tindrem també l'espai suficient i els minuts suficients per poder fer aquest espai de portaveus municipals. Per tant, nosaltres ens acomiadem aquí i ens hi retrobem, com sempre, a la mateixa hora, a partir de 2:15 del migdia, demà, amb el Partit Popular. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula rumiar. Rumiar és sotmetre quelcom detingudament, un cop i altre cop, a la consideració mental. Rumiar un pla de venjança, encara no m'he decidit, deixa'm rumiar una estona. A qui donen a triar, li donen què rumiar. Vol dir que quan ens donen facultat d'escollir, solen causar-nos preocupació per la por d'equivocar-nos en l'elecció. Diuen que no tenir fa rumiar i tenir fa cavilar. Rumiar la mostra és aplicat al qui rumia, reflexionar, considerar detingudament alguna cosa. Per cert, sabeu a què refereix la mostra? Té origen a la tècnica del vell teixit a mà. Quan s'havia de fer un teixit mostrejat on entraven diferents colors combinats, calia calcular amb precisió el nombre i l'ordre dels fils de l'ordit i de passades de la trama. Li han proposat dues coses molt interessants i abans de decidir-se està rumiant la mostra. No voldria equivocar-se. També es diu barrinar amb aquest mateix sentit. Què barrines que no diu res? Sempre barrina quin en farà. I és que no és ben bé el mateix pensar, deliberar, meditar, planejar, rumiar, cavilar, sospesar, pensar-s'hi o escalfar-se el cap en una cosa. És a dir, reflexionar-hi molt, tot el contrari de precipitar-se. Què esteu barrinant? Va, digueu-ho! Aquesta informació l'hem extreta del web per a Hemiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Calladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Hola, sóc en Pere Barnial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
1: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
2: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.

0: Avui al POU ens acompanya l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català, amb qui arran de la missió de l'Artemis 2 volem fer un viatge pels grans moments i també pels errors de l'exploració espacial. Molt bon dia.
1: Bon dia, Alba.
0: La humanitat va encetar el mes d'abril amb gairebé tothom, podríem dir, amb els ulls posats al cel per veure com s'enlairava l'Artemis 2, una missió en què 4 astronautes van sobrevolar la Lluna i van tornar a la Terra, convertint-se en la primera tripulació a viatjar més enllà de l'òrbita terrestre baixa des de la missió de l'Apollo 11 al 1972. Quin impacte ha tingut aquesta missió en l'exploració espacial?
1: Ara ho deies, és el retorn finalment, no?, després del 1972, això va ser l'Apollo 17, al 1972, que és el cop que més lluny s'havia anat, i el 1972, i això és el primer cop que hi tornem. I d'alguna manera és un pas obligat, perquè el que ara hi ha, ho veurem tot seguit, no serà un no parar, perquè veurem moltes missions, a partir d'ara molt seguides. Els Estats Units tenen la pretensió d'arribar un altre cop a la superfície de la Lluna a començaments de l'any 2028, ja veurem si són capaços de fer-ho, mentre la Xina està amb el seu programa, que com saps l'anomeno el programa silenciós,
0: sí,
1: a diferència del nord-americà, perquè ells no fan rodes de premsa espectaculars, ni, saps, ni show, ni posada en escena, però van fent, i són molt fiables, i ells han dit que els seus astronautes arribaran a la superfície de la Lluna l'any 2030. De manera que això deixa molt petit marge, molt poc marge, entre els Estats Units i la Xina, i aquí, fixa-t'hi, a diferència de la cursa espacial versió 1, on hi havia una competència per orgull i per domini militar, avui la competència és econòmica.
0: I això és el aquesta que... és la gran diferència, no?, entre la cursa espacial,
1: exacte,
0: de la Unió Soviètica amb els Estats Units, d'ara amb la Xina.
1: Aquí
0: en
1: està.
0: Cas.
1: Ha canviat un rival, però ha canviat l'objectiu. L'objectiu avui és econòmic, és el domini econòmic dels recursos de l'espai. El que arribi abans assentarà una mica els estàndards industrials de coses com la mineria de l'espai, que això ho tenim aquí mateix, ja hi ha companyies que estan invertint en això, i altres tecnologies, i tindrà, diríem, un avantatge econòmic, tecnològic econòmic, sobre el rival.
0: Ara ho dèiem, feia molts anys que l'home no havia anat a la Lluna, ni havia anat tan lluny, no?, en l'espai. Si fem aquest viatge invers en el temps, hem de retrocedir possiblement fins a Sputnik 1. Què va suposar allò per la humanitat, pel món, per la història?
1: Clar, primer satèl·lit, això va ser l'octubre del 57. Això va enganxar els nord-americans per sorpresa. No oblidem que, tot i que els nord-americans arribaran a la Lluna, els soviètics van ser els líders de l'exploració espacial durant molts anys, sobretot al començament.
0: Com es vivia en aquell moment aquestes missions, que d'alguna manera eren com molt extremes i també molt envoltades de secretisme, no? També sí, per al context històric de la Guerra Freda.
1: Sí, tenien espies a banda i banda, però la veritat és que la pifeven bastant, Els nord-americans, ja et dic, a pesar dels espies que tenien, això els va agafar completament per sorpresa. Sabien, òbviament, que hi havia un projecte espacial, que la Unió Soviètica estava preparant, però no sabien el dia ni el moment ni tan sols aproximat en què l'Sputnik 1 o que la gossa Laika anirien a l'espai. Tot era molt secret, lluitaven per aquest domini militar. La idea una mica és el primer que es trobi en òrbita de la Terra podrà defensar-se i, en cas necessari, podrà atacar des de l'espai. I aquesta era era directament l'òptica. La ciència anava al darrere. La ciència deia, ja canviem coses a l'espai, aprofitem, no?, i posem aparells científics. Uh-huh. Estic exagerant una mica el missatge, ironitzant.
0: Simplificació,
1: Però bàsicament el que impulsava aquells moments era l'objectiu militar i, per tant, molt de secretisme.
0: Tenim la Laika, possiblement una de les gosses més famoses de la història recent de la humanitat, però després hi ha la primera persona en anar a l'espai, el primer home, en aquest cas en Yuri Gagarin. Com va ser aquell moment? I m'explicaves quan preparàvem aquest espai que hi havia moltes anècdotes que l'envolten.
1: És xulíssim. Tenia tantes. Mira, això va ser l'abril del 61. Havien entrenat un grup de pilots soviètics totalment en secret. Totalment en secret vol dir que ni les seves famílies ni les seves dones sabien que l'objectiu era anar a l'espai. Sabien, òbviament, que els estaven entrenant i, a més, a les famílies i amb ells els van confinar. Vivien en condicions humils, pràcticament extremes, sense calefacció, sense telèfon, a diferència dels astronautes nord-americans, que conduïen cotxes de luxe i sortien a la revista Life, i eren personalitats,
0: estrelles. No?
1: Aquí eren ocults, gent molt humil, en condicions tremendes. Yuri Gagarin l'escolleixen com el primer, perquè primer era buscant, els han seleccionat perquè tinguin poc pes i poca mida, necessiten poc pes. No?
0: Poc espai per anar dins
1: sí,
0: de
1: després
0: de
1: són
0: les
1: pilots
0: naus.
1: De combat, que són gent acostumats doncs, a condicions dures des del punt de vista del pilotatge, tot i que no hauran de pilotar, tot és automàtic. De fet, no deixen que els pilots soviètics pilotin. Mira com és la cosa, que hi ha dins de la nau i posen un codi de 3 xifres, un codi secret de 3 xifres, que són les que l'astronauta ha d'introduir a l'ordinador de bord per si vol agafar control manual. Però per evitar que l'astronauta agafi aquest sobre en un moment de dir ai, ai, ai, que es posin neguitós, posen el sobre superallunyat, de manera que l'astronauta que va lligat al seient no pot arribar amb la mà en aquell sobre.
0: Ah, és una missió suïcida, gairebé.
1: Bueno, mira, si és suïcida, que la KGB, els agents secrets soviètics, volien posar-hi un explosiu a la nau per detonar-la si sortia d'òrbita perquè no caigués en mans enemigues, si allò acabava caient fora del territori de la URSS. I uns dies abans, no sé si la nit fins i tot abans, hi ha una reunió on discuteixen això i els enginyers i el responsable màxim de tot el programa espacial soviètic s'hi neguen. S'hi neguen i finalment sembla que no ho posen. Clar, sabem el
0: no
1: que...
0: Sabem,
1: després,
0: no?
1: No sabem exactament si finalment portava l'explosiu, però sembla que no. La qüestió és que Yuri Gagarin fa una òrbita a la Terra, és la primera persona en anar en òrbita a la Terra, gaudeix molt, tot i que passa moments una mica extrems, però gaudeix molt del vol, i quan cau, es llencen paracaigudes, que era la manera com fer-ho. Els soviètics ho amagaran durant un munt d'anys perquè volen el rècord d'altitud i de tornada, però el rècord obliga que l'astronauta no deixi la nau.
0: Clar, l'exploració espacial, malauradament, ha anat acompanyada d'algunes tragèdies. Tot era molt precari, eh? I en algunes ocasions s'ha pagat amb vides humanes. Sense anar més lluny, la missió del 1967 amb l'Apolo 1, on es van perdre la vida de 3 astronautes. Què va passar? Com es feien les coses? Que crec que ara han canviat molt, no? Aquesta seguretat, aquesta mirada abans d'enviar una nau tripulada. Què va passar al 67? I no sé si va ser clau per canviar aquesta visió.
1: Sí, va ser clau. Mira, això va ser final de gener de l'any 1967, era l'Apolo 1, i era un dia d'entrenament, que això encara ho fa més dramàtic tot plegat. No era el dia del llançament, i de fet el coet era buit de combustible, no hi havia combustible, i ells, 3 astronautes famosos, 2 havien anat abans a l'espai amb els projectes Mercury i Gemini, i l'altre era un rookie, el primer cop que anava a l'espai, havien d'entrar a la càpsula i simplement tancar-se dins i comprovar les comunicacions. I moriran cremats, bueno, primer asfixiats, totes les coses es cremen, dins de la càpsula, perquè la NASA ha comès un munt d'errors tremendos, imperdonables, sobre el disseny d'aquesta nau. De fet, intenten obrir la porta, ells s'estan cremant dins. Les enregistraments de veu són a internet, no recomano a ningú que tingui així... Vull dir que si algú els vol escoltar...
0: Són colpidors.
1: Molt colpidores, aquestes veus. I això deix molt tocat. És Apolo 1, fixa't, és el començament del gran projecte nord-americà per anar a la Lluna. Així comencen. I això deix molt tocats a la NASA. Això marcarà molt, perquè aquest no ho tornarem a fer. És el que jo crec que farà que arribin a la Lluna sense cap altre accident. I, de fet, els historiadors, quan han analitzat molt, diuen que aquest és el dia que la NASA va créixer. O sigui, això és el 1967, gener. A l'abril del 1967, els soviètics tenen el primer mort. És Viktor Komarov, Soyuz 1. Apolo 1, Soyuz 1. Soyuz 1 porta només un tripulant. Morirà a l'arribar a la Terra perquè la seva nau caurà i s'estavellarà contra terra. La diferència, mai hi haurà un acte de contrició per part dels soviètics. Així com els nord-americans diran, hem après la lliçó, dolorosíssima, no ho tornarem a fer, els soviètics no ho faran. La raó per la qual no ho faran és perquè la decisió ha estat política. És un fracàs, mor una persona, Viktor Komarov és un heroi de la Unió Soviètica, un tio molt estimat, morirà, i no hi haurà, per tant, un acte públic ni intern, tampoc, de dir... És veritat, ens hem equivocat.
0: No se'n toma el mea culpa.
1: Correcte, hem prioritzat objectius polítics respecte a objectius humans.
0: Ara deia Soyuz 11, justament l'Apolo 11 és la que arriba a la Lluna, amb aquella frase que crec que tenim gravat a l'imaginari col·lectiu, no, d'Armstrong, és un petit pas per l'home però un gran salt per la humanitat. Però aquesta frase potser no l'havia de dir Armstrong, perquè no estava previst que fos el primer en baixar de la nau i posar el peu a terra. Què va passar?
1: Doncs mira, anaven, com sabem, Armstrong, Aldrin i Collins. Collins es quedarà en òrbita, això ja estava decidit. De fet, els periodistes haguessin pagat or perquè fos Collins l'home a la Lluna, perquè era l'únic extrovertit de la missió, un tio molt comunicador, molt simpàtic. Les rodes de premsa amb Aldrin i Armstrong eren avorridíssimes, eren persones molt, molt grises des del punt de vista comunicatiu.
0: Sí.
1: Però el comandant era Armstrong, i com sabem, el comandant sempre és el darrer a abandonar la nau, de manera que el primer que havia sortit era Aldrin. Tothom ho esperava així, Aldrin també. I uns mesos abans, la NASA NASA comunica que no, que serà Armstrong el primer. Això crea sorpresa, crea, bueno, s'emprenya molt, Aldrin.
0: Clar,
1: no ho accepta
0: que...
1: inicialment, mourà fils amb el seu pare, que és un exmilitar de rang, mourà, intentarà moure fils perquè la NASA canviï d'opinió, cosa que no faran, i la raó que dona la NASA és una raó estúpida, perquè diuen que tal com van els dos posats dins del mòdul lunar, que recordem que van drets, no hi ha seients, perquè volen evitar pes, van drets, tal com s'obre la porta, doncs el que millor està encarat per sortir és Armstrong, una bestiesa, perquè podien haver-ho canviat.
0: Excuses barates, no?
1: Excuses barates, sí. La raó real, que mai s'admetrà d'aquesta manera, és que hi ha hagut una comissió que ha discutit quina és la personalitat que representarà la humanitat en un moment tan clau com aquest, i troben que la persona d'Armstrong, que és un tio humil, havia perdut una filla feia uns anys, era un tio molt d'equip, molt humil, molt d'equip, molt treballador, molt formigueta, doncs representava millor que Aldrin, un tio superpreparat, però una mica més trepa, una mica més ambiciós, no? I van decidir que la persona d'Armstrong els quadrava més, i així és com Armstrong serà el primer, quan en realitat havia de ser Aldrin.
0: En altres converses que hem tingut, ens dius que potser, des del teu punt de vista, la missió més espectacular o com a més ha marcat no és aquesta Apolo 11, que tenim tots gravats a la retina, sinó potser l'Apolo 13.
1: Sí, per mi és la missió més èpica, per mi, sens dubte, de l'espai. Recordem que és una missió, és l'abril de l'any 70, s'ha anat a la Lluna en l'Apolo 11 i 12, de manera que és, toca-la un altre cop, Sam, saps? És rutina. La gent pensa que anar a la Lluna
0: ja
1: és rutina.
0: Fet.
1: Sí, i tornen a anar. Els mitjans de comunicació no tenen cap interès en aquesta missió. Es convertirà això en la missió més espectacular que mai s'ha fet, perquè tenen una explosió a 300.000 quilòmetres de distància de la Terra i es queden a penes sense energia ni oxigen. Clar, la NASA ha de, diríem, improvisar una missió de zero en qüestió de minuts. De minuts. Pensa que ho tenen tot assajat anys. Ho tenen tot documentat. Allà no es pot tocar res. I els hi cau la missió. De sobte, els hi cau la missió. I han de posar-se tots a dissenyar-ne una de nova de zero. I també els astronautes, no només la gent de Houston. I és un cas espectacular. Mira, hi ha un moment en què el president, crec que és Nixon en aquell moment, es prepara el discurs a la nació per dir que acaben de perdre tres homes a l'espai. I la NASA diu, espera't, senyor president, espera't,
0: que tingues esperança,
1: retornarem
0: no?
1: aquestes persones en vida. El més fàcil és que haguessin mort. I prenen un munt de decisions desesperades i totes funcionen. I un ara diu, van tenir molta sort. No, eren els millors dels millors. I clar, i ara els hi arriba un Covid, els hi cau tot i són capaços de reaccionar. Perquè són els millors. Aquesta és la diferència. Clar que hi va haver un punt de sort, evidentment, però no és sort. Això és una fortuna
0: feina,
1: que tu guanya i estàs allà en el moment en què això passa.
0: I seguim, perquè hi ha la Challenger, hi ha Columbia...
1: Lamentablement.
0: I tot això ens porta fins ara.
1: Ai, molts errors també. Mira, la NASA no n'havia tornat a cometre i en farà l'any 1986 amb el Challenger i el 2003 amb el Columbia. Novament, errors on prioritzen objectius, en aquest cas de marca, sobre persones. I moriran 14 persones, 7 en el Challenger, 7 en el Columbia, amb errades tremendes que posen els pèls de punta. Mira, pèl de gallina. I mira, ho he explicat i ho treballo amb directius. Això és un dels casos que més treballo, però n'hi ha molts.
0: Aquell cartell del 1967 l'havien tret.
1: Sí, l'havien tret. I com de vegades, i això ens passa a tots, no? Prioritzem coses, anem fent voltes com un hàmster, no? I anem endavant perseguint una pastanaga, i no ens adonem de vegades quins són realment els riscos que tenim i què és el que realment és valuós, no? I en aquest cas, claríssimament, les persones eren la cosa més valuosa.
0: Moltes gràcies per aquest repàs. Que vagi molt bé, Anton. Moltes gràcies.
2: Continguts en xarxa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Vivim en una època marcada per la polarització, la desinformació i els debats constants sobre els límits de la democràcia. Davant d'aquests reptes, el pensament de Hannah Arendt continua oferint preguntes i eines per poder comprendre millor el nostre temps. Coincidint amb els 50 anys de la seva mort, la revista Filosofia & Co. li ha dedicat un número especial i avui en parlarem amb la redactora Irene Gómez Olano per descobrir per què aquesta filòsofa continua sent una de les veus més influents i actuals del segle XX. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, analitzarem una nova dada amb Núria Radó, recollirem la recomanació literària de Conxa per Ramon i escoltarem un nou capítol d'Històries amb Valors de la mà de Maria Coll. Per acabar, dedicarem el like al nou programa de beques de formació fotogràfica que impulsen la Fundació Setba i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. S'adrecen a dones que surten de la presó amb l'objectiu de facilitar la seva inserció social i professional. Ens ho explicarà Laura Gálvez Rain, directora del projecte Traspassant l'objectiu a la presó de Batràs. Tot això serà possible amb Joan Salicreu a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Doncs avui vull parlar del que ha passat als Estats Units arran de la celebració del Mundial de Futbol. L'esdeveniment aquest any se celebra a Mèxic i també al país nord-americà i l'últim va ser a Qatar, ja que s'organitza cada 4 anys i es va organitzar l'any 22. Ja hi va haver polèmica en aquell moment perquè no és un país que respecti els drets humans i per les moltes irregularitats que hi va haver pel que fa als drets dels treballadors, ja que, de fet, segons The Guardian, uns 6.500 treballadors immigrants van morir en diferents construccions de Qatar des que la FIFA la va designar com a seu.
0: De fet, és una dada terrible que crec que poc se n'ha parlat des d'aleshores, però bé, aquesta vegada sembla que no estaria passant res semblant, no?
2: Sí, se n'ha parlat molt poc i, de fet, és una de les tècniques una mica de l'esport washing, que crec que ja n'hem parlat alguna vegada, però ara el problema és un altre. El problema el trobem sobretot amb les polítiques de Trump. Tots sabem quin paper ha jugat l'ICE al país i altres iniciatives que ha impulsat pel que fa a les migracions. El cas és que ara està limitant l'accés de molts aficionats que ja havien comprat entrades, fins i tot se'ls havia acceptat el visat i més tard se'ls ha dit que ja no podien entrar al país, i tot plegat amb el beneplàcit de la FIFA, que havia assegurat que tothom seria benvingut a la Copa del Món.
0: És a dir, el fet que estiguin limitant l'accés als aficionats vol dir que no els deixen entrar al país, eh?
2: Exacte, no els deixen entrar al país, per tant, no és un esdeveniment esportiu obert a tothom, i moltes persones, sobretot de països doncs, africans, s'han trobat amb que se'ls ha denegat el visat, com deia. Sobretot persones que podrien ser aficionats normals, però també periodistes i membres de delegacions dels equips. I el que ha estat més sonat és que no han deixat entrar a Omar Artan, que diràs qui és, doncs el qui va ser escollit com a millor àrbitre africà de l'any 2025 i que havia d'arbitrar diferents partits de la competició. Un cas realment sorprenent.
0: Se'n saben els motius?
2: Es veu que ell tenia tota la documentació en regla, la qual acreditava que venia a treballar, i el govern nord-americà doncs, no ha donat cap mena d'explicació més pel qual se li ha denegat. La FIFA, tot i fer alguna gestions inicials, ha acceptat la decisió i ha dit que no es canviarà l'estat del seu visat. A mi, sincerament, em sembla que no tenen ganes de discutir amb Trump, com tampoc van tenir ganes de discutir amb l'emir de Qatar i com segurament tampoc tindran ganes de fer-ho amb Mohammed bin Salman, el príncep de l'Aràbia Saudita, país on se celebrarà el Mundial de l'any 2034.
0: Ara, escoltant-te, Carles, no tinc pas la sensació que estiguem parlant d'esport, eh?
2: A mi és el que més em preocupa d'aquesta situació. Sento que el poder està penetrant molt en l'esport, quan hauria de ser una cuna de valors. Ara bé, el debat hauria de ser, s'haurien de plantar els jugadors i no anar-hi? respondran que només venen a jugar a futbol, segurament, però la selecció del Senegal va patir un doble control de seguretat a peu de pista a l'aeroport, algunes delegacions han tingut problemes amb el visat dels jugadors i Ayman Hussein, un dels millors jugadors de l'Iraq, ha estat interrogat durant 8 hores.
0: Clar, estem parlant dels Estats Units, en teoria el país de la llibertat. Tu creus que els aficionats podrien fer alguna cosa?
2: Aquesta també podria ser una altra opció, però en l'últim Mundial la selecció alemanya va ser fortament criticada per fer política quan va tapar-se, quan els jugadors van decidir tapar-se la boca abans d'un partit de, per protestar per la prohibició de portar el braçalet amb els colors de l'Arc de Sant Martí i amb el lema One Love. Ah, per cert, també que m'ho deixava, els jugadors de l'Iran no podran entrenar a Arizona, com ho havien de fer en un principi, perquè el país està en guerra amb els Estats Units. Com si els jugadors de l'Iran tinguessin alguna cosa a veure amb el que està passant allà al territori.
0: Malauradament, esport i política estan sovint més a prop del que ens volen fer creure. Gràcies, Carles. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Ha començat el Mundial de Futbol i, a més dels noms previstos i previsibles de Messi, Mbappé, Lamine Yamal, etc., tots els ulls estan posats, també, en Tim Payne. Dels 1.248 jugadors convocats, el número 2 de la selecció de Nova Zelanda és el que ha protagonitzat la història més surrealista abans del tret de sortida de la competició. Una versió esbojarrada del conte de Ventafocs en què, en comptes de sabates i carrosses, hi ha telèfons mòbils i xarxes socials. Un influencer argentí, Valen Escarcini, va animar els seus seguidors, amb més enllà d'anar cadascú a favor de la seva selecció, a escollir un futbolista a qui tots animessin, sense importar la nacionalitat, les filies i les fòbies. Triar algú que unís a tothom. I qui millor que el menys conegut de tots els participants al Mundial. Sense especificar quin mètode feia servir, va anunciar que el jugador menys conegut era Tim Payne, el central de 32 anys dels All Whites. D'un dia per l'altre i en base a una idea de bomber d'un jove a 10.000 quilòmetres de distància de Nova Zelanda, Tim Payne es va convertir en una estrella. El defensa dels Wellington Phoenix, l'únic equip neozelandès de la Lliga Australiana, va passar de tenir 4.700 seguidors a Instagram a tenir-ne més de 5 milions. Més que qualsevol altre jugador del seu país, més que el primer ministre neozelandès, més que no pas habitants té el país. El primer dia els followers li creixien a un ritme de 1.000 per minut. En un món en què sembla que aconseguir la fama és el gran triomf, el que li va passar a Tim Payne pot semblar un regal. Però ningú li havia preguntat a Payne, fins no fa gaire un jugador completament desconegut, si realment volia ser famós. De moment s'ho ha pres amb sentit de l'humor. En un vídeo en què xapurreja el castellà, agraeix el suport i reconeix que ha passat uns dies de bojos, amb notificacions constants al mòbil. Ara Payne té el repte que Nova Zelanda guanyi per primera vegada un partit en un Mundial. Una victòria que, en una estranya derivada de la teoria del caos, podria despertar l'eufòria de milions de persones a l'Argentina.

Hi ha pensadores que dècades després de la seva mort continuen interpel·lant-nos amb una força sorprenent. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Segur que tots coneixeu la Creu Roja, aquesta institució humanitària d'escala internacional. Segurament també sabríeu dir quines tasques fa. Alguns potser diríeu l'ajuda als més necessitats, l'assistència sanitària, la coordinació de les donacions de sang. Però sabríeu dir qui va ser el seu fundador i quan es va fundar? Això ja és més difícil, oi? Doncs avui amb la Maria Coll, a la secció Històries amb Valors, viatjarem fins a aquest moment de la història. Maria, com estàs?
1: Molt bé. Com bé deies, una mica la idea és aquesta, eh? Vull parlar de la Creu Roja, però no tant d'ella com a institució, perquè jo crec que molta gent ja la pot conèixer, i a més a més, indubtablement, és una de les organitzacions humanitàries més potents del món, però el seu creador és el que ens genera més incògnita aquí, que és en Henry Dunant, i segurament molta gent sí que no el coneix.
0: Doncs endinsem-nos en aquesta història. Què en sabem d'aquest senyor?
1: Doncs mira, començarem per les coses bàsiques, que és on va néixer i a quin dia. Va néixer el 8 de maig de 1828 a la ciutat de Ginebra, Suïssa, i ho va fer dins d'una família que era molt devota del calvinisme i tenia doncs força influència social, ja que el seu pare era un home de negocis. També sabem doncs que el seu esperit solidari, no?, el va rebre des de casa, des de l'àmbit familiar, perquè el seu pare ajudava els orfes i els presos que estaven en llibertat condicional, i la seva mare treballava també amb gent pobra i malalta. Als 18 anys va crear a Ginebra algunes associacions de caràcter religiós i solidari, ja veiem que s'hi va posar de molt jovenet, i doncs tenia bones intencions, però era un mal estudiant, i als 24 anys va deixar els estudis i va començar a treballar en una empresa de bescanvi de diners.
0: I va ser bo en el món dels negocis?
1: No hem de dir que no gaire. Ja veurem que això li va generar bastants problemes. Però hem d'anar a parar al 1853, dintre la seva biografia, perquè va decidir visitar Algèria, Tunísia i Sicília amb un viatge de coneixença de nous territoris. I el 1866, quan encara era Algèria, una Algèria ocupada per França, encara no havia agafat la independència, doncs allà hi va crear una companyia industrial i financera especialitzada en blat de moro. Però davant de l'escassa col·laboració de les autoritats colonials a l'hora de signar terres, i a més doncs, per un tema de distribució de l'aigua, va decidir dirigir-se directament a l'emperador de França, a Napoleó III, i demanar-li explicacions. Què passa? Que en aquell moment Napoleó III es trobava al regne de Sardenya lluitant contra Àustria, no? Estaven en plena guerra Franco-Àustria. I concretament doncs, va anar fins al general Napoleó, on estava ell, que era la ciutat de Solferino, i va arribar-hi el 1859, just en un moment clau de la història i en plena guerra.
0: Per què dius que és clau? En quin sentit? Què va veure allà que el va fer, no sé si reflexionar o va fer un clic?
1: Sí, vas per bon camí, en aquest sentit, perquè quan va arribar a Solferino just s'havien acabat les batalles més sagnants d'aquesta guerra i doncs hi havia més de 38.000 víctimes entre ferits i morts. La ciutat realment era un caos i els ferits que estaven encara al camp de batalla no rebien cap tipus d'ajuda ni atenció. I davant aquest panorama, doncs Dunant va prendre la iniciativa i va organitzar la població civil, especialment les dones i noies del poble, perquè poguessin assistir als soldats que estaven mal ferits. Clar, davant la banca de material, també va començar a organitzar l'abastiment de recursos i fins i tot va aconseguir doncs, l'alliberament d'alguns metges austríacs perquè poguessin curar a tots els soldats ferits, fossin del bando que fossin, i va començar doncs, a treballar, com ja veiem, amb un sistema d'organització sanitària, no?, que ens recordarà molt el que després farà Creu Roja. Ell treballava sota un lema, tutti fratelli, tots som germans, i com deia, doncs, podia ajudar tant a un caigut del bàndol austracista com del bàndol de França. I aquí, en aquest paper de les dones i les noies, és interessant perquè llavors va treballar amb dones i noies que és les que va organitzar i ell sempre va considerar doncs, que les dones tenien una gran importància i una gran influència per la construcció del benestar i sobretot com a constructores de pau. Un lema doncs, que després moltes organitzacions també han fet servir.
0: I què va passar després de la guerra?
1: Aquí la història es complica més perquè quan va tornar a Ginebra, Dunant va escriure la seva experiència en un llibre en el qual també va desenvolupar la idea de necessitat de crear una organització neutral que provés l'atenció sanitària necessària doncs, que dels soldats, i el llibre el va distribuir entre molts líders polítics i militars d'Europa. I a partir d'aquesta idea, doncs, amb l'ajuda d'una colla de ginebrins, el 17 de febrer de 1863 es va crear el Comitè Internacional de la Creu Roja, I un any més tard, el 1864, el Parlament suís va organitzar una conferència diplomàtica fruit de la qual nasqué la Convenció de Ginebra, no? que van signar 12 països. En aquest text, perquè és important la Convenció de Ginebra? Doncs perquè es defineixen aquells drets bàsics dels presoners en temps de guerra i es van establir doncs, protecció pels ferits i pels malalts d'un conflicte. No? I la idea doncs, era que hi haguessin certes proteccions civils en l'àmbit de les zones bèl·liques.
0: Ara bé, Maria, em sembla que no tot van ser flors i violes, no?
1: No, aquí comença també, un cop establerta aquesta organització, clar, ell continuava treballant, ell això ho feia no de forma remunerada, ell continuava siguent dintre l'àmbit de, com dèiem abans, de l'empresariat i tema bancari, i el 1863, doncs, l'empresa de Bascambia, on estava treballant, va fer fallida i l'escàndol va esquitxar a molta gent. L'acord de Ginebra va condemnar Dunant per pràctiques enganyoses en la gestió del els deutes, la seva família també es va veure esquitxada doncs, perquè hi havia invertit diners i van caure en la bancarrota i per diverses pressions doncs, Dunant va ser expulsat del Comitè Internacional de la Creu Roja que ell mateix havia creat i també doncs, d'altres organitzacions on col·laborava. No? Podem dir que va caure en desgràcia completament. Va viure molts anys en moltes condicions precàries, va viatjar, sabem que va estar a Stuttgart, a Roma, a Corfú, no tenia un lloc estable i, doncs, malgrat la seva situació precària, també cal dir que i no tenia molts mitjans, ell mai va dubtar doncs, de continuar ajudant els altres. Va crear algunes organitzacions contra el desarmament i la creació doncs, d'un acord internacional que actués de mitjancera en els conflictes internacionals. I fins i tot doncs, va plantejar una idea en aquest moment, que era la construcció d'una biblioteca mundial, no? Una idea que després també va recuperar la UNESCO, en aquest sentit d'apostar per la cultura també en temps de pau. I el 1875 a Londres doncs, va posar en marxa un congrés internacional per parlar sobre l'evolució de l'esclavitud. Veus que va tocar tots els temes i les penúries i que havia estat rebutjat per la seva pròpia organització doncs no va defallir en aquest sentit.
0: Va aconseguir recuperar el seu prestigi i la imatge pública?
1: Sí que ho va recuperar, li va costar molt. El setembre de 1895 un diari va publicar un article sobre ell i a partir de llavors Dunant va rebre diferents reconeixements. El més important, sens dubte, va ser el 1901, a l'edat de 73 anys ja, quan va rebre el Premi Nobel de la Pau a la seva primera convocatòria, era la primera vegada que es donaven, i doncs el va rebre el Moviment Internacional de la Creu Roja per

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al nou programa de beques de formació fotogràfica que està adreçat a dones que surten de la presó i que està impulsat per la Fundació CETBA i l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Aquesta iniciativa vol facilitar la inserció social i professional de dones que han estat internes mitjançant dues beques anuals per a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. Ara fa uns mesos en parlàvem d'aquesta iniciativa. Tot plegat es va presentar fa uns dies, a finals de maig, en una roda de premsa, i avui nosaltres en podem parlar amb Laura Gálvez-Rain. Ella ha estat lligada des de fa molt de temps a aquest projecte, ara el dirigirà des de la presó de Batràs, però a més és l'autora del fotollibre Batràs, Dones Invisibles. Ho posem tot sobre la taula. Laura Gálvez-Rain, benvinguda a Valors de l'Alta, com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, molt contentes de poder parlar d'aquestes beques, que ara comentàvem que s'adrecen a participants del projecte Traspassant l'Objectiu. És aquest projecte, per refrescar una mica la memòria dels oients, perquè vam parlar ja fa uns mesos, que a través de la fotografia empodera dones internes als centres penitenciaris de Catalunya, no?
1: Sí, correcte. És un projecte amb iniciativa de la Fundació CETBA, que està sota la direcció de la fotògrafa i activista Marta Fàbregas. I bueno, hem creat una xarxa de fotògrafes professionals que ens dediquem a portar la fotografia als centres penitenciaris. I efectivament les empodera tant en autoimatge com en coneixement.
0: Que de fet vosaltres heu registrat moltes millores, no?, en això, en autoestima, en autoimatge, en convivència fins i tot. De quina manera l'art, la fotografia en aquest cas, pot ajudar persones que estan aïllades, no?, en certa manera?
1: Bé, en el cas més evident, jo crec que és el de l'autoimatge, perquè aquestes dones, a part de que els miralls que tenen a les habitacions són d'un plàstic que al anar-lo netejant s'ha desgastat, llavors la imatge que es veu no és la imatge real, carreguen amb un estigma, evidentment, d'haver estat internes. I jo crec que lo interessant aquí és no com es veuen elles mateixes, sinó com les miren les seves companyes mentre fan la dinàmica de model i fotògrafa. I crec que això és la part més evident. I com deies, també millora molt les relacions entre elles perquè és un espai diferent al que estan acostumades dins de les presons i pues, hi ha convivències que potser no es donaven en altres espais de la presó. I coneixen a noves noies, es porten... Bueno, sí, creen convivència d'una altra manera.
0: Explicàvem, Laura, que tu dirigiràs ara el projecte a la presó de Batràs, però la teva relació amb Traspassant l'Objectiu ve de lluny.
1: Sí, començo el 2021 com a alumna en pràctiques, que és curiós. A través de l'IFC, de fet, a la borsa de treball vaig veure l'oferta i em vaig presentar. I ara no recordo bé si van ser un o dos anys, vull dir dos o tres anys, que vaig estar fent d'assistent de la Marta, de fotògrafa, o sigui, assistent de fotògrafa i de logística. I després d'això vaig començar a col·laborar com a fotògrafa convidada, que fem una masterclass, una xerrada entorn a un tema i a un projecte personal, i després, al finalitzar el taller, algunes alumnes del taller poden optar una mentoria. Llavors, jo com a fotògrafa convidada també feia el seguiment d'aquesta mentoria, que és un projecte sota un concepte, per exemple, resiliència. Llavors, nosaltres ajudem a una d'elles a fer un projecte de principi a final.
0: Per tant, com veiem, és un projecte que va més enllà, no?, també de la fotografia en si, tot i que el pes recau en això. Clar, en els anys que porteu d'aquest projecte, i segurament tu ho hauràs notat també, heu detectat que moltes de les persones, moltes de les dones que hi han participat, un cop fora de la presó, continuen tenint un cert interès, no?, amb la fotografia.
1: Sí, sobretot aquestes dones que comentàvem que opten a les mentories, que ja mostren un interès més específic per la fotografia, al sortir doncs, hi ha algunes que contacten amb la Fundació i algunes han pogut exposar a festivals, algunes han optat ja en algun taller fora de la presó. Vull dir, a més, al final del taller sorteja una càmera Panasonic, i clar, quan reben una càmera els hi fa molta il·lusió perquè això vol dir que després d'estar allà dins, fora podran seguir fent fotografies. Jo crec que sí, que és un projecte molt complet en aquest sentit perquè les anima també a seguir-ho fent tot i que s'acabi el taller.

0: Ara heu presentat i, de fet, tireu endavant aquest nou programa de beques i ho feu una mica amb la voluntat, dèiem, de facilitar la inserció social i professional d'aquestes dones. Explica'ns una mica en què consisteixen.
1: Bé, jo no tinc molts detalls perquè aquesta part és més de l'administració de la Fundació, però sí que sé que és una col·laboració amb el IFC i crec que és un que tanca un cercle perquè al final l'IFC ha sigut col·laborador portant els alumnes en pràctiques i bueno, és un institut de referència i que les que han fet el taller puguin optar a fer un curs dins de l'IFC, jo crec que també motiva a alimentar doncs, aquesta part més artística o cultural i a professionalitzar-se si ho volen.
0: I tant. Ara comentaves que arran del projecte Traspassant l'Objectiu s'aprenen moltes coses i s'empoderen en molts aspectes, però deixa'm girar una mica la pregunta i fer-te-la a tu, Laura, com a mentora, com, i fins i tot com a estudiant en pràctiques, com vas començar, no? Com ens explicaves. Ara ja com a directora del projecte, tu quins aprenentatges t'estàs enduent d'aquesta iniciativa?
1: Ostres, jo la primera vegada que vaig entrar va ser molt impactant. La veritat és que és una experiència que jo crec que sí o sí et canvia d'alguna manera i poder haver estat dins d'aquest projecte durant tant de temps i veure com ha anat canviant, com ha anat creixent. Bueno, a mi, com a persona, jo crec que... Perdó. Com a persona, jo crec que m'ha millorat. Bueno, entres a la presó pensant que no tens prejudicis, que ho tens tot vist i al final tenim uns judicis socials que sense voluntat no els desfem i jo crec que entrar a la presó a mi m'ha canviat molt en aquest aspecte i també m'ha fet veure que la fotografia és una eina, més enllà d'una eina expressiva, una eina artística, és una eina de canvi i jo mai ho havia vist així. I bueno, jo crec que això ha definit molt la meva trajectòria professional com a fotògrafa a partir del moment que començo a col·laborar amb la Fundació.
0: Creus que seria diferent, eh?, si no hi haguessis entrat?
1: Jo crec que sí. No sé on estaria ni què estaria fent, però jo crec que sí. Sí, això m'ha... Bueno, m'ha tirat més per la vessant social, potser de mediació artística. Sí, m'ha donat la sensació de que la fotografia també pot arribar al canvi.
0: Doncs amb aquest missatge ens quedem. Laura Gálvez-Rain, directora del projecte Traspassant l'Objectiu a la presó de Batràs. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i molta sort amb aquesta nova etapa dins d'aquest mateix projecte.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Les dones més lliures del barroc, al segle XVI i XVII, eren les monges, fins i tot les de clausura. Aquesta és la teoria que les doctores en literatura hispànica Carmen Urbita i Anna Garriga exposen al seu llibre Instrucción de Novicias. Les autores van elaborar les seves tesis doctorals a la Brown University a Providence, Estats Units, sobre les monges del barroc i a partir del material obtingut van escriure aquest llibre. I presenten el convent com un espai de resistència i convivència connectat amb el món real on les monges podien dur una vida centrada en l'estudi, la lectura i la meditació, mantenir relacions sòlides amb altres dones, estimular la seva creativitat i, sobretot, escapar del matrimoni que les convertia en possessions dels seus marits. Les protagonistes del llibre són 22 monges, entre les quals destaquen Teresa de Jesús, Sor Juana Inés de la Cruz, Maria de San José i Maria de Jesús de Ágreda. Tot el que ens passa avui ja li va passar a una monja del barroc, afirmen les autores, i ho demostren al llarg de l'obra. Així descobrim que, malgrat el vot de pobresa, algunes monges riques tenien serventes, que dins dels convents també s'hi feien negocis, o que s'hi representava teatre, o l'agudesa intel·lectual de Sor Juana, a qui consideren la millor redactora de mails avant la Lech. El llibre també aborda l'assetjament sexual i psicològic que alguns confessors exercien sobre les seves protegides i, sobretot, les múltiples virtuts de Teresa de Jesús, que des d'un convent va demostrar que era possible capgirar el món. Les autores destaquen que Teresa era una gran estratega política i social que va aconseguir fundar nombrosos convents malgrat ser dona i viure sota la vigilància constant de la Inquisició. Tampoc no s'obliden de les relacions amoroses entre monges com la que van mantenir Anna de Jesús i Beatriz de la Concepción, un amor que va anar més enllà de la mort. Santa Teresa considerava aquestes relacions amistades particulares i les qualificava de verí per a la pau del convent, perquè creia que el dimoni les utilitzava per fer faccions. Les autores també analitzen la salut mental de les religioses i utilitzen la seva pròpia experiència d'enclaustrament acadèmic a la universitat per connectar amb la psique de les monges. Així tracten qüestions com l'ansietat, els atacs de pànic o els trastorns alimentaris, que sovint eren interpretats com experiències místiques. El secret de l'èxit del llibre és el seu llenguatge desenfadat i irreverent, així com els paral·lelismes que estableix entre la vida actual i la del barroc. Les autores combinen el rigor de la filologia i la història amb les referències i el llenguatge propis de la cultura popular i de les xarxes socials. Instrucción de novicias és, en definitiva, un relat feminista molt interessant sobre dones que van buscar espais de llibertat, coneixement i sororitat en un món que les volia callades i submises.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
3: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
4: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
6: Poesía y cante, cultura y sentimiento, todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz. Cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
5: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
7: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i està informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
8: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet.
9: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
10: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
8: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
11: Gotes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
12: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 708, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Tal i com us vaig dir la setmana passada, avui us parlaré de la figura de l'Edward Whymper. En Whymper va ser un escalador al qual, a diferència dels seus col·legues, no vivia de rendes. Des de l'edat de 14 anys havia hagut de guanyar-se la vida fent de gravador en fusta. Feia il·lustracions per llibres i revistes. Era un magnífic dibuixant, però la seva vida a Londres l'avorria sobiranament. Desitjava viatjar, córrer aventures, i allò que més desitjava era anar a explorar l'Àrtic. El 1860 va tenir la seva primera oportunitat. La seva casa editorial el va enviar als Alps suïssos per tal de que fes dibuixos i quadres. Val a dir que al contemplar aquells grandiosos pics nevats i experimentar el silenci d'aquells paratges, va quedar profundament impressionat. No tenia experiència en muntanyisme, però era un jove atlètic i un excel·lent caminador. I mentre anava per aquells boscos i prats o s'enfilava en alguna penya per tal de prendre punts, experimentava una sensació de llibertat com mai l'havia sentit. Com que els seus editors varen quedar encantats amb els seus dibuixos, a l'estiu següent el tornaren a enviar un altre cop als Alps. Aquest cop als Alps del Delfinat, que en aquells temps estaven gairebé inexplorats. Allà, tot i que era un principiant i sense guies qualificats, va realitzar la primera de les seves grans escalades. Però en el seu pensament només veia la figura del Matterhorn, que ja havia vist l'any anterior des de Zermatt. Així doncs, un cop acabada la feina del Delfinat, va contractar un guia per tal d'anar cap a Val Tournanche, la vall situada al peu del Matterhorn en territori italià. Pel camí se'n va assabentar que un famós escalador, professor John Tyndall, i el seu guia Benen, acabaven de sortir en direcció a la vall amb l'objectiu d'escalar el Matterhorn. Però quan en Whymper i el seu guia varen arribar a Breil, l'últim poble de la vall, es varen assabentar que els seus competidors hi havien marxat, ja que, només en Benen, havia anat a reconèixer la vessant sud de la muntanya per tal d'explorar les possibilitats. Allò que Whymper no va arribar a saber és que, en tornar, Benen va recomanar a Tyndall que de totes passades s'allunyés d'aquella terrible muntanya, cosa que potser hauria influït en la seva decisió d'escalar-la. La vessant sud del Matterhorn és totalment diferent a la nord. En lloc de la fina agulla que es veu des de Zermatt, des de Val Tournanche, la muntanya té l'aspecte d'una sèrie d'immensos blocs esglaonats. L'aresta sud-oest baixa des del cim en una mena de graons formats per aquests blocs. I encara que presentava certa dificultat, aquesta aresta en conjunt semblava molt més accessible que els dos flancs de la cara nord. Aquesta era la ruta que es considerava la més accessible per assolir el cim. Després de l'intent d'en Benen, va ser impossible convèncer a cap dels homes de Breil que acompanyessin en Whymper i el seu guia, ja que la majoria d'ells tenien por d'acostar-se a la muntanya, doncs creien que aquesta estava posseïda per esperits malignes. Malgrat tot, ells dos es varen aventurar sols i varen escalar fins al Col de Lyon, una bretxa situada a 3.505 metres d'altitud al peu de l'aresta sud-oest. Varen passar la nit en una petita terrassa nevada i després d'un bivac on gairebé no varen poder dormir, varen escalar fins al primer contrafort de l'aresta. Al cap d'una hora varen arribar a la xemeneia, que Whymper va superar amb certa dificultat. Però a partir d'aquest punt el seu guia es va desanimar i no va haver manera de persuadir-lo perquè continués. I varen haver d'abandonar. I aquí es va acabar l'intent d'aquell any. La setmana vinent parlarem dels nous intents d'en Whymper i de la seva relació amb un personatge cabdal en aquesta història, Jean-Antoine Carrel. Entre tots dos naixerà una amistat, una rivalitat i una cursa cap al cim que marcarà per sempre la història de l'alpinisme.
11: Pals i botes. L'agenda.
12: A veure, per la primera setmana de juliol només vull recordar-vos que hi ha activitat el dia 2 pel grup extrem, que és una sortida a l'ermita de Sant Sadurní. I pel diumenge 5 el grup extrem farà una sortida a les ermites de la Damunt i Sant Jordi de Tavèrnoles. Teniu el programa a la pàgina web del grup, I tots aquells que vulgueu participar, només teniu que posar-vos en contacte amb els vocals de sortida. Recordo a tots aquells que, encara que no siguin socis del club, vulguin participar en alguna activitat, saben que poden participar gratuïtament a dues activitats del club. I si després us convé, us podeu fer socis o no. Vinga, fins aquí el Pals i Botes d'aquesta setmana.
11: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Quatre de les persones ferides han estat crític per l'accident de l'autocar d'aquest matí a Lleida. Són ingressades a la UCI i evolucionen favorablement dins la gravetat. Hi ha 44 persones ferides arran de l'accident. La policia local està estudiant les dades recollides i analitzant les gravacions de l'accident, així com les dades del tacògraf de l'autobús. L'alcalde de Lleida és Fèlix Arrossa i ha explicat que la conductora del vehicle ha donat negatiu en el text, en el test d'alcohol i droga. L'escoltem.
2: Se n'ha encarregat la Guàrdia Urbana i ja s'han fet l'atestat, però s'han passat ja les primeres diligències al jutjat i tot això. El portaveu els informarà i també informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
1: De fet, la conductora feia poc temps que treballava a l'empresa Autocars Gamont i anava acompanyada d'un instructor que ha resultat un dels ferits més greus de l'accident i el que se li ha hagut d'amputar una cama. De fet, la policia local, des de la policia local afirmen que és aviat per saber què ha passat, però tot apunta a una pèrdua de control. I el nombre de persones mortes pels terratrèmols a Veneçuela és de 2.295. El govern veneçolà ha indicat que la xifra de ferits se situa ara a les 11.267. S'han atès 17.000 persones fins ara a l'hospital, de les quals 4.565 continuen ingressades. Els dos grans sismes han sigut de fins a 782 rèpliques, cada cop menys freqüents, això sí, i de menys magnituds. S'han rescatat 6.400 persones. I el MNAC ha demanat al jutjat d'Osca suspendre el termini fixat pel lliurament dels murals de Sixena fins que el govern d'Aragó proporcioni la informació necessària, diuen, per avaluar els riscos, unes dades que tenen a veure amb la càrrega, descàrrega i embalatge. El MNAC assenyala que ha presentat l'informe parcial incomplet, que no tenen la informació rellevant que necessiten perquè no l'ha facilitat Aragó i que s'aturi aquest termini de 56 setmanes fins que el govern aragonès proporcioni les dades. El Servei Copernicus ha alertat que les temperatures del mar en aquesta època de l'any han superat els rècords del 2023 i 2024. Creuen que amb aquest nivell d'escalfament sense precedents hi haurà conseqüències tant pels patrons meteorològics com pel clima global i els ecosistemes. A més, auguren que la intensitat de l'episodi del Niño és probable, recordem que està previst pels propers mesos, que assoleixi nivells que no es veien des de fa dècades.
0: Notícies en xarxa.

out of here. Beat Zucchini. Beat Zucchini.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

deixo caure encès sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps el policia. Hi ha una mani dins meu on reivindiquen a crits.

sembla tant, ets un cas de manual. Pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

és la R, això és la família. No hi ha confusió. Saps un altre aquesta vida? Jo sóc el dita, ronco el amor. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.